you gonna

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Quan parlem de jazz, segons de lo que parlem, ens resulta més fàcil o menys fàcil. I hem de valorar, i hem d'obligar a fer valoracions i exposicions interessants, també concises, perquè arribi el missatge fàcil per a ser entès al màxim dels oients i seguidors del Club del Jazz. Programa de tots els dimarts a les 10 de la nit des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. Això de presentar el programa de jazz resulta fàcil a primera vista, però no ho és. Depèn de lo que escolteixis en temes en general o de la trajectòria professional d'un músic o una banda musical. Qualsevol de les dues coses són interessants, i més si es tracta d'un referent de nivell internacional, com pot ser Louis Armstrong. Un clàssic o un músic de l'època avantguardista i contemporània com és Herbie Hancock. Jo, personalment, considero que són tan interessants parlar d'un com de l'altre. Aquí juga molt la importància i preferència que vulguis donar a qualsevol dels dos. I això genera debat i consulta popular dels dos escollits i també de la presència que tinguin mediàticament. I després de tot el dia escrit, iniciem el nou Club del Jazz amb el plus que el guitarrista de París, Stephanie Grappelli, i la Big Band de Claude Bourdin de Cannes aixequen el taló del Club del Jazz per escoltar-los el blues Tres resplendors de la lluna.

Les tendències jazzístiques d'en Grappelli són el swing i les col·laboracions que ha tingut han sigut amb el Oscar Peterson i el pianista i el guitarrista David Haye.

El percusionista de Harlem, New York, Tito Puente, ens acompanya amb el seu ADN per escoltar-los aquesta sabrosa guaracha jazz María Cervantes.

El saxofonista de Sant Josep, Estats Units, Coleman Harkins, convidat al Club del Jazz, al que li escoltarem la bossa nova Samba Desafinado.

a l'estudi d'en Coleman és el jazz i, a més, ha col·laborat amb el pianista Fletcher Anderson.

tots els dimarts, estic presentant el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

El pianista de Montreal, Canadà, Oscar Peterson, gaudim de la seva presència al Club del Jazz que ens ofereix a Blues, toca el blues.

Els estils preferents de Oscar van ser el jazz, el blues, el funky i el hard bop, i ha compartit escenaris amb Duke Ellington,

Alumnes de la Sant Andreu Jazz Band, dirigits per en Joan Chamorro, com Toni Belenguer, Joan Marça Oquer i Ava Fernández, convidats al Club del Jazz, ens ofereixen amb exclusiva Polka Montbint.

Sant Andreu Jazz Band treballa molt constantment enregistrant temes dirigides pel seu director Joan Chamorro, que és un gran professional i un home entregat a la pedagogia per a nens de 8

tots els dimarts a les 10 de la nit, el swing, el blues i les fusions les podràs escoltar des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

El trompetista de Yale, Oklahoma, Chet Baker, convidat al club del jazz pel seu estil refinat a les interpretacions i el seu ADN sofisticat, ens ofereix el blues cantant Quartz Blue.

En cert, les seves preferències artístiques van ser el jazz i el blues, i va col·laborar amb el saxofonista barítono Jerry Mulligan.

I això ha sigut tot per avui, esperant haureu gaudit. Donar les gràcies, com sempre, a l'estimat Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i com a cloenda ho deixem amb el pianista Herbie Hancock per escoltar-li el funky Illa de Cantaloupe.

Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody. Com estem? We back, fellas. Aquesta nit, família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades, esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Així que espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error, de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, No doubt about it, fellas. Sí, com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, amant, sense milla. Entre tantíssimes influències possibles, Tantes com problemes a la societat, Repetim, però tornen, La vull tornar a repetir, que sabes, n'hi ha molts, però que quedi clar, no? I bé, sense més dilació i dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit. Anem per la galàxia en un UFO, a la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical. Ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots vosaltres, Sebas Cremier!
1: Molt bona nit.
0: Ja, com estàs, Sebas?
1: Tot bé, tot correcte.
0: Tot correcte, però si no és recte, és igual, no? Tot està... I quins mitjonets portes avui, Sebas? No es veu, però bueno, portes... Jo crec que ressalta més el que són les Converse, per davant, aquí. Aquestes Converse blanques de canya, canya mitja, Porta uns mitjons, a més, veig unes línies, franges, semblants. I a més, avui crec que porto un programa que t'agradarà, no? O què? Potser no, no sabem encara. És que feia temps que no mirem per aquí, no. No tenim comunicació. Potser.
1: Sí.
0: Perquè avui toquem, més que res, perquè la setmana passada volia gravar, però vaig estar al concert de Limp Bizkit i no tenia veu, per la qual no vaig poder gravar i per això avui fem un especial. Ara sabreu de què. Anem a continuar amb la nostra presentació. I com sempre, doncs, aquí, bueno, Sebas, que l'hem presentat amb aquests mitjonets, aquestes... Converse blanques que porta de mitja canya, sempre enviem des d'aquí una abraçada de koala al Kiro i al J. McGiver, aquestes dues llegendes, millor dit, aquests dos dinosaures de la casa. Dos T-Rex, un velociraptor i un T-Rex. I doncs aquí un present, Daniel, a.k.a. Nomadic Alchemist, seleccionant i presentant la selecció musical perquè em treu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes, així que let's go, fellas. Doncs molt bé, doncs portem aquí doncs un programa al qual doncs bé, és aquest nu metal, portem aquesta unió entre el que era el rap en si i el rock, i després van unir i van crear doncs un nou estil, una nova vertent que sens dubte doncs porta aquesta afinitat entre dos gèneres que semblen aparentment dispars però s'acaben unint i molt bé, no? Això sobretot als Estats Units, en el qual doncs allà doncs, bueno, li donen més volta a les coses, les arrels surten d'allà i juguen d'una altra forma, no? De la qual cosa, doncs bé, ara sí doncs, preparem el nitro del nostre UFO d'última generació, preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, a.k.a. Cosmos Musical.
2: Segueix-nos a Instagram, la cara B Roots.
0: Molt bé, aquest Instagram que estem fent Castefa Chronicles, Estem fent una altra versió,
1: sí.
0: Més divertida, més coses així. El següent, pues, bueno, sortiré jo a la dutxa, qualsevol cosa, més intimitat, més el que fem.
1: Potser.
0: Però l'agafarà i abarcarà una mica més de varietat. Teníem un altre que era de les portades, crec que queda antiquat aquest estil d'Instagram, la gent vol coses dinàmiques, vol veure doncs, sang, coses, no? Vinga, anem a tope, anem per aquí. Encara així, no ens estem venent, si no estem fent el que doncs, ens agrada, i bé, doncs, presentem d'una altra forma les coses. I després també podeu trobar el link del nostre podcast, que és...
3: radiocastelldefels.org,
0: on podeu trobar tots els programes gratis i a la carta.
4: Nice.
0: Sense por, aquesta publicitat que no posem, però jo començaré a posar, de fet,
1: Potser.
0: De la creu li hem posat una mica de públic. Gent d'aquí, gent local, de quilòmetre 0 o 0,1, és igual, està per aquí de la zona, és el que nosaltres volem ressaltar, gent de Castelldefels i gent pues, que fa aquest forma part del moviment, en certa forma, no? Jo surto allà, m'estava tatuant, no? Sí, va ser molt divertit, i bé, tinc altres preparats molt, també, molt, una mica descabellats, que és el que m'agrada, no? Doncs bé, avui la transmissió està dedicada a un esdeveniment molt especial, no? El retorn d'una de les bandes que va redefinir la música, dels finals dels 90, és Limp Bizkit, i a més P.O.D., però avui no només escoltarem música, avui obrirem un portal temporal per descobrir què passa quan el hip-hop doncs, travessa un amplificador Marshall i el metall decideix començar a rapejar, no? En certa forma. Així que anem amb aquest inici de bloc.
1: Bloc 1.
0: Aquest bloc 1, la col·lisió. Xoquen dos àtoms, pam, xoquen, i anem a començar a obrir aquesta llauna metàl·lica amb un cop de bastó ben fort de fusta i amb P.O.D., amb el seu tema de Soul Town.

aquí em dono aquest POD, que van ser taloners de Limp Bizkit el passat dimecres a l'estadi de Movistar a Madrid. Vam estar allà, vam estar amb el meu germà Jordi, el qual doncs, bé, va ser espectacular, va ser brutal, no sé, concert increïble, veure POD i Limp Bizkit per primera vegada compartint escenari, doncs, bueno, va ser, no sé, una experiència única, el qual, doncs, bé, irrepetible, espectacular el so, espectacular el lloc, bueno, com va ser la gent, com es va portar, bueno, un dels millors concerts que he vist en la meva vida, però tampoc és que n'hi hagi molt, no en directe, però aquest concretament em va semblar, bueno, bueno, ja puc morir tranquil, no? Però anem a dir que aquí, amb aquest tema, doncs sobretot amb Southtown, més de The Fundamental Elements of Southtown del 1999, ens comencem aquest viatge a San Diego. Des d'aquest any 1999, POD demostrava que el rap, el reggae, el hardcore i el metal podien conviure dins d'una mateixa freqüència. Aquesta peça es convertiria en un dels pilars del moviment nu metal abans de la seva explosió mundial. Una ciutat, quatre músics i una idea. No existien fronteres entre gèneres, només freqüències encara desconegudes. Doncs bé, anem amb un altre grup, comencem forts, perquè aquest té una manera bona introducció a el que seria el nu metal i tot el que comporta aquest moviment i a quins grups abarca, no? Aniríem amb un que també... només dir el nom ja, bueno, a mi ja em suposa doncs, recordar una infància, una joventut, el qual doncs, bastant heavy, bastant energètica, no? I estem parlant de Rage Against the Machine amb el seu temazo de Bulls on Parade.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: The Pop Rains Against the Machine, brutal, eh? Bulls on Parade. Un tema, quin àlbum inolvidable, Evil Empire, del 96, el qual si haguéssim de buscar un dels laboratoris on es va començar a fabricar el rap metal, molts assenyalarien Rage Against the Machine. Segurament Tom Morello convertia la guitarra en un tocadiscos i Zack de la Rocha rapejava amb una intensitat pròpia d'un manifest polític. No era rock, no era hip-hop, era una fucking mutació musical brutal, eh? I de fet, doncs, parlem d'altres idiomes, parlem de que era les arrels xilenes, eh? El cantant, aquest Zack de la Rocha, el qual, doncs bé, és un artista, no pot ser de la talla de Bob Marley, perfectament, amb la seva banda, amb el missatge que porta i amb la intensitat que ho toca, no? Vull dir, aquí no estem parlant ja de... anem de chill, no? Això de l'antonomàcia, no? Una mica de Bob Marley, no? Aquí estem molt tranquils fumant la nostra Julie Verne, però aquí no, aquí estem cridant i estem dient què collons passa aquí, no? És com, bueno, va, obrim camí ja o què fem, no? Però aquí és Rage Against the Machine, ho ha pis amb el nom directament. Doncs molt bé, ara anem amb un altre tema, no? Anem amb un tema d'una gent molt bèstia, una gent que també, ja com diu el seu nom, estem parlant de Beastie Boys amb Sabotage.

Bueno, queda clar, que es crida per algo, no? És com una dir, aquí estem, és que aquí estem, fa molt de soroll, quin temazo, no? Més com s'incorpora i ells sí que fan servir, i crec que fins ara avui dia es fa servir molt a l'escratch, i és un element el qual és molt estrident, segons quins sons facis, no? Un flare baby o qualsevol dels que faci servir, i el so que sigui, encara és com encara més incident, més incisiu, no? Encara t'entra més, que prestes atenció o fuig o no, però la veritat és moure, és remoure, no? Perquè aquesta música el que et fa és sacsejar, no? I aquest sacseig, aquest earthquake que provoca és fer despertar consciència, no? En certa forma, perquè si hi ha de tranquis no t'enteres, doncs ho cridarem una mica més fort a veure si així t'arriba, no? I Beastie Boys amb aquest Savage, amb aquest àlbum la segona comunicació, Second Communication del 94, els Beastie Boys ja anaven demostrant, o ja havien demostrat molt abans, que el hip-hop podia conviure amb guitarres distorsionades, eh? Sabotage és energia pura, eh? Ho podeu comprovar, és una explosió de punk, literalment, totalment irreverent, aquesta estètica a la qual ells porten, tornen la volta i venen d'aquest The Clash, no? D'aquesta anglesa tan profunda, en el qual també aquest punk, també aquesta societat tan senyorial, tan gentleman, no? I tantes, pues, al final ens acaba portant també una explosió sortint per les costures, no? I quan és aquest moviment que és el punk, no? Crestes i bé, doncs tota aquesta indumentària que es porta, que va en contra, totalment oposada a lo que seria aquesta excel·lència, pulcretat anglesa, no? I després doncs, d'aquí surt, no? Perquè al final no tot es pot sostenir sobre una mentida, no? Al final doncs, acaba patant i qui es dona compte doncs, abans ho vol fer saber, no? I la música doncs, és el medi per fer-ho saber. Doncs molt bé, ara doncs, també anem a entrar en un tema al qual doncs, aquí jo, quan el vaig escoltar per primera vegada, vaig dir, ei, aquí passa algo, no? Quin tema més diferent, quin temazo, no? I estic parlant de Biozar amb Onyx, amb el seu temazo de Judgment Night.

0: La cara de...
1: Bé, i tant, re, una abraçada amb Marc. Molt bé, doncs aquí, Biosalen Onyx, amb aquest tema Judgment Night. Està extret de nou de Judgment Night, que està extret d'una pel·lícula molt interessant, que probablement no coneixereu molts, però després l'enumerarem. I aquí, des del 93, doncs probablement la banda sonora més important de la història del rap metal, per primera vegada, grans grups de hardcore i grans MCs compartien cançons, i aquest disc demostrava que els dos universos podien fusionar-se i el resultat va canviar la història, totalment. Doncs ara anem a la nostra secció d'avui.
2: Clàssic.
1: Hi ha un clàssic, aquí el flow clàssic, que es converteix en un... L'he canviat el nom i el deixo aquí com a plantilla, no? M'agrada molt i m'agrada portar el clàssic perquè, igual que portem l'infiltrat, portarem més seccions, però amb aquesta, doncs, em quadra molt bé aquesta. I per què dic que és un clàssic? Perquè aquí, sens dubte, ja era com quan podies dir, estava amb el teu pare, amb un viatge petit, no? I estava la seient de darrere i... Doncs dos generacions, dos músiques, dos gèneres diferents estan sonant al mateix lloc i estan en sintonia, no? Doncs estic parlant de Run DMC i Aerosmith amb el seu tema de Walk This Way.
3: What to do.

0: Walk this way, ¿eh? Si podés, walk this way, walk to talk, ¿eh? Talk to walk and walk to talk, ¿eh? Que digo que talk to talk and walk to walk, ¿eh? No andar por andar ni hablar por hablar, no te sabes, bueno, pues lo digo porque me agrada, porque es walk this way, es como se ha de hacer, no parlar por parlar tampoco, ¿no? Pero bueno, si escú que faci el que vulgui. Realment, doncs, Run DMC i Aerosmith amb aquest walk this way, doncs aquest Rising Hell del 86, ni més ni menys, doncs és un portal zero, que dic, no? Aquest, que dius, vale, aquí, a partir d'aquí, què neix? Neix això, no? S'ajunti Aerosmith amb Run DMC, dos grups pioners amb els seus dos gèneres personals, en el qual doncs Aerosmith també, amb el seu canvi de cantant, no? A través de l'amor de l'antic, no era el primer i originari d'Aerosmith, doncs fan aquesta conjunció tan autèntica, no? Run DMC i Aerosmith, el qual doncs creix un nou moviment i la primera gran connexió entre hip-hop i rock, doncs quan Run DMC i Aerosmith van enderrocar simbòlicament el mur que separava els dos gèneres, no? I aquí, doncs, he posat la cançó del videoclip perquè us el recomano que l'escolteu i el veieu perquè doncs veus exactament això, no? Com trenen aquest mur i diu, bé, aquí no separem, aquí això és música, anem a juntar a veure què passa, no? I sense aquesta cançó potser avui no existirien doncs Korn, ni Limp Bizkit, ni Linkin Park, ni tan sols el Nu Metal. Qui ho sap? No sabem, no? Doncs sí, doncs ara anem al següent bloc.
1: Bloc 2.
0: Boom! En aquest bloc 2, després de veure One Piece per allà, pujant per la muntanya i fer les seves necessitats aquí al costat de la ràdio, l'hem vist, estàvem sobrevolant aquí amb el UFO i l'hem pillat a One Piece. Què diu aquest boss? No? Si no, qui ja està aquí sap del que estic parlant. Doncs molt bé, i si vulgui saber de què està parlant aquí aquest, quan està parlant què està veient, doncs veniu. No podeu venir perquè estem sobrevolant, una pena. Hòstia. Sempre poso la mateixa tessitura. Eh? Doncs bé, anem a continuar doncs, amb aquest bloc, al qual, doncs, per què no? Amb aquest bloc que es diu Impacte. Començar amb un tema que fa impacte, i ara veureu per què, estic parlant dels artífices del concert que vaig anar a veure a Madrid, estic parlant de Limp Bizkit amb el seu tema de The Break Stuff.

0: la cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Bueno, ja m'imagino fer un pogo a casa, eh? Deve haver un pogo de fotents a la cleca, eh? A casa amb això, és que és la cançó que convida a fer-ho. De fet, Limp Bizkit amb aquest Break Stuff va tenir problemes a Woodstock, eh? 99, qui sabia del que estic parlant, no sabrà perquè es va liar bastant, no? I a més el concert ho van nombrar, van dir, estaven dient que això podria convertir-se en un nou Woodstock, anem a veure què passa, diu, saps? I tu, pum, tira, no? Increïble. Bé, sens dubte, significant Other, del 1999, doncs arriba al nucli del programa, eh? Break Stuff no només és una cançó, és una vàlvula d'escapament, una descàrrega col·lectiva, un himne per a tota una generació que va créixer entre MTV, videojocs, skate i cultura urbana, quan sona aquesta guitarra, el cervell entra en modo supervivència, sens dubte, no? I aquí doncs vull comentar doncs aquesta pel·lícula del Judgment Night, no? Que parla d'un homicidi al qual doncs uns, bueno, d'un gàngster i bé, hi ha uns testics i bueno, es lia, no? Pues això doncs també era algo molt comú als Estats Units, per desgràcia, i una de les coses que passa aquí, aquest Woodstock, al qual doncs Limp Bizkit ja li fan una petita creu i una línia negra i la tatxen en vermell, no? Que hi ha morts i han altercat. Però bé, Woodstock se'n va de les mans, sí, si voleu veure quin tipus de festival és. Va començar, bueno, un dels 69 va ser un dels, si no m'equivoco, el primer i dels que va canviar, i va ser Santana, Carlos Santana, que va concloure, va fer aquest gran, bueno, va fer que Woodstock es creixés i veiés la qualitat i la quantitat de gent que pot arribar a un lloc i disfrutar de la música. Bueno, són macro esdeveniments que bé, sens dubte, doncs poden passar coses com les que van passar aquest. I bé, ara una altra cançó, posem aquí una tríada sencera de Limp Bizkit, ara anem amb un altre tema també que va marcar i sens dubte aquí els va fer veure a la gent, a l'audiència, que ells estan a un altre nivell, no? I estic parlant de Limp Bizkit amb el tema de My Generation. Fabio. If only we could fly.

0: gelat brutal. Que desgracia, ¿no? Muy bien. Pues muy bien, pasa. Vale, és brutal. Ja, ja. Aquest us el recomano, tant com tots els temes de Limp Bizkit, sobretot els primers àlbums, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water del 2000. Doncs l'any 2000, Limp Bizkit era probablement la banda més popular del planeta. Aquest disc va vendre milions de còpies i My Generation es convertia en el manifest d'una generació que ja no demanava cap tipus de permís. I ara com anem i trenquem, no? A part d'aquest col·lectiu, tenien tants grups que anaven en massa i Limp Bizkit doncs liderava doncs aquest moviment, no? Aquest moviment de sacsejar el planeta, de sacsejar la Terra, de donar una altra perspectiva, i tant que van poder introduir-se en el món del cinema amb una també d'aquelles pel·lícules tan increïbles, tan úniques que coneixem tots, que és Missió Impossible, no? A la qual doncs ens va donar doncs una perspectiva doncs diferent a tot, i sincerament doncs aquí Limp Bizkit doncs ho demostra, i anem a escoltar també aquest altre tema de Limp Bizkit, que és Rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Doncs molt bé, Limp Bizkit, aquest Rolling, eh? A Raid, a Vehicle, amb aquest àlbum també de Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored War del 2000, impossible no reconèixer aquest riff, eh? Impossible no cridar el famós Keep Rolling, Rolling, Rolling Baby, eh? Una de les cançons més emblemàtiques del nu metal i una de les actuacions més recordades de la WWE, no, del WWE, eh? De la qual, doncs, Take a Look Around és el tema que surt a Mission Impossible, que també és aquest el tema que avui no escoltarem, però que l'heu d'escoltar vosaltres, i aquests els deures que tenien, dic, què diu aquest? No, pues no, feu el que voleu, si voleu escoltar, l'escolteu, si no, pues no, però us el recomano, eh? I bé, ara continuem amb un tema de Korn, amb el seu God the Life.

no sé qui diu, aquest Rocky Marciano, un rock marciano, la instrumental és espectacular. Doncs ja, a més, que gran producció del Seba d'aquí, amb aquest infiltrat, portem avui Radiohead

0: brutal. Quin tema més especial. No sé, no parlaré gaire, però Radiohead, Creep, era el nostre infiltrat d'avui i sembla que l'escolto, el sento fins a l'amígdala. És una cosa increïble, quin tema brutal, eh? És el tema de dutxa per a directe. Doncs amb aquí, amb aquest Creep, anem amb el nostre següent bloc.
1: Bloc 3.
0: I aquí, amb aquest bloc 3, trobem l'ona, la ona expansiva, aquesta ona, aquesta ondulació, aquestes freqüències ondulades i modulades que tenim, doncs continua. I continua amb un tema d'un gran també, que és Deftones, amb el seu tema de My Own Summer.

0: Esteu escoltant La Cara B.
1: Molt bé, aquí Deftones, el seu tema de My Own Summer, aquest àlbum de Around the Fur, de 1997, al qual Sikon representava la foscor, Deftones representava el somni, les textures, atmosferes, melodia, violència, tot coexistint dins del mateix espai, no? Marca també un altre identitat dins del mateix gènere, el qual, doncs bé, anava evolucionant, però queda ocult des de la seva identitat, i que sens dubte Deftones ho marca, eh? I ara anem amb un altre grup, anem a fer una mica express, no? Se'ns apreta el temps aquí perquè anem molt nu metal, anem a tope avui amb aquest especial que estem fent, però és una mica parlant Limp Bizkit POD, a través d'aquest concert doncs toquem aquest nu metal, aquest rap, aquest so més metàl·lic, no? I ara anem amb un tema de Papa Roach amb el seu Last Resort.

0: Bow, Papa Roach, o aquest Last Resort, aquest àlbum d'Infest del 2000, una de les cançons més icòniques de l'any, dels anys 2000. Aquest rap metal també podia parlar de salut mental, desesperació i supervivència, el qual, doncs, després de més de 20 anys després, continua emocionant a milions de persones. Us puc comprovar els pauets d'en Sebas, jo no he parlat de moure'm, en Sebas tampoc, un programa bastant intens, no t'agrada el guitarreo, el rifeo i la bataca, soc de bataqueo,
1: sí.
0: Sobretot d'això, aquesta contundència, guitar air i drum air, no? Tocar l'aire, no? L'estàs seguint la cançó. Brutal, doncs va, no ens enrotllem, anem cap al final, ja estem arribant a la recta final del programa i doncs anem amb un tema de Cypress Hill amb el seu Rock Superstar.
2: We got a lot of sharks out there trying to take a bite of something. It was hot. A lot of chameleons out there trying to change up anytime something new comes along. Everybody wants a bite. Don't happen overnight.

0: people see Rockstar, you know what I'm saying? But you still trying to get out and work like everybody else, you know? You know, it's a fun job, but it's still a job. Save your money, man. Save your money, too. Hit single don't last very long, you know what I'm saying? I mean, lucky in this game, too.
1: Wow, temazo de Cypress Hill, aquest rock superstar, el qual, doncs, Skull and Bones representa aquest any 2000, aquest àlbum, Cypress Hill, una marca que també s'ha juntat, una marca, no, un grup, el qual, doncs, ha fet marca en el món del heavy, també, del metal, perquè ha col·laborat i té aquest sotana estrident, que encara fent rap sona a metal, eh? Cypress Hill, si coincidim, no sabes, que encara que no estigui fent el... No sigui
2: sí.
1: Guitarra, és metall, és dues contundències, s'equipara aquí. Té aquesta foscor suficient com per formar part de la i de l'inframundo, no? En aquesta forma, doncs també quan una llegenda del hip-hop decideix endurir el seu so, apareixen cançons com aquesta. Skull and Bones és un àlbum doble, una cara dedicada íntegrament al hip-hop i l'altra al rock i al metal. Una declaració d'intencions, sens dubte. Doncs bé, ara doncs, arribarem i ja estem al final d'aquest programa, el qual doncs, Limp Bizkit i Method Man doncs, acabaran per juntar, per commemorar, per tancar, per posar dos cireres ben grosses o dos síndries a sobre del pastís. Què és cirera? Hi ha dos síndries grosses pam, a sobre d'un pastís esclafadíssim. Doncs és això, rap i nu metal, Limp Bizkit, Method Man and Together, and together now, és un joc de paraules, doncs, el qual doncs acabarem doncs, aquest viatge unint dues institucions, Fred Durst, Method Man i el legendari DJ Sebas DJ Cremier, amb el qual doncs, a la producció, i doncs, aquí hip-hop de Nova York, nu metal de Jacksonville, quan dues galàxies col·lisionen no sempre hi ha destrucció. De vegades neix una nova estrella, i aquesta estrella nova serà el tema amb el qual acabarem, però abans, com sempre, heu d'escoltar alguna cosa. Perquè, literalment, durant milions d'anys, no? Els elements químics van viatjar sols per l'univers. Un dia, el carboni va trobar l'oxigen i va aparèixer la vida. La música també evoluciona així. No per separació, sinó per col·lisió. El rap venia dels carrers, el metal de les fàbriques. Dos idiomes diferents, la mateixa necessitat. Cridar, explicar, sobreviure. Quan es van trobar, no va néixer un gènere, va néixer una mutació, una freqüència nova, un llenguatge que encara avui continua evolucionant. Potser el rap metal mai va ser una moda, potser era inevitable, perquè l'univers sempre busca combinar partícules que aparentment no encaixen. Com dos persones, com cultures, com idees, com nosaltres. I mentre aquesta nit, Limp Bizkit i P.O.D. tornaven a pujar a un escenari davant de milers de persones, recordem una cosa. Les cançons no envelleixen. Només canvien d'oients. I cada vegada que una guitarra torna a sonar i un beat torna a colpejar el pit, el portal es torna a obrir. Nosaltres no només hem estat els encarregats d'enviar aquesta transmissió des de la cara B de Ràdio Castelldefels, així que, bueno, moltes gràcies, Sebas Cremier.
2: Molt bona nit.
1: Good night, everybody. I love you, fellas. I end of transmission. O potser només acaba de començar. Mea, mea.

0: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, està estabilitzat. Els bombers han treballat durant tota la nit d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpida com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan que amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha escollit amb gairebé el 96% dels suports. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros pels propers 4 anys. A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. Jovanotti, els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents, són 9.000 menys que l'any passat.
3: Esports.
2: Al Mundial, l'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. Linda Noshkova ha guanyat a la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Muchová, en 3 sets aquest diumenge, final masculina entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la General, Pogacar continua el líder. Avui, diumenge, s'ha modificat l'etapa per l'onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Avui, diumenge, a les 2, la cursa llarga. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
3: 3Cat Info.
2: Ara passen 4 minuts de les 6, us informa Montse Garcia.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
2: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut d'activar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre, que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'Exteriors de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz i que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana, les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
4: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
5: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
4: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
6: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
4: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bédar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
7: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
8: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
4: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
2: A casa nostra, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 11:45 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que ha tingut les flames a tocar.
9: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
2: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Montroig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa de Zèfir i unes cases del costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
10: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
2: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. I controlat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins el seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
3: 3CAT Info.
2: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
11: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
2: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el conflicte de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
12: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
13: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
14: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
12: Tot plegat en ple procés de refundació amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
2: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou Pla de Pobles que ha presentat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros pels municipis rurals. Bergós de Cervera, Alba Mor.
15: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
16: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
17: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
18: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
19: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
15: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
3: El temps.
2: Amb l'Eloi Cordomí.
20: Per avui diumenge esperem un dia càlid, altra vegada. La temperatura preveiem que es dispari al migdia a les comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. Pot pujar 2-3 graus respecte a les que teníem ahir, amb màximes que podrien fregar els 40 graus en alguns punts, per exemple, del Segrià. També hi ha un avís de calor que afectarà a les comarques de Ponent i a la zona de l'Alt Pirineu. Durant el dia, preveiem que ens vagin arribant capes de núvols prims, potser una mica de calitja, pols en suspensió, i no descartem la formació d'alguns núvols baixos en aquesta hora del matí a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, la temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim. Potser entre dimarts i dimecres podríem tenir algun ruixat de tarda a l'interior fruit de la mateixa calor, i a partir de finals de setmana la temperatura tornarà a recular.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
21: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre els supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot, i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes d'entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
22: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
21: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics, són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
2: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea a Congo després que les proves que s'han fet al pacient hagin sortit negatives. Hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea a Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat, un home de 47 anys, mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forès, Regueral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9, que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. Al Canadà, dues persones han mort i 5 més han resultat ferides en un tiroteig aquest dissabte a Toronto. Segons han informat la policia i els mitjans locals, els fets han passat en una zona on s'estava celebrant un festival de salsa. La policia ha acordonat la zona, però de moment no ha facilitat informació sobre l'autor dels trets ni sobre les circumstàncies de l'atac. I el tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades a la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i amb vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se pel pitjor davant les pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
0: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària, com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
2: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts. L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
1: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
2: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Els investigadors confien arribar com a mínim a uns 5.000 participants. The Hives, la Ludwig Band, Rigoberta Bandini o Jovanotti són alguns dels noms que han marcat l'última jornada del Cruïlla. El Festival de Música, Humor i Arts ha tancat aquesta edició amb 73.000 visitants. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
5: Els Focs de Hives han redoblat l'aposta rockera del Cruïlla amb un rock electritzant. Pelle Almquist parlava amb el públic dient amigos catalans, literalment, i els reclamava que fessin soroll. Els han posat a prova, aturant-se com si fossin ninots de cera, i el públic hi ha respost amb cants i crits. Les noves, com Paint a Picture, sonen tan immediates com Hate to Say I Told You So, Come On o Tic Tic Boom. L'electricitat saltava de les guitarres a la roba perquè les caçadores d'inspiració country que porten tenen cintes de leds que les decoren. Almquist ha aconseguit fins i tot que el públic fes el riff d'I Hate to Say I Told You So i ha cantat a capella a sobre. Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó Siete Dies a Terra, per exemple, Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain We Call It Soledad o Ai Mamà han despertat els crits del públic. També han saturat l'escenari la Ludwig Band. Estan vivint un estiu farcit de festivals, Vida, Canet Rock i Cruïlla en només una setmana i amb festes majors entremig. I és que pel barri es comenta té una grandíssima tirada, multiplicada per la viralitat de Xavier, el tècnic de so. Un tècnic, com diu la cançó, que fa que la Ludwig Band soni fantàstica, encara que Quim Carandell se li hagi trencat una corda de la guitarra a la primera cançó, El teu amor, i la gent canviat al mig de Rapunzel. Però també deu l'èxit amb meravelles narratives com On t'has ficat aquesta nit, que el públic ha cantat com una persona sola. Igual que El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla, o Manela. Un altre dels escenaris destacats del dia ha estat Jovenot, i que ha revolucionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky i hip-hop sense compassió. Portava una banda completa amb guitarra, baix, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsava dels altaveus també era de luxe.
4: Han pogut frenar la venda.
3: Esports.
2: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.
6: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Grand Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
7: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
6: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
8: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
23: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
8: Let's see, but I'm looking forward to it.
6: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger a Bastad, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Walthert.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
24: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
6: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
25: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
6: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
6: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
26: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
6: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
9: Didn't feel like this all the time until I had until the last minute.
10: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
6: Tadej Pogačar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company de Kimmel Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, nova etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial.

0: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf, que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees aquest dissabte a la nit. 600 evacuats han pogut tornar a casa seva, mentre la policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. Mentrestant, a casa nostra, l'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera està estabilitzat. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara també us explicarem com les altes temperatures han fet que França s'hagi decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui. S'anticipa el tancament d'alguns monuments a París durant uns dies, com la Torre Eiffel o els museus del Louvre i Orsay. I passarem per Altafulla, on aquest dissabte la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca han fet un autèntic recital a la plaça del Pou d'aquesta localitat del Tarragonès.
1: Esports.
0: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3 gols a 1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2 a 1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del matí. Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut de desactivar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'Exterior de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz, que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana, les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. A Ucraïna, 9 atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev. Els estralls provocats pels atacs russos palesen la indefensió ucraïnesa per falta de munició per la defensa aèria. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva per donar aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Turre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana.
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: L'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 11:45 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que han tingut les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Ahir dissabte els bombers van poder controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord van estabilitzar els dos flancs i al cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora es va demanar el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i la Costa de Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Frank Morancho, va revelar que és probable que algú hagi provocat aquest incendi.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Ahir dissabte es va inaugurar a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi van participar familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
9: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendi molt elevat.
10: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils. Tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers van cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
12: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. I França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour es cursarà 30 quilòmetres al recorregut d'avui diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor ja han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. I els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els dos pròxims cursos. Ens ho explica la Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca.

La diada ha estat perfecta pels xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.

0: properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei com els topalls del preu del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i ha demanat contundència per multar els infractors.
1: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros pels propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el Sindicat de Llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recordem que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que es pot ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposarà cap canvi immediat. La central nuclear de Vandellòs 2 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'ahir dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'ha aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. El text assegura que tots els sistemes de seguretat han funcionat segons el previst i que ara busquen la manera de poder intervenir a la vàlvula de manera segura. També afirmen que aquesta incidència no ha tingut impacte en els treballadors de la central ni tampoc en el medi ambient. L'empresa Submer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys que tenia Ercros a Flix. Es tracta de l'espai on hi havia la planta de clor. El projecte té un cost inicial de més de 1.000 milions d'euros i té com a objectiu posar en marxa el centre a partir del 2027 i que el 2029 estigui en ple funcionament. Flix, Ariadna Escoda.
2: La companyia catalana construirà la fàbrica, que tindrà una potència de 50 megawatts i amb què es preveu crear 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
3: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i, diguem-ne, com les coses van bé, tothom s'hi apunta. I, per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Flix. No?
2: Els impulsors de la factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial apunten que l'objectiu és el de posar en marxa la planta a partir de l'any vinent i que estigui en ple rendiment el 2029. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
0: Protesta ahir dissabte al migdia a Figueres, coincidint amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Unes 200 persones es van concentrar davant el centre Esport Figuerenc per mostrar el seu rebuig a diversos projectes previstos a l'Empordà. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
4: La mobilització impulsada per diverses entitats ha denunciat la manca de consens amb el territori en iniciatives com el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Parc Eòlic Marí de Roses o el trasllat de l'estació de Figueres a Vilafant. Els manifestants han fet sonar xiulets i han entonat càntics mentre a l'interior de l'edifici es celebrava una jornada sobre el futur econòmic de la comarca. Jordi Estevez, portaveu de l'Empordà Dempeus.
5: Pensem que desplegar aquesta bestiesa de molins és un dany irreversible, és un dany que no té marxa enrere.
4: Durant la seva intervenció en l'acte, la consellera Sílvia Paneque ha defensat que Catalunya necessita avançar tant en infraestructures com en energia renovable.
6: Perquè qui no estigui preparat per l'economia que ve, que és una economia, per sort, d'aquesta vegada verda i sostenible, no només no complirà els objectius ambientals que ens hem marcat com a europeus i europees, sinó que, a més, no tindrem les bases, els pilars, per desenvolupar aquesta nova economia i, per tant, per generar oportunitats als nostres conciutadans i conciutadanes.
4: També ha assegurat que aquest desenvolupament s'ha de fer preservant el paisatge.
0: Xavi Duch, Mariona Escoda, Marc Pocielo i Anna Valldedeu protagonitzen el musical No són maneres de tractar una dona, premiat als Butaca el 2004 i que

0: Dades després torna a escena al Teatre Gaudí de Barcelona. És una peculiar comèdia negra sobre la persecució d'un assassí en sèrie per part d'un detectiu amb poca traça. Ignasi Abad.
1: I mentre aquí l'espero, sola quasi desespero, quan un sonat és que em fa competència.
2: Pot semblar estrany centrar un musical en la figura d'un assassí en sèrie, però a No són maneres de tractar una dona, Douglas J. Coyne planteja una hàbil barreja de comèdia estripada, humor negre i història d'amor. La que tenen el detectiu interpretat per Marc Bosiello i la testimoni d'un dels crims a qui dona vida Mariona Skoda. La guanyadora de la primera edició d'Eufòria canvia radicalment de registre després d'interpretar la Rosa del Petit Príncep.
3: Té una profunditat emocional bastant bèstia, jo crec. Pot agradar realment a tothom i gent que busqui, jo què sé, una cosa diferent dels musicals que estem acostumats. És bastant fosc a molts moments i això a mi m'encanta.
4: Veig els titulars de demà. La ciutat en ple s'enfotrà.
2: La foscor de part de la trama està canalitzada a través de l'humor, explica Maria Garrido, codirectora de l'espectacle, juntament amb Xènia Reguant.
5: Pot arribar a ser una mica humor macabre en alguns moments, en tot cas segur que és humor negre, però també hi ha alguns moments que l'humor és molt tendre i hi ha moments que és molt clown, gairebé.
2: Xavi Duc, que entoma el repte de ficar-se en la pell d'un assassí en sèrie caminant sobre la fina línia entre el terror i l'humor, diu que aquest musical té molts elements per agradar al públic.
6: És un espectacle molt true crime, no? D'aquesta cosa que està tan de moda, que ens agrada tant. És un còctel de moltes coses. Suma una comèdia molt estripada, molt divertida. Després, a nivell musical, és una delícia. Tenim quatre músics en directe, la partitura... És dels 80, la partitura. Toca amb molts estils diferents, a nivell vocal també està molt bé. Són molts ingredients a nivell teatral, a nivell musical, a nivell de visió, que fa que sigui molt atractiu.
4: Soc famós, va mama, estima...
2: No són maneres de tractar una dona, es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona fins al 26 de juliol.
7: Esports.
0: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.

0: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
1: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
0: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
2: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
3: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
2: Let's see, but I'm looking forward to it.
0: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastada a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
0: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
6: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
0: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
7: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
0: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
8: Didn't feel like this all the time until the last minute.
9: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
0: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
0: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias.
4: Trescat Info.

0: Són les 7.
1: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf, que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, està estabilitzat. Els bombers han treballat durant tota la nit d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpida com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan que amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha escollit amb gairebé el 96% dels suports. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros pels propers 4 anys. A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. Jovanotti, els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents, són 9.000 menys que l'any passat.
0: Esports.
1: Al Mundial, l'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. Linda Noshkova ha guanyat a la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Muchová, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculina entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la General, Pogacar continua el líder. Avui, diumenge, s'ha modificat l'etapa per l'onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Avui, diumenge, a les 2, la cursa llarga. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
0: 3Cat Info.
1: Us informa Montse García.
0: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut d'activar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre, que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'Exteriors de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz i que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana, les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezó en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
1: A casa nostra, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 11:15 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que ha tingut les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
1: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa de Zèfir i unes cases del costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
1: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. I controlat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins el seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
0: 3CAT Info.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
9: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
1: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el conflicte de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
10: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però venés que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
11: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
12: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
10: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
1: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou Pla de Pobles que ha presentat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros pels municipis rurals. Bergós de Cervera, Alba Mor.
13: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
14: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
15: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
16: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
17: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
13: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
0: El temps.
1: Amb l'Eloi Cordomí.
18: Per avui diumenge esperem un dia càlid, altra vegada. La temperatura preveiem que es dispari al migdia a les comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. Pot pujar 2-3 graus respecte a les que teníem ahir, amb màximes que podrien fregar els 40 graus en alguns punts, per exemple, del Segrià. També hi ha un avís de calor que afectarà a les comarques de Ponent i a la zona de l'Alt Pirineu. Durant el dia, preveiem que ens vagin arribant capes de núvols prims, potser una mica de calitja, pols en suspensió, i no descartem la formació d'alguns núvols baixos en aquesta hora del matí a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, la temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim. Potser entre dimarts i dimecres podríem tenir algun ruixat de tarda a l'interior fruit de la mateixa calor, i a partir de finals de setmana la temperatura tornarà a recular.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
19: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre els supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot, i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
20: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
19: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
1: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després que les proves que s'han fet al pacient hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forès, Regueral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9, que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. Al Canadà, dues persones han mort i 5 més han resultat ferides en un tiroteig aquest dissabte a Toronto. Segons han informat la policia i els mitjans locals, els fets han passat en una zona on s'estava celebrant un festival de salsa. La policia ha acordonat la zona, però de moment no ha facilitat informació sobre l'autor dels trets ni sobre les circumstàncies de l'atac. I el tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades a la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i amb vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se pel pitjor davant les pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
3: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària, com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
1: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts. L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
21: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
1: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Els investigadors confien arribar com a mínim a uns 5.000 participants. The Hives, la Ludwig van, Rigoberta Bandini o Jovanotti són alguns dels noms que han marcat l'última jornada del Cruïlla. El Festival de Música, Humor i Arts ha tancat aquesta edició amb 73.000 visitants. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
22: Els Focs de Hives han redoblat l'aposta rockera del Cruïlla amb un rock electritzant. Pelle Almquist parlava amb el públic dient amigos catalans, literalment, i els reclamava que fessin soroll. Els han posat a prova, aturant-se com si fossin ninots de cera, i el públic hi ha respost amb cants i crits. Les noves, com Paint a Picture, sonen tan immediates com Hate to Say I Told You So, Come On o Tic Tic Boom. L'electricitat saltava de les guitarres de la roba perquè les caçadores d'inspiració country que porten tenen cintes de leds que les decoren. Almquist ha aconseguit fins i tot que el públic fes el riff d'I Hate to Say I Told You So i ha cantat a capella a sobre. Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó Siete Dies a Terra, per exemple. Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain, We Call It Soledad o Ai Mamà han despertat els crits del públic. També han saturat l'escenari la Ludwig Band. Estan vivint un estiu farcit de festivals, Vida, Canet Rock i Cruïlla en només una setmana i amb festes majors entremig. I és que pel barri es comenta té una grandíssima tirada, multiplicada per la viralitat de Xavier, el tècnic de so. Un tècnic, com diu la cançó, que fa que la Ludwig Band soni fantàstica, encara que a Quim Carandell se li hagi trencat una corda de la guitarra a la primera cançó, El teu amor, i la gent canviat al mig de Rapunzel. Però també deu l'èxit amb meravelles narratives com On t'has ficat aquesta nit, que el públic ha cantat com una persona sola. Igual que El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla o Manela. Un altre dels escenaris destacats del dia ha estat Jovanotti, que ha funcionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky i hip-hop sense compassió. Portava una banda completa amb guitarra baixa, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsava dels altaveus també era de luxe.
1: Esports. L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.
23: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2-6, 7-5 i 3-6. És el primer Gran Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing WTA. La sentim.
2: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
23: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
4: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. And now he has this confidence.
5: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Gran Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
4: Let's see, but I'm looking forward to it.
23: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger a Bastad a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walthert.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
6: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
23: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
24: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
23: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
23: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
25: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
23: Tim Merli ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
26: Didn't feel like this all the time until the last minute.
27: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
23: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company de Team Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmö i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial.

0: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf, que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees aquest dissabte a la nit. 600 evacuats han pogut tornar a casa seva, mentre la policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. Mentrestant, a casa nostra, l'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera està estabilitzat. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara també us explicarem com les altes temperatures han fet que França s'hagi decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui. S'anticipa el tancament d'alguns monuments a París durant uns dies, com la Torre Eiffel o els museus del Louvre i Orsay. I passarem per Altafulla, on aquest dissabte la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca han fet un autèntic recital a la plaça del Pou d'aquesta localitat del Tarragonès.
1: Esports.
0: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral. Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut de desactivar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'exterior de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz i que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana, les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. A Ucraïna, 9 atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev. Els estralls provocats pels atacs russos palesen la indefensió ucraïnesa per falta de munició per la defensa aèria. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva per donar aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Turre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: L'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 10:45 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que han tingut les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns a la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Ahir dissabte els bombers van poder controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord van estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora es va demanar el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i la Costa de Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Frank Morancho, va revelar que és probable que algú hagi provocat aquest incendi.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Ahir dissabte es va inaugurar a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi van participar familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
9: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendi molt elevat.
10: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No estem en una onada de calor, hem tingut setmanes difícils. Tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
12: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. I França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour escurçarà 30 quilòmetres el recorregut d'avui diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran en el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor ja han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. I els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els dos pròxims cursos. Ens ho explica la Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Allà hi ha anat el nostre company Josep Almirall.
16: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar el Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els castellers de Vilafranca. La colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. El relleu

0: del Segrià. També hi ha un avís de calor que afectarà a les comarques de Ponent i a la zona de l'Alt Pirineu. Durant el dia, preveiem que ens vagin arribant capes de núvols prims, potser una mica de calitja, pols en suspensió, i no descartem la formació d'alguns núvols baixos en aquesta hora del matí a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, la temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim. Potser entre dimarts i dimecres podríem tenir algun ruixat de tarda a l'interior fruit de la mateixa calor, i a partir de finals de setmana la temperatura tornarà a recular.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei com els topalls del preu del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
3: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
2: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros pels propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el Sindicat de Llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recordem que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que es pot ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposarà cap canvi immediat. La central nuclear de Vandellòs 2 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'ahir dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'ha aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. El text assegura que tots els sistemes de seguretat han funcionat segons el previst i que ara busquen la manera de poder intervenir a la vàlvula de manera segura. També afirmen que aquesta incidència no ha tingut impacte en els treballadors de la central ni tampoc en el medi ambient. L'empresa Submer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys que tenia Ercros a Flix. Es tracta de l'espai on hi havia la planta de clor. El projecte té un cost inicial de més de 1.000 milions d'euros i té com a objectiu posar en marxa el centre a partir del 2027 i que el 2029 estigui en ple funcionament. Flix, Ariadna Escoda.
4: La companyia catalana construirà la fàbrica, que tindrà una potència de 50 megawatts i amb què es preveu crear 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
5: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i, diguem-ne, com les coses van bé, tothom s'hi apunta. I, per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Flix. No?
4: Els impulsors de la factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial apunten que l'objectiu és el de posar en marxa la planta a partir de l'any vinent i que estigui en ple rendiment el 2029. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
2: Protesta ahir dissabte al migdia a Figueres, coincidint amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Unes 200 persones es van concentrar davant el centre Esport Figuerenc per mostrar el seu rebuig a diversos projectes previstos a l'Empordà. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
6: La mobilització impulsada per diverses entitats ha denunciat la manca de consens amb el territori en iniciatives com el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Parc Eòlic Marí de Roses o el trasllat de l'estació de Figueres a Vilafant. Els manifestants han fet sonar xiules

0: Celebrava una jornada sobre el futur econòmic de la comarca, portaveu de l'Empordà Dempeus.
1: Pensem que desplegar aquesta bestiesa de molins és un dany irreversible, és un dany que no té marxa enrere.
0: Durant la seva intervenció en l'acte, la consellera Sílvia Paneque ha defensat que Catalunya necessita avançar tant en infraestructures com en energia renovable.
2: Perquè qui no estigui preparat per l'economia que ve, que és una economia, per sort, d'aquesta vegada verda i sostenible, no només no complirà els objectius ambientals que ens hem marcat com a europeus i europees, sinó que, a més, no tindrem les bases, els pilars, per desenvolupar aquesta nova economia i, per tant, per generar oportunitats als nostres conciutadans i conciutadanes.
0: També ha assegurat que aquest desenvolupament s'ha de fer preservant el paisatge.
3: Xavi Duch, Mariona Escoda, Marc Pocielo i Anna Valldedeu protagonitzen el musical No són maneres de tractar una dona, premiat als Butaca el 2004 i que dues dècades després torna a escena al Teatre Gaudí de Barcelona. És una peculiar comèdia negra sobre la persecució d'un assassí en sèrie per part d'un detectiu amb poca traça. Ignasi Abad.
4: I mentre aquí l'espero, sola quasi desespero, quan un sonat és que em fa competència.
5: Pot semblar estrany centrar un musical en la figura d'un assassí en sèrie, però a No són maneres de tractar una dona, Douglas J. Cohen planteja un hàbil barri barreja de comèdia estripada, humor negre i història d'amor. La que tenen el detectiu interpretat per Marc Pocielo i la testimoni d'un dels crims a qui dona vida Mariona Escoda. La guanyadora de la primera edició d'Eufòria canvia radicalment de registre després d'interpretar la Rosa del Petit Príncep.
6: Té una profunditat emocional bastant bèstia, jo crec. Pot agradar realment a tothom i gent que busqui, jo què sé, una cosa diferent dels musicals que estem acostumats. És bastant fosc a molts moments i això a mi m'encanta.
7: Veig els titulars de demà. La ciutat en ple s'enfotrà.
5: La foscor de part de la trama està canalitzada a través de l'humor, explica Maria Garrido, codirectora de l'espectacle, juntament amb Xènia Reguant.
8: Pot arribar a ser una mica humor macabre en alguns moments, en tot cas segur que és humor negre, però també hi ha alguns moments que l'humor és molt tendre i hi ha moments que és molt clown, gairebé.
5: Xavi Duch, que entoma el repte de ficar-se en la pell d'un assassí en sèrie caminant sobre la fina línia entre el terror i l'humor, diu que aquest musical té molts elements per agradar al públic.
9: És un espectacle molt true crime, no? D'aquesta cosa que està tan de moda, que ens agrada tant. És un còctel de moltes coses. Suma una comèdia molt estripada, molt divertida. Després, a nivell musical, és una delícia. Tenim quatre músics en directe, la partitura... És dels 80, la partitura. Toca amb molts estils diferents, a nivell vocal també està molt bé. Són molts ingredients a nivell teatral, a nivell musical, a nivell de visió, que fa que sigui molt atractiu.
5: No són maneres de tractar una dona, es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona fins al 26 de juliol.
3: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.
10: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
11: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
10: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
12: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
13: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
12: Let's see, but I'm looking forward to it.
10: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastada a Suècia en guanyar la final a la tenista.

0: de Suïssa, Walter.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
2: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
0: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
3: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
0: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
4: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
0: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
5: Didn't feel like this all the time until the last minute.
6: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
0: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company de Team Emirates Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias.
7: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
7: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. Els bombers confien estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria. Durant les pròximes hores, la Junta d'Andalusia ha autoritzat que 600 dels evacuats tornin a casa seva i ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. El balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 morts sense identificar i una vintena de desapareguts. Aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat i continuen treballant per refredar la zona. El foc ha afectat unes 22 hectàrees. Mentrestant, avui hi ha una setantena de municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi. Continuen tancats 8 parcs naturals del país. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien una nova onada de bombardejos que també afecten els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. L'Iran torna a bloquejar el trànsit marítim i avisa que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat. L'Assemblea Educativa acorda fer vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Mestres i professors ho han decidit després de considerar que no s'han resolt les principals reivindicacions. Insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Cada vegada hi ha menys advocats que es vulguin dedicar al torn d'ofici i més persones que necessiten aquest servei. En només 10 anys, el torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 professionals. L'advertència la fa el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, coincidint avui amb el Dia de la Justícia Gratuïta. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica alerta del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Moltes vegades el pes de l'aigua acumulada supera de llarg la sobrecàrrega prevista i això provoca esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. Els concerts de The Hives, Rigoberta Bandini i Jovanotti han tancat el Festival Cruïlla d'enguany. El certamen ha rebut 73.000 assistents, 9.000 menys que l'any passat. L'organització ho atribueix al descens de públic de la jornada inaugural.
1: Esports. L'Argentina i Anglaterra jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després d'uns quarts de final que s'han decidit entre aquesta nit i matinada a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat Suïssa per 3-1 amb un gran gol de Julián Álvarez en el temps extra per fer el 2-1 i classificar la selecció argentina i amb una assistència de Leo Messi per fer l'1-0 que es converteix l'argentí també en el màxim assistent de tots els temps en mundials. Abans de l'Argentina 3, Suïssa 1, Anglaterra havia guanyat Noruega també al temps extra a la pròrroga per 2-1. Amb dos gols de Bellingham. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres.
0: I pel que fa al temps, avui diumenge farà més calor i començarà una nova onada de calor a les comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol amb bandes de núvols prims, amb pols en suspensió i alguns núvols baixos en trams del litoral matinals i a partir de la tarda.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: A Andalusia, els bombers confien estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. El govern andalús també ha autoritzat que 600 dels evacuats per les flames tornin a casa seva i s'ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. Per ara, el balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 persones mortes que segueixen sense identificar i una vintena de desapareguts. Anem cap a Almeria, on hi ha la nostra enviada especial, Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. Ara a les 9 hi ha una nova reunió per avaluar la situació, però les condicions aquesta nit han estat favorables, amb una humitat de gairebé el 100% i molt poc vent. El conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz, explica que hi ha punts del perímetre ja estabilitzats i això els ha permès aixecar el confinament de l'Obrín i que 600 evacuats puguin tornar a nuclis de Los Gallardos.
4: Nos permite haber tomado la decisión tan importante y tan deseada de que ya haya 600 personas de las 1.600 que había evacuadas que puedan volver a sus casas.
3: L'incendi ha afectat 6.600 hectàrees. El foc no ha avançat en les últimes hores i els bombers treballen sobretot en el flanc oest i la part est, que és la que toca a l'autovia, la que tenen més controlada, aquesta de la part est. Els veïns de Bédar, que és el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, no poden tornar per ara a casa. Aquesta veïna ens explicava que van poder sortir del poble per una carretera que poc després va quedar bloquejada per les flames i va atrapar part de les víctimes mortals.
5: Nosotros sobre las 8 menos 20 pudimos bajar por la carretera que es la que enlaza con o la que viene para Los Gallardos, pero 5 minutos después ya no pudieron salir de por esta ruta. Tuvieron que irse hacia Lubrín porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
3: Ja no queden desallotjats en albergs perquè s'han pogut reubicar en cases de familiars o hotels. La Guàrdia Civil continua treballant per trobar les 23 persones que no s'han localitzat i per identificar els cossos de les víctimes.
0: Alba Barbosa, moltes gràcies per aquesta última hora des d'Almeria, al punt de l'incendi. Bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
0: I aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i han estat treballant 16 dotacions dels bombers. Segons dades provisionals, el foc ha afectat unes 22 hectàrees i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde de Camarasa, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
6: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. On hi ha més perill és a les comarques de la Noguera, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. També continuen tancats 8 parcs naturals del país. La burocràcia i les taxes són les principals entrebancs pels veïns de Collserola a l'hora de fer les franges perimetrals per prevenir incendis. Mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que ningú s'ha de posar les mans al cap per talar arbres, i Joan Delort, exdirector general de Prevenció i Extinció d'Incendis, afirma textualment que s'han de tallar sense tanta ximpleria. Des del Consorci del Parc Natural reconeixen que no és tan fàcil i que cal flexibilitzar la normativa per agilitzar les intervencions. Molts dels habitatges de Collserola no respecten els 25 metres de protecció de les franges de seguretat ni la distància entre l'arbrat i les edificacions dins les parcel·les, com obliga la llei als propietaris. Però davant de qualsevol actuació cal una autorització prèvia de l'administració. El gerent del Consorci del Parc, Raimon Roda, admet que cal agilitzar i facilitar el procés.
7: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: Tot plegat fa que els veïns es trobin davant d'una tramitació llarga i farragosa i unes taxes elevades. En definitiva, davant d'un viacrucis administratiu, però també d'una sagnia econòmica, com resumeix Àlex Alonso de Barcelona.
8: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Davant d'aquestes circumstàncies, alguns dels 15.000 veïns que viuen dins el Parc Natural de Collserola reconeixen que acaben fent podes il·legals, sobretot per qüestions de seguretat, davant, per exemple, el risc de caiguda d'algun arbre. I l'onada de calor també afecta diversos països d'arreu del món. A França, les autoritats eleven a 37 els departaments en alerta vermella. El país travessa la tercera onada de calor d'aquest estiu, que aquest cop ha obligat a restringir els horaris de la Torre Eiffel, als museus del Louvre i d'Orsay i altres monuments turístics de París. Avui el Tour escurçarà 30 quilòmetres el seu recorregut per la calor, que també ha modificat les celebracions de la Festa Nacional Francesa de demà passat, el 14 de juliol. A Corea del Sud, les autoritats han emès per primera vegada una alerta per calor extrema al sud-est del país. Aquest any, Seül ha creat un nou nivell d'avís meteorològic amb previsió de dies de molta calor que els experts vinculen al canvi climàtic. i les persones amb Alzheimer o amb algun tipus de demència són un dels col·lectius més vulnerables a les onades de calor. Deshidratar-se o tenir un cop de calor pot provocar greus conseqüències per la seva salut i es poden agreujar temporalment símptomes com la desorientació o la confusió. Per això els professionals que els atenen fan una sèrie de recomanacions específiques per a aquestes persones. La infermera de l'entitat AC Alzheimer Center de Barcelona, Montse Vergés, explica a 3CAT Info que el més important és que aquestes persones estiguin constantment hidratades i també que el cuidador estigui atent a la manera com vesteix.
9: Ara que estem al juliol, no, que fa molta calor, pues pot venir un senyor, a millor, amb una jaqueta de llana o un anorac, i clar, això no vol dir que ha obert primer, que no identifiquen quin temps estem, i quan ha obert l'armari ha agafat qualsevol cosa.
0: Vergés alerta dels senyals d'alarma que poden fer veure que el malalt d'Alzheimer ha tingut un cop de calor, com l'envermelliment de la pell, mal de cap, marejos o un increment de la confusió que ja acompanya la malaltia, i recomana també revisar la medicació, perquè en alguns casos hi ha tractaments que poden incrementar la deshidratació del pacient, com els diurètics.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 3 minuts i mig i arribarem a un quart de 9 del matí. Nova escalada bèl·lica al Pròxim Orient, on els Estats Units i l'Iran intercanvien una nova onada d'atacs per tercer cop aquesta setmana, després que la Guàrdia Revolucionària hagi atacat un primer vaixell a l'estret d'Hormuz i hagi tornat a bloquejar el trànsit marítim. De matinada, el president Donald Trump ha ordenat bombardejar Teheran. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat més d'un centenar d'objectius i dona l'operació per acabada. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Les sirenes han tornat a sonar als Emirats Bahrein i Qatar, on hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. Teheran també ha reivindicat atacs contra bases militars nord-americanes a Jordània, Oman i Kuwait. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que o Washington compleix amb la seva paraula o n'assumirà les conseqüències. El mes passat, les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa per posar fi a les hostilitats. La Xina manté les alertes després que el tifó Babi hagi tocat terra a l'est del país en les últimes hores. Les autoritats locals han advertit que, malgrat que s'està debilitant, la previsió és que continuï avançant cap a l'interior del gegant asiàtic. El tifó, una de les pitjors tempestes dels últims anys a la zona, ha obligat a evacuar gairebé 2 milions de persones i a cancel·lar nombrosos vols. Abans d'arribar a les costes xineses, el Babi ha passat per l'illa de Taiwan, on ha causat una trentena de ferits. Dos minuts i arribarem a un quart de nou. Mestres i professors convoquen vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya en una trobada aquest dissabte a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Avui és el dia de la justícia gratuïta. Amb motiu d'aquesta commemoració, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha presentat el balanç dels primers 6 mesos del 2026 del torn d'ofici, el servei que garanteix assistència jurídica a les persones que no poden assumir el cost d'un advocat. Les dades alerten que cada vegada hi ha menys professionals per mantenir aquest dret fonamental. Ens ho explica Antoni Fortesa.
11: El torn d'ofici de Barcelona ha fet prop de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. La majoria corresponen a l'àmbit penal, tot i que han augmentat els casos de dret laboral, estrangeria i segona oportunitat. El col·legi alerta que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu. De fet, en només 10 anys, el torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 professionals. Cristina Vallejo és la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP.
12: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
11: L'ICAP recorda que aquest any ha entrat en vigor un nou conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i comença a recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i valorar aquest avenç, el col·legi considera que encara és insuficient. Per això reclama una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i que es remunerin totes les actuacions per garantir la continuïtat d'un servei clau per assegurar el dret de defensa de tota la ciutadania.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Avui diumenge la temperatura pujarà una mica més i començarà una nova onada de calor per comarques de Ponent que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Per avui s'espera ja un avís de calor al Segrià, al Pallars Sobirà, al Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Per posar xifres, Lleida es pot apropar als 40 graus, Tremp als 38, Viella als 36, Sort als 37, la Seu d'Urgell als 36, per posar alguns exemples. També Barcelona, aquí a la costa, ambient humit, xafogós, Barcelona pot arribar als 31-32 graus. I en general farà sol amb bandes de núvols prims, que seran possiblement més nombrosos a la tarda, però farà sol. I en pols de suspensió, aquesta nova onada de calor arriba acompanyada d'aquesta pols d'origen saharià, també algun núvol baix aquest matí en algun tram de la costa, punts de les Terres de l'Ebre, molt locals, es poden tornar a formar a partir de la tarda vespre en alguns sectors del litoral.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica avisa del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. El motiu és el pes de l'aigua acumulada, que supera de llarg la sobrecàrrega prevista per pluja o neu. Ja s'han produït diversos accidents amb persones ferides per l'ensorrament de part del terra. Davant d'això, l'arquitecte tècnic i auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
14: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a lo que seria el sostre, esquerdes a lo que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que per evitar accidents, abans d'instal·lar una piscina desmuntable en terrasses o terrats, cal que un tècnic verifiqui l'estat de l'estructura de l'edifici i l'any de construcció. També s'ha de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne a tots els veïns. L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo, després que les proves que s'han fet al pacient hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació per determinar el seu diagnòstic. Segons el Departament de Salut, la febre hemorràgica de Crimea, Congo, no representa cap perill per la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. 11 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Sumar ha escollit una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu del Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz continua vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
15: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
16: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
17: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
15: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: Alemanya, i malgrat el pes de gegants corporatius com Mercedes, Volkswagen o BMW, la columna vertebral de l'economia són les pimes. Aquestes petites i mitjanes empreses encaren amb incertesa el futur. Denuncien que els successius governs federals, tant l'actual com els anteriors, han defensat gairebé en exclusiva els interessos de la indústria de l'automoció. Berlín, Jordi Regàs.
18: Pact és una empresa familiar de mida mitjana. Tenen 50 treballadors i fabriquen instal·lacions de fred i calor, a mida de les necessitats dels clients. Són empreses del sector de l'enginyeria mecànica les que a Alemanya pateixen més la competència exterior. Per Sebastian Kferner, el director, part de la culpa és del monocultiu industrial.
19: Tenim un sector econòmic d'èxit, el de l'automòbil. No és que estigui desapareixent, però es troba enmig de l'adaptació. No els queda cap més remei. I el que no aconseguim és desenvolupar els camps de futur per fomentar un ressorgiment en altres sectors.
18: Sebastian confia en la qualitat com a valor afegit per garantir el futur de la seva empresa. Actualment tenen projectes en marxa a banda d'Alemanya, també a Amèrica, Àsia, Àfrica o Austràlia. Per sortir de la crisi de l'automòbil i recuperar l'empenta, hi ha una paraula que, en la seva opinió, ho resumeix tot.
19: Emancipació, sí. També pot ser una victòria si no hi ha sempre al mig de la sala un gran elefant que ho domina tot. A la Xina es dedica temps per encarar de forma estructurada i constructiva els reptes del futur, per resoldre'ls. A Alemanya això no ho tenim de cap manera. No veig que tinguem cap pla.
18: Parlant de planificació, a l'abril, Alemanya engegava un nou pla milionari per subvencionar la compra de vehicles elèctrics. Qui s'emporta els diners? Els fabricants xinesos. Si a Alemanya hi hagués hagut un pla, el govern hauria esperat al setembre, que és quan Volkswagen llança el nou Polo elèctric pensat per competir amb el preu dels vehicles asiàtics.
0: I The Hives, la Ludwig Van, Rigoberta Bandini o Jovanotti són alguns dels noms que han marcat l'última jornada del Cruïlla. El Festival de Música, Humor i Arts ha tancat aquesta edició amb 73.000 visitants. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
20: Els Fox The Hives han redoblat l'aposta rockera del Cruïlla amb un rock electritzant. Pele Almquist parlava amb el públic dient amigos catalans, literalment, i els reclamava que fessin soroll. Els han posat a prova, aturant-se com si fossin ninots de cera, i el públic hi ha respost amb cants i crits. Les noves, com Paint a Picture, sonen tan immediates com Hate to Say I Told You So, Come On o Tic Tic Boom. L'electricitat saltava de les guitarres a la roba perquè les caçadores d'inspiració country que porten tenen cintes de leds que les decoren. Almquist ha aconseguit fins i tot que el públic fes el riff d'I Hate to Say I Told You So i ha cantat a capella a sobre. Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó Siete Dies a Terra, per exemple. Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain We Call It Soledad o Ai Mamà han despertat els crits del públic. També han saturat l'escenari la Ludwig Band. Estan vivint un estiu farcit de festivals, Vida, Canet Rock i Cruïlla en només una setmana i amb festes majors entremig. I és que pel barri es comenta té una grandíssima tirada, multiplicada per la viralitat de Xavier, el tècnic de so. Un tècnic, com diu la cançó, que fa que la Ludwig Band soni fantàstica, encara que Quim Carandell se li hagi trencat una corda de la guitarra a la primera cançó, El teu amor. I la gent canviat al mig de Rapunzel. Però també deu l'èxit amb meravelles narratives com On t'has ficat aquesta nit, que el públic ha cantat com una persona sola. Igual que El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla o Manela. Un altre dels escenaris destacats del dia ha estat Jovanotti, que revolucionava revolucionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky i hip-hop sense compassió. Portava una banda completa amb guitarra baixa, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsava dels altaveus també era de luxe. Ha repassat una discografia feta de hip-hop, funk i músiques africanes i llatines amb lletra en italià. Un sincretisme que ha atrapat el públic que omplia l'escenari principal i no han faltat bombes, com Positivo i L'Ombelico del Mondo. Acaba així un Cruïlla que ha rebut 73.000 visitants, 9.000 menys que l'any passat.
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. L'Argentina i Anglaterra han fet bons els pronòstics i jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després dels partits de quarts d'aquesta nit i matinada. Els dos s'han decidit a la pròrroga. Argentina 3, Suïssa 1 i Noruega 1, Anglaterra 2. Les dues seleccions, l'Argentina i Anglaterra, se citen per un lloc per a la final i s'enfrontaran dimecres, l'endemà de la primera semifinal d'aquest Mundial, França-Espanya.
2: 3CAT Info.
1: L'Argentina ha guanyat Suïssa a la pròrroga aquesta matinada per 3-1 amb una altra assistència de Leo Messi, que continua acumulant rècords, i amb un golaç de Julián Álvarez per donar la classificació per a les semifinals, en el que ha estat, sens dubte, la primera gran aparició en aquest Mundial del davanter que vol fitxar el Barça aquest estiu. La selecció albiceleste s'ha avançat al minut 10 amb un gol de McAllister en la sortida d'un córner, un córner picat de manera precisa, magistral, per un Messi que ha arribat a la històrica xifra de 10 assistències en Mundials, convertint-se en el màxim assistent de tots els temps en Copes del Món. Messi, amb 39 anys, ha marcat 8 gols en aquest Mundial i ha donat 2 assistències. Ja és el jugador amb més partits disputats en Mundials, amb més minuts, amb més victòries, amb més gols i amb més assistències.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: I quan semblava que l'Argentina podia aconseguir la classificació en els 90 minuts, el 67 ha empatat Suïssa amb un gol de Dan Endoye. El mateix Endoye ha estat expulsat amb dues grogues en una acció revisada pel VAR i que pot portar cua. S'ha arribat a la pròrroga i Julián, al minut 112, ha fet un gran gol amb un xut potent des de fora de l'àrea, amb la cama dreta, amb una rosca que ha anat a parar a l'escaire de la porteria suïssa. Julián ha jugat tots els minuts, inclosa tota la pròrroga, i ja per rematar-ho, Lautaro Martínez, que havia començat des de la banqueta, ha fet el 3-1 definitiu al minut 121, ja a l'afegit de la pròrroga. Partit discret, partit gris de la campiona del món, un partit que ha decidit Julián Álvarez amb aquest gran gol. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
21: Bueno, la verdad que hoy sufrimos... Sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que no, nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Y bueno, la verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor... Es histórico estar en una final nuevamente. Semifinal, perdón.
1: A l'Argentina l'espera a les semifinals, doncs, Anglaterra, que ha guanyat Noruega també a la pròrroga per 2-1 amb dos gols de Bellingham. Noruega es va avançar amb un golaç de Schelderup al minut 36, però de seguida Bellingham va fer l'empat just abans del descans, a l'afegit, al minut 47. El partit se'n va anar a la pròrroga i només comença el temps extra. Al minut 93, Bellingham va fer el 2-1 definitiu. Per cert, que el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, va ser titular i va fer l'assistència del primer gol de Bellingham. Gordon va jugar 70 minuts, després va ser substituït. En canvi, Rashford, un detall també important en clau Barça, Rashford es va quedar sense jugar ni un minut. I atenció al que deia Bellingham després de la classificació d'Anglaterra per unes semifinals d'un Mundial per quarta vegada a la història.
22: No comment.
1: Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, havia dit que havien tingut sort i que no havien jugat bé. Doncs bé, Bellingham diu sense comentaris i afegeix que potser Tuchel no sap com de difícil és jugar contra futbolistes com Haaland, Odegaard, Nusa i Sorloth, i que a vegades cal jugar de manera menys lluïda, més gris.
4: I think it's been unreal, honestly. The performance is one thing. Beating...
1: I aquest que sentiu és Erling Haaland dient amb orgull que han situat Noruega en el mapa, en aquest Mundial.
4: On the map, I think is maybe one thing that touches me the most.
1: I que això és el que més el commou, el que més li toca al cor. El Noruega-Anglaterra també en polèmica per un gol anul·lat a la selecció noruega per una empenta prèvia de Haaland, també perquè els noruecs han reclamat que la pilota havia tocat la càmera penjada del cable, la càmera per donar una imatge més aèria abans del gol de l'empat d'Anglaterra, amb la qual cosa el gol no hauria hagut de pujar al marcador.

0: Dos quarts de nou, informacions destacades a aquesta hora. Els bombers confien a estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. La Junta d'Andalusia ha autoritzat que 600 dels evacuats tornin a casa seva i ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. El balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 morts sense identificar i una vintena de desapareguts. Aquesta nit, els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa, la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i aquesta nit hi han estat treballant 16 dotacions als bombers. Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. I els Estats Units i l'Iran s'intercanvien una nova onada de bombardejos que també afecten els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. L'Iran torna a bloquejar el trànsit marítim i avisa que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat. A partir d'ara parlarem del consum de la cervesa. S'estanca mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025. És la dada més rellevant que es desprèn de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i el consum de cervesa de l'any passat. I a partir de 9:15 anirem cap als Estats Units, on es continuen celebrant els 250 anys de la fundació del país fins que s'acabi l'any, recordem-ho. Un dels aspectes ineludibles de la història nord-americana és la música, i explicar-la és un dels objectius del recentment estrenat Bruce Springsteen Center for American Music.
1: Esports.
0: Albert Benet, a l'actualitat esportiva avui passa pel futbol.
2: Sí, pel Mundial, l'Argentina i Anglaterra jugaran la segona semifinal de la Copa del Món després d'uns quarts de final que s'han decidit entre aquesta nit i matinada a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat Suïssa per 3-1 amb un gran gol, un golaç de Julián Álvarez des de fora de l'àrea per classificar la selecció argentina i amb una assistència de Leo Messi, que es converteix també en el màxim assistent de tots els temps en Mundials. Anglaterra ha guanyat Noruega per 2-1 amb dos gols del jugador del Madrid, Bellingham, un d'ells amb assistència del nou davanter del Barça, Anthony Gordon. Així doncs, semifinals del Mundial definides, França-Espanya dimarts i Argentina-Anglaterra dimecres. I per cert, que parlant de davanters del Barça, destaquem també aquesta hora del matí que Ferran Torres podria anar-se'n al PSG, al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. És una possibilitat real a aquesta hora. El Barça li consta aquest acostament del PSG amb Ferran Torres, que després de la marxa de Lewandowski també podria marxar ell, mentre el Barça negocia també l'arribada de Julián Álvarez.
0: I pel que fa al temps, avui farà més calor i començarà una nova onada de calor a les comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol amb bandes de núvols prims, amb pols en suspensió i alguns núvols baixos en trams del litoral matinals i a partir de la tarda. Ara passen gairebé 4 minuts de 9:15 del matí.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Andalusia, els bombers confien a estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. El govern andalús també ha autoritzat que 600 dels evacuats per les flames tornin a casa seva i s'ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. Per ara, el balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 persones mortes, que segueixen sense identificar, i una vintena de desapareguts. Enviada especial Maria Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. Ara a les 9 hi ha una nova reunió per avaluar la situació, però les condicions aquesta nit han estat favorables, amb una humitat de gairebé el 100% i molt poc vent. El conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz, explica que hi ha punts del perímetre ja estabilitzats i això els ha permès aixecar el confinament de Lubrin i que 600 evacuats puguin tornar a nuclis de los Gallardos.
4: Nos permite haber tomado la decisión tan importante y tan deseada de que ya haya 600 personas de las 1.600 que había evacuadas que puedan volver a sus casas.
3: L'incendi ha afectat 6.600 hectàrees. El foc no ha avançat en les últimes hores i els bombers treballen sobretot en el flanc oest i la part est, que és la que toca a l'autovia, la que tenen més controlada, aquesta de la part est. Els veïns de Bedar, que és el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, no poden tornar per ara a casa. Aquesta veïna ens explicava que van poder sortir del poble per una carretera que poc després va quedar bloquejada per les flames i va atrapar part de les víctimes mortals.
5: No está sobre las 8 menos 20, pudimos bajar por la carretera que es la que enlaza con o la que viene para Lo Gallardo, pero 5 minutos después ya no pudieron salir de por esta ruta. Tuvieron que irse hacia Lubrín, porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
3: Ja no queden desallotjats en albergs perquè s'han pogut reubicar en cases de familiars o hotels. La Guàrdia Civil continua treballant per trobar les 23 persones que no s'han localitzat i per identificar els cossos de les víctimes.
0: I aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa, la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i han estat treballant 16 dotacions dels bombers. Segons dades provisionals, el foc ha afectat unes 22 hectàrees i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. Segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde de Camarasa, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
6: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè de ben... anar a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. On hi ha més perill és a les comarques de la Noguera, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. També continuen tancats 8 parcs naturals del país. La burocràcia i les taxes són els principals entrebancs pels veïns de Collserola a l'hora de fer les franges perimetrals per prevenir incendis. Mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que ningú s'ha de posar les mans al cap per talar arbres, i Joan Delort, exdirector general de Prevenció i Extinció d'Incendis, afirma textualment que s'han de tallar sense tanta ximpleria, des del Consorci del Parc Natural reconeixen que no és tan fàcil i que cal flexibilitzar la normativa per agilitzar les intervencions. Molts dels habitatges de Collserola no respecten els 25 metres de protecció de les franges de seguretat ni la distància entre l'arbrat i les edificacions dins les parcel·les, com obliga la llei als propietaris. Però davant de qualsevol actuació cal una autorització prèvia de l'administració. El gerent del Consorci del Parc, Raimon Roda, admet que cal agilitzar i facilitar el procés.
7: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: Tot plegat fa que els veïns es trobin davant una tramitació llarga i farragosa i unes taxes elevades, en definitiva, davant d'un viacrucis administratiu, però també d'una sagnia econòmica, com resumeix Àlex Alonso, de Barcelona.
8: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Davant d'aquestes circumstàncies, alguns dels 15.000 veïns que viuen dins el Parc Natural de Collserola reconeixen que acaben fent podes il·legals, sobretot per qüestions de seguretat, davant, per exemple, el risc de caiguda d'algun arbre. Nova escalada bèl·lica al Pròxim Orient, on els Estats Units i l'Iran intercanvien una nova onada d'atacs per tercer cop aquesta setmana, després que la Guàrdia Revolucionària hagi atacat un primer vaixell a l'estret d'Hormuz i hagi tornat a bloquejar el trànsit marítim. De matinada, el president Donald Trump ha ordenat bombardejar Teheran. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat més d'un centenar d'objectius i dona l'operació per acabada. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Les sirenes han tornat a sonar als Emirats Bahrein i Qatar, on hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. Teheran també ha reivindicat atacs contra bases militars nord-americanes a Jordània, Oman i Kuwait. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que o Washington compleix amb la seva paraula o n'assumirà les conseqüències. El mes passat, les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa per posar fi a les hostilitats. Al Canadà, 2 persones han mort i 4 més han resultat ferides greus en un tiroteig en un festival de salsa de Toronto que reunia milers de persones al carrer.
9: Llegábamos, todavía la música tocaba entre las 7 y las 8 de la noche, se acabó todo. Llegó la policía donde estábamos, llegó la policía literalmente donde estaba el DJ tocando y nada, se acabó la fiesta.
0: Segons les primeres informacions, hi ha hagut un intercanvi de trets entre dos individus. Per ara no hi ha detinguts, però la policia està recuperant les dues armes i sospita que el tiroteig està relacionat amb una venjança. El primer ministre canadenc s'ha mostrat consternat pel tiroteig que ha fet dos morts. En una piulada a les xarxes, Mark Carney ha expressat el seu condol i ha agraït la feina de la policia i dels serveis d'emergències. A diferència del seu veí nord-americà, el Canadà és un país que no està acostumat a la violència armada. A finals de juny, però, hi va haver un altre tiroteig a Montreal en què dues persones van morir abans que l'agressor fos abatut per la policia. I nova detenció al Regne Unit d'un sospitós suposadament relacionat amb la mort de la veterana diputada conservadora Anne Widdecombe. La policia ha informat que es tracta d'un home britànic blanc de 28 anys i insisteix que no hi ha indicis que el crim tingui a veure amb el terrorisme o amb motivacions polítiques. Hores abans havia quedat en llibertat sense càrrecs un altre home d'edat similar, 26 anys, que també havia estat detingut. El cadàver de Widdecombe, de 78 anys, el van trobar a casa seva dijous i la policia assegura que va morir el dia abans. Era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage i abans, als 90, va ocupar diversos càrrecs ministerials en els governs dels conservadors Tories.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El consum de cervesa s'estanca mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025. És la dada més rellevant que es desprèn de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i el consum de cervesa de l'any passat. Els supermercats han notat l'augment de vendes de cervesa sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
10: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Tot i l'estancament de la producció de cervesa, segueix sent la beguda preferida dels clients per acompanyar unes tapes. Sentim què pensen de la cervesa sense alcohol.
11: Bec cervesa i bec cervesa sense alcohol. És una molt bona alternativa.
12: Jo sóc consumidora només de cervesa sense alcohol i com que em refresca molt la cervesa, sempre la demano sense alcohol.
13: Jo personalment mai he provat la cervesa sense alcohol. El que penso és que potser hauria d'estar més ben vista o a més llocs com bars, restaurants, poder-la trobar amb més facilitat.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n veu menys, però es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius com l'aperol. Dos minuts i arribarem a 9:15 del matí. La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seül. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig a Kepco Art Center de la capital sud-coreana en un auditori per a 1.500 persones. Ens ho explica la Montse Mas.
14: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
15: Participo amb tot i d'alguna manera, ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, i puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
14: L'espectacle narra la història d'una nena d'on anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seül un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
15: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
14: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé dues dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Tres quarts de nou del matí, Trescat Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
2: Doncs bé, avui diumenge la temperatura començarà a pujar una mica més i s'espera que s'iniciï una nova onada de calor per comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim dimecres i encara molt possiblement dijous ens acompanyarà, tot i que començarà a desactivar-se, començarà ja a afluixar. Per avui ja tindrem actiu avís de calor al Segrià, als Pallars, tant al Sobirà com al Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell, a les Cerdanyes, per aquí on pujarà més la temperatura respecte ahir. Viella pot arribar als 36, Sort als 37, Tremp als 38 i Lleida es pot apropar als 40 graus. Mentrestant, a moltes poblacions d'interior, valors màxims entre 33 i 36 graus. A la costa, ambient humit, xafogós, les màximes al voltant dels 29, 30, 31 o 32. Una jornada marcada pel sol.

0: Músic. El nostre corresponsal als Estats Units ja l'ha visitat, Oriol Serra.
1: Yankee Doodle va passar de ser la cançó que les tropes britàniques utilitzaven per enriure's dels soldats colonials durant la Guerra d'Independència a afegir-se al repertori de cançons patriòtiques dels Estats Units acabats de néixer. This land is your land, and this land is my land. Woody Guthrie va ser el creador d'un dels primers grans himnes del que s'anomena patriotisme crític. Anys més tard, el seguirien d'altres.
2: Probablement no hi ha cap exemple millor que Born in the USA. Per això també és interessant, perquè penso que el Bruce diria que Born in the USA és un himne patriòtic, patriotisme crític.
1: És la veu de Melissa Kozlowski, historiadora i també responsable de les exposicions del Bruce Springsteen Center for American Music, un centre on, segons el propi Springsteen, la seva figura s'ha d'acabar convertint en una excusa per aprofundir en el significat de la música en moments difícils de la història nord-americana, crisis econòmiques, tensions socials o guerres. A dia d'avui, hi ha pocs artistes que s'atreveixin a alçar la veu als Estats Units.
2: Quan dic espantats, no només em refereixo a tenir por sobre la caiguda de les vendes dels àlbums o de les entrades. Penso que la gent s'amoïna per la seva pròpia seguretat si s'expressen i s'impliquen en disputes polítiques.
1: La planta baixa del centre comença pel principi i no s'oblida de la música dels indígenes nord-americans amb la intenció de mostrar que ha sobreviscut a través de bandes reivindicatives, com és el cas dels Redbone que sentíem. And you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Tot plegat són petits detalls d'aquests 250 anys de la història de la música nord-americana que es poden descobrir a 400 quilòmetres al nord de la Casa Blanca, just al costat del campus de la Universitat de Monmouth, a Nova Jersey.
0: Recitar el casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Bona jornada també pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9 després de 2 anys de no fer-ho. Altafulla, Josep Almirall.
3: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
0: Resoldre els misteris més desafiants de l'art a través de la ciència. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous al Caixa Fòrum Plus i que segueix des de dins els equips de restauració del MNAC en la investigació de 6 obres de la seva col·lecció. Clàudia Roses.
4: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
5: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren, que és d'un respecte molt gran i després amb que aquesta es conservi i amb l'autor.
4: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil, creada amb urgència per al pavelló espanyol.

0: de la República el 1937, al costat del Guernica, l'obra mai s'havia pogut exposar, primer per ser art silenciat dels vençuts, després pel seu deteriorament irreversible. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'ha exposat per primer cop. És una de les històries de les 6 investigacions delicades que ha suposat un repte a transportar a les pantalles.
1: He après després de molts rodatges que sempre hem d'estar una mica lluny de les obres perquè no puguis rossar-les amb l'esquena o que no hi poden haver ampolles d'aigua en lloc perquè tot això és un risc. I sí que he de dir que ells estan molt preocupats de que les obres sempre estiguin molt en cuidades, són com bebès per ells. I això implica que a nivell de producció hagis de prendre moltes precaucions.
0: Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
2: Menys d'un centenar d'espectadors podran veure avui en directe de Debussy a Guinovart, un viatge francès. És la proposta del reconegut pianista i compositor Albert Guinovart en el concert inaugural del cicle de música de cambra a la Fassina de Can Modolell. Albert Guinovart està satisfet de poder estrenar aquest espai cultural com a nova sala musical de Viladecans, al Baix Llobregat, on oferirà un concert d'una mica més d'una hora.
3: És que em fa molta il·lusió que jo tinc ancestres a Viladecans, doncs poder estrenar aquesta sala que l'han renovat ara, la Fassina, que és, estic segur que tindrà una sonoritat molt bona.
2: El mateix Guinovart en resumeix el repertori d'aquesta nit.
3: Presento doncs, un programa que estic fent últimament de combinació, o sigui, dialogo amb autors francesos i amb la meva pròpia música. O sigui que tocaré Debussy, Ravel i Poulenc, i llavors amb músiques meves, vull dir, dels meus últims dos discos que he fet amb Sony d'obres pròpies, doncs que tinguin en relació també amb els francesos. Per exemple, toco un homenatge a Debussy que clou el programa, és a dir, que tot està pensat, no?
2: Esports. Albert Benet, bon dia.
4: Bon dia. L'Argentina i Anglaterra han fet bons els pronòstics i jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després dels partits de quarts d'aquesta nit i matinada. Els dos s'han decidit a la pròrroga amb aquests marcadors. Argentina 3, Suïssa 1 i Noruega 1, Anglaterra 2. Les dues seleccions, Argentina i Anglaterra, se citen per un lloc per a la final i s'enfrontaran dimecres, l'endemà de la primera semifinal d'aquest Mundial, França-Espanya.
5: 3CAT Info.
4: L'Argentina ha guanyat Suïssa a la pròrroga aquesta matinada per 3-1 amb una altra assistència de Leo Messi, que continua acumulant rècords, i amb un golaç de Julián Álvarez per donar la classificació per a les semifinals en el que ha estat la primera gran aparició en aquest Mundial del davanter que vol fitxar al Barça. La selecció albiceleste s'ha avançat al minut 10 amb un gol de McAllister en la sortida d'un córner, un córner picat de manera precisa per un Messi que ha arribat a la històrica xifra de 10 assistències en Mundials, convertint-se així en el màxim assistent de tots els temps en Copes del Món. Messi, amb 39 anys, ha marcat 8 gols en aquest Mundial i ha donat 2 assistències de moment. Ja és el jugador amb més partits disputats en Mundials, amb més minuts, amb més victòries, amb més gols i amb més assistències. I quan semblava que l'Argentina podia aconseguir la classificació en els 90 minuts, al 67 ha empatat Suïssa amb un gol de Dan Endoye. El mateix Endoye ha estat expulsat amb dues grogues en una acció revisada pel VAR i que pot portar cua. S'ha arribat a la pròrroga i Julián, al minut 112, ha fet un gran gol amb un xut potent des de fora de l'àrea amb la cama dreta que ha anat a parar a l'escaire de la porteria suïssa. Ha estat el 2-1, gol que ja classificava l'Argentina. Julián ha jugat tots els minuts, inclosa tota la pròrroga, i ja per rematar-ho, Lautaro Martínez, que havia començat a la banqueta, ha fet el 3-1 definitiu al minut 121, ja a l'afegit de la pròrroga. Partit discret de la campiona del món, un partit que ha decidit Julián Álvarez amb aquest gran gol. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
6: Bueno, la verdad que hoy sufrimos... Sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Y bueno, la verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor... Es histórico estar en una final nuevamente. Semifinal, perdón.
4: L'autocrítica d'Scaloni i a l'Argentina l'espera a les semifinals Anglaterra, que ha guanyat Noruega també la pròrroga per 2-1 amb dos gols de Bellingham. Noruega es va avançar amb un golaç de Schelderup al minut 36, un dels gols, sens dubte, d'aquest Mundial, però de seguida Bellingham va fer l'empat just abans del descans a l'afegit al minut 47. El partit se'n va anar a la pròrroga i només començar el temps extra, al minut 93, Bellingham va fer el 2-1 definitiu. Per cert, que el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, va ser titular i va fer l'assistència del primer gol de Bellingham. Gordon va jugar 70 minuts, després va ser substituït. En canvi, Rashford es va quedar sense jugar ni un sol minut. I atenció al que deia Bellingham, després de la classificació d'Anglaterra per unes semifinals d'un Mundial per quarta vegada a la història.
5: No comment. Well, maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusach, Soloff.
4: Sense comentaris, deia Bellingham, després d'unes declaracions de Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, que havia dit que havien tingut sort i que no havien jugat bé. Doncs bé, Bellingham diu, sense comentaris, i afegeix que potser Tuchel no sap com de difícil és jugar contra jugadors com Haaland, Odegaard, Nusa i Sorloth, i que a vegades cal jugar de manera menys lluïda, més gris.
7: I think it's been unreal, honestly. The way Norway has been, how we put Norway on the map, I think.
4: I aquest que sentiu és Erling Haaland dient amb orgull que han situat Noruega en el mapa en aquest Mundial i que això és el que més el commou, el que més li toca al cor.
7: How good people we are. I think we are good people. I think that really touches.
4: El Noruega-Anglaterra també en polèmica per un gol anul·lat a la selecció noruega per una empenta prèvia precisament de Haaland i també perquè els noruecs van reclamar que la pilota havia tocat la càmera penjada del cable, la càmera per donar una imatge més aèria abans del gol de l'empat d'Anglaterra, amb la qual cosa el gol no hauria pogut pujar al marcador. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta, l'endemà del França-Espanya.
8: Trescatinfo.
4: I atenció, perquè el davanter del Barça, Ferran Torres, podria anar-se'n al PSG de Luis Enrique aquest estiu, segons ha pogut confirmar Trescatinfo. És una possibilitat real. Hi ha contactes del club francès amb el davanter valencià, a qui li queda un any de contracte amb el Barça i podria deixar el club aquest estiu després del Mundial. Això provocaria una autèntica revolució en la davantera del Barça, perquè voldria dir que l'equip es quedaria d'una tacada sense els dos davanters centres purs de la plantilla. Primer Lewandowski i després Ferran. El Barça treballa en el fitxatge de Julián Álvarez i la sortida de Ferran podria implicar un altre fitxatge per reforçar la posició de nou. Acabarem destacant la victòria de Linda Noskova en la final femenina del torneig de tenis de Wimbledon. La txeca va derrotar la seva compatriota a la final, Carolina Muchova, en 3 sets. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing.
9: Bon dia. Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
10: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
11: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
12: Ràdio Castelldefels. Tu parròquia.

0: el programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Radio Castelldefels.
3: Amics de Radio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels. Salut, amigues i amics de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon i us dono la benvinguda al vostre programa. Amics de les havaneres. En el programa interior, la setmana passada, vàrem sentir les havaneres, la paloma, la rosa del port, mi madre fue una mulata, mariner de terra endins i, per finalitzar, el meu avi. Avui us asseguro que no ens quedarem gens enrere. Escoltarem 7 precioses cançons i 7 grups nous. Són havaneres que tots els concerts on aneu aquest estiu les cantaran i no poden faltar perquè el públic no els hi perdonaria pas als grups. Començarem avui el nostre concert particular amb una havanera un pèl trista. Es diu Mare, vull ser pescador. La va composar Antònia Vilàs, que és una poetessa nascuda a la Barceloneta, i ella ha rebut molts premis i distincions per als seus treballs poètics. És l'autora de la lletra i de la música. Ens explica una història verídica, la d'un jove que volia ser pescador. Però la seva mare li va inculcar que tenia que ser frare. El motiu era que el seu marit va morir a la mar, en una forta tempesta, i era pescador. No volia, doncs, de cap manera que el seu fill fos també pescador. Va plorar molt la mort del marit i no volia passar el mateix patiment i dolor per la mort del seu fill. Escoltarem aquesta cançó per al grup Port Vell. Es va fundar el 1995 a Barcelona. Destaca d'aquest grup sobretot les seves harmonitzacions vocals. Es va fundar el 1995, com us he dit. Han actuat a tot Espanya i han corregut per tot el nostre país. Consta de 4 músics, una guitarra i també un tenor i una mezzosoprano, una veu baixa i l'acordió. Endavant, Port Vell.

Ja us havia dit que era una mica trista la història, però què me'n dieu de la música? I la lletra, preciosa, no? Bé, s'acaba la tristor. La propera cançó ens aixecarà els ànims a tots. Es diu La canya dulce. I us ben asseguro que, com el seu nom indica, té molta, molta canya. Voldria destacar la futilesa poètica. Amb la seva lletra, aquesta cançó, us teniu que fixar que compara la curvatura de la cintura d'una mulata amb les flexibilitats suggestives de la canya d'un pescador. Que bonic, no? És un tema popular i no té un autor conegut.

No us deixaré relaxar encara, amigues i amics. Us presento un cop més el mestre Ortega Monasterio. Us vaig dir que era coronel de l'exèrcit espanyol. Doncs ell, precisament ell, un militar, va composar la cançó més pacifista que jo conec. Es diu El canó de Palamós. Té un ritme tirant a foxtrot i és molt animada. El públic sempre participa en la tonada. La va composar pensant en la pau, el pacifisme i en Palamós, que és on ell va viure. Ens explica la cançó la història d'un canyó que hi ha avui encara a Palamós. Està tot rovellat, no té cap forat i no dispararà mai. Doncs només és un record de guerres passades i que mai han de tornar. Cantem tots el pacifisme, tot i cantant el canó de Palamós. Ens acompanya en aquesta manera un grup molt particular. Es diuen Les Anxovetes. És un grup en què canten íntegrament veus femenines. Varen néixer el 2013 a Girona.

que us ha semblat? Tenia raó el dir que era un grup de veneres molt especial? Si més no, és molt diferent a tota la resta. Ja ningú podrà dir que no som gent pacífica els amants de les habaneres. Ara baixarem una mica el ritme en la propera cançó. Es diu Lluna Marinera. És també del mestre Ortega Monasterio. Té el ritme d'una marxa marinera i té també, com veureu, uns aires com si fos una polca. És una cançó típica de vells pescadors, plena d'enyorances. Les barques no són a mar, són a terra.

Amigues i amics, deixem la Costa Brava i tornem al Carib, però no a la illa de Cuba. Mireu, després del fracàs de l'Imperi espanyol el 1898 al perdre la Guerra de Cuba, molts mariners varen centrar els seus objectius, tant sociològics, econòmics i amatoris, en altres països. I ens diuen en aquesta cançó que la dolçor dels petons de les cubanes que es descriuen a totes les cançons es troben també en altres llocs. La cançó es diu La Colombiana. És una havanera popular i no té un autor conegut. I el grup que us la canta és Habana Chica. Varen néixer l'any 2000 i són quatre components. Hi ha dos guitarres i l'acordeó. Endavant

Què us han semblat els patents de les colombianes? Abans de presentar-vos una altra cançó, us vull donar una sorpresa. La propera setmana us presentaré un programa monogràfic dedicat a un sol grup d'havaneres. Estaran aquí en directe a Ràdio Castelldefels, alguns dels seus components. Els podré entrevistar i ens presentaran les seves cançons. És un grup que coneixeu molt bé. Alguns dels seus components viuen a Castelldefels i cada estiu toquen dos o tres cops a la nostra vila. Es tracta del grup d'havaneres Montjuïc. Us ho teniu que anotar. Anoteu-vos-ho bé a la vostra agenda. No podeu faltar la cita. Us asseguro una tarda molt, molt i molt bonica. Bé, continuem ara amb el mestre Ortega Monasterio i amb la manera que va composar l'any 1961 i es diu La balada d'en Lucas. És també una història verídica. Ens explica que el pescador Lucas es va enamorar bojament d'una turista noruega, d'Oslo. Ella se'l va endur al seu país, però en Lucas va tornar molt desenganyat, adonant-se de que ho havia perdut tot. Tot el que era el seu món i tot el que ell més estimava. La barca, la xarxa, la seva cala, la seva mare. Sí, sí, sí, tenia amor, però li mancava tota la resta, tot el que havia conformat la seva vida. És, òbviament, una balada molt romàntica i molt melancòlica.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Castelldefels ha viscut aquest diumenge una jornada històrica amb el pas de la segona etapa del Tour de França. Milers de persones han sortit al carrer per veure de prop els millors ciclistes del món en una de les competicions esportives amb més seguiment internacional. Abans de l'inici de la jornada, l'alcalde de Castelldefels, en Manu Reyes, va adreçar-se a la ciutadania a través de les xarxes socials municipals per agrair, per endavant, la paciència i la col·laboració dels veïns i veïnes davant de les afectacions de mobilitat que comportava un esdeveniment d'aquestes dimensions.
3: Hola amigos, estamos en el Paseo Marítimo de Castelldefels. Hoy nos visita el Tour de Francia que va a recorrer las calles de Castelldefels. Entrará desde Butigas hasta Gavá, cruzando los 5 kilómetros que tenemos del Paseo Marítimo. El Tour de Francia es una de las competiciones deportivas más famosas a nivel mundial, más seguidas. Está equiparado a un mundial de fútbol y por tanto son muchas las personas que lo siguen a nivel global y son muchos los vecinos de Castelldefels que también van a disfrutar con esta prueba. Quiero por tanto dar las gracias a todas las personas que están colaborando, a los voluntarios, al personal técnico, al staff que hacen posible que hoy tengamos esta prueba del máximo nivel internacional cruzando las calles de Castelldefels y sobre todo también quiero dar las gracias a los vecinos de la ciudad que estamos acogiendo esta prueba con las molestias que supone. Así que vamos a disfrutar todos de esta fantástica etapa y os animamos a todos a animar al pelotón del Tour aquí en Castelldefels. ¡Hasta ahora!
2: Des de primera hora del matí, el passeig marítim i els principals punts del recorregut es van convertir en una gran festa de l'esport. L'ambient va ser espectacular i les imatges del pas del pilot van donar la volta al món. Així ho explicaven també els companys de TV3 durant la retransmissió de la cursa.
4: Tour de França que encara el tram important, la segona meitat d'aquesta segona etapa, recordem, ha sortit des de Tarragona final aquí a Barcelona, Montjuïc, i mica en mica anirem desgranant tot el que ens queda en aquesta segona etapa del Tour de França des d'aquí, des d'aquesta zona de les costes del Garraf fins a Montjuïc, fins a Barcelona final d'etapa.
5: L'entrada a Castelldefels i les platges que acompanyen la localitat, abans de fer l'entrada el que seríem cap a Gavà i ja a Viladecans per començar la pujada al Coll de Begues. Tres corredors al capdavant, Félix Engelhardt, també Fran Van Vloet i Àlex Molinar, els tres corredors combatius que han desafiat el pilot i han aconseguit doncs, tenir una màxima diferència a l'entorn dels 4 minuts. Doncs estem veient aquests 5 quilòmetres de platges de sorra fina amb un clima emblejable que té Castelldefels. Pol Seixas a la banda dreta de l'imatge amb l'embenat en el colze, també molt atent a l'etapa d'avui. Un altre dels corredors que pot tenir oportunitat de guanyar aquesta etapa. I també Castelldefels s'ha volcat en el pas del Tour de França i també centenars d'aficionats al llarg del passeig marítim que està acompanyat dels hotels el qual ha acollit la majoria d'equips durant aquests dies repartits per diverses parts de la localitat de Castelldefels on els corredors han pogut conèixer de ben de prop doncs, la part més marítima del paisatge de Castelldefels i altres corredors i altres equips.
2: La televisió pública catalana també va destacar el gran ambient viscut a Castelldefels, amb milers d'aficionats als carrers, així com la bona acollida que la ciutat va oferir als equips professionals que durant els dies previs havien allotjat als hotels del municipi.
5: Doncs estem veient aquests 5 quilòmetres de platges de sorra fina amb un clima emblejable que té a Castelldefels. I també Castelldefels s'ha volcat en el pas del Tour de França i també centenars d'aficionats al llarg el passeig marítim que està acompanyat dels hotels, el qual ha acollit la majoria d'equips durant aquests dies repartits per diverses parts de la localitat de Castelldefels, on els corredors han pogut conèixer de ben de prop doncs, la part més marítima del paisatge de Castelldefels i altres corredors i altres equips.
2: La jornada es va desenvolupar amb normalitat gràcies a un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat coordinat des del Centre de Coordinació de Seguretat instal·lat al Club Nàutic. En l'operatiu hi van participar 25 agents de la policia local, tècnics de protecció civil, 60 auxiliars i 8 coordinadors de Barnaporters, 29 agents del servei d'estacionament regulat, 65 voluntaris de la secció d'esport i personal municipal de diferents àrees. El balanç final va ser molt positiu i no es va enregistrar cap incidència relacionada directament amb el desenvolupament del Tour. Amb el pas del Tour de França, Castelldefels tanca una jornada que ja forma part de la història esportiva de la ciutat i que ha situat el municipi davant de milions d'espectadors arreu del món, consolidant el seu protagonisme dins del Gran Depart Barcelona 2026.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Castelldefels fa un balanç positiu del pas del Tour de França per la ciutat. Aquest diumenge, el municipi va formar part del recorregut de la segona etapa del Gran Depart Barcelona 2026, un esdeveniment esportiu de base internacional que va reunir milers de persones als carrers per seguir de prop el pas del pelotó. La jornada es va desenvolupar sense incidències destacades gràcies a un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i coordinació. L'Ajuntament havia activat la prealerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipals i va construir un centre de coordinació de seguretat amb la participació de policia local, els Mossos d'Esquadra, el sistema d'emergències mèdiques, protecció civil i d'altres serveis municipals. Aquest dimarts, els micròfons de ràdio Castelldefels a l'àrea la tècnica de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, Maria del Mar La Torre, ha fet una primera valoració del que ha representat el pas del Tour per al municipi.
6: La valoració va ser completamente muy más que positiva, ¿no? Y ya no solamente de esports, yo creo que esto es un evento deportivo a nivel internacional gestionado evidentemente por un grupo de personas, donde yo estaba incluida, soy una de las que podía llevar un poco la batuta, pero donde evidentemente el Ayuntamiento de Castelldefels yo creo que una vez más se ha superado, un trabajo en equipo brutal, perdóname la expresión, pero yo creo que coordinar de la manera que se coordinó, trabajar de la manera que se trabajó y como tú bien dices, cuando no hay noticias malas es señal de muy buenas sensaciones y luego la proyección de Castelldefels, ¿no? Más de 190 países pudieron contemplar las imágenes desde ese castillo que es el emblema de la ciudad hasta nuestras playas con el paso de los corredores y con mucha gente pues animando a ambos lados de las calzadas.
2: Més enllà de l'impacte esportiu de la projecció internacional de la ciutat, l'esdeveniment també ha tingut efectes sobre l'activitat econòmica local. Castelldefels ha acollit l'allotjament de 10 dels 16 equips participants, una circumstància que ha beneficiat especialment el sector hoteler i la restauració. María del Mar La Torre explica quién ha estado aquel retorno para el municipio.
6: Bueno, pues cuando 10 de los 16 equipos deciden hospedarse en la ciudad de Castelldefels, yo siempre digo, algo bueno debe tener esta ciudad, ¿no? Algo debe atraer pues a tanta gente, pues en este caso deportistas del Tour, 10 equipos con todo eso que conlleva, pues es una imagen positiva para la hostelería, positiva para la restauración, porque también es verdad que era un poco incómodo la parte de playa, pues algunas anulaciones, pero por otro lado hubo mucha gente que también había llegado a la playa, pues que también en cierta manera pudieron aprovechar, ¿no?
2: L'organització del pas del Tour ha estat el resultat de mesos de preparació. En el dispositiu hi han participat diferents àrees municipals com esports, mobilitat, via pública, serveis urbans o brigada, a més dels cossos de seguretat, els serveis d'emergències i altres equips tècnics implicats en la coordinació de la prova. Segons la tècnica de l'àrea d'esports, aquest treball conjunt ha estat determinant perquè la jornada es desenvolupés amb normalitat.
6: Bueno, al final yo creo que este evento ya cuando hace 2-3 años se empieza a tomar forma a través del Ayuntamiento de Barcelona, de la Secretaría General del Sports y la Generalitat en general y la Diputación de Barcelona, porque permíteme, si estas grandes administraciones no son un poco las que lideran las tres etapas Tour de por Cataluña, Castelldefels no hubiera sido posible, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, hay un trabajo en equipo, se trabaja ya a lo largo de los meses con mucha implicación de las diferentes áreas, encabezada evidentemente con policía local, movilidad, protección civil y luego el resto de áreas donde de una manera u otra cada uno teníamos una función, teníamos que aportar, teníamos que trabajar conjuntamente con un objetivo común, ¿no? Que es el paso de la etapa dentro de la segunda etapa del Tour por nuestra ciudad tenía que ser acorde con lo que es la Castelldefels, ¿no?
2: El dispositiu també va comptar amb la participació de 65 voluntaris i voluntàries de la secció d'esports, que van donar suport en diferents punts del recorregut i en tasques d'organització. La seva col·laboració va formar part del desplegament previst per garantir el bon desenvolupament de la jornada. Escoltem de nou a la Maria del Mar Latorre, on també ha volgut destacar la implicació d'aquest equip de voluntariat.
6: La verdad que ha sido en mi caso que una de las funciones que tenía aparte era la coordinación y el liderar este grupo de voluntarios y voluntarias. La experiencia al final ha sido positiva. Evidentemente estaban reforzados a lo largo de todo el recorrido, reforzando el trabajo de policía local, de agentes de movilidad y de Barnaportés, en donde al final de la jornada, en algunos comentarios de algunos voluntarios y voluntarias, a través evidentemente de los WhatsApp y los email, estaban emocionados, estaban contentísimos, contentísimas. Además estaban agradecidos porque muchos de los vecinos y vecinas de la ciudad con el día que estaba cayendo, le sacaron sombrillas, le sacaban agua fría. Yo creo que ha sido una de las imágenes positivas del Tour. Evidentemente, la función y el trabajo de los y las voluntarias, yo siempre digo, con esa sonrisa, son un poco la imagen de deportiva dentro de la organización y evidentemente pues agradecer una y mil veces porque ser voluntario, estar en nuestro caso desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ahí al pie del cañón simplemente son palabras de agradecimiento, ¿no?
2: El pas del Tour de França situa Castelldefels entre les ciutats que han format part del Gran Depart de Barcelona 2026 i reforça l'experiència del municipi en l'organització de competicions de gran format. Des de l'Ajuntament asseguren que la ciutat disposa dels recursos i l'experiència necessàries per continuar acollint esdeveniments esportius d'aquest nivell. Així ens ho explica la Maria del Mar Latorre.
6: No hay que olvidarse que Castelldefels tiene un innumerable equipos de la ciudad a nivel nacional y también a nivel internacional, que tenemos muchos campeonatos, tanto de artes marciales como de hockey, fútbol, handball, que también, aparte del día a día, son torneos puntuales y que también hay que estar a la altura. Y evidentemente un Tour, es la tercera competición animal mundial, ha sido el máximo, ¿no? Pero yo creo que es importante tener claro que Castelldefels ha estado a la altura y que Castelldefels puede y debe acoger grandes esdeveniments.
2: Després del pas del Tour, Castelldefels tanca una jornada que ha situat el municipi en l'aparador internacional del ciclisme i que, segons l'Ajuntament, s'ha desenvolupat d'acord amb la planificació prevista. Castelldefels celebrarà el pròxim dissabte 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església acollirà una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina que desenvolupen les entitats locals de cooperació i solidaritat. En aquesta edició hi han participat 12 entitats, hi participaran 12 entitats de Castelldefels que al llarg de l'any impulsen projectes de cooperació internacional, ajuda humanitària i sensibilització en diferents països. La iniciativa vol acostar aquesta tasca a la ciutadania i convertir la solidaritat en la protagonista de la jornada. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, explica com s'ha plantejat aquesta nova edició del Dissabte Solidari.
7: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fem nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
2: Durant tota la jornada, les entitats oferiran activitats pensades per tots els públics. El programa inclou tallers infantils, degustacions i diferents propostes participatives perquè els assistents puguin conèixer de prop els projectes que es duen a terme durant tot l'any. En Ramon Amador detalla algunes de les activitats previstes.
7: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants, hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
2: A més de les activitats familiars, la jornada comptarà amb actuacions musicals i un programa que s'allargarà durant tot el dia. El regidor també repassa els horaris previstos i posa en valor el paper de les entitats participants.
7: L'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit, i estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
2: Més enllà del vessant lúdic, el Dissabte Solidari també vol ser un espai per fomentar la sensibilització i donar a conèixer la realitat que viuen moltes comunitats arreu del món, així com la tasca que desenvolupen les activitats de cooperació des de Castelldefels. Ramon Amador destaca la importància d'aquesta feina de conscienciació.
7: Continuem educant a l'estiu. continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també, doncs, s'aprèn.
2: Des de l'Ajuntament recorden que a partir del 13 de juliol es podrà consultar tota la programació del dissabte solidari a les xarxes socials municipals i als panells informatius de la ciutat amb els horaris i totes les activitats previstes.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: La primera edició de la Biodança es va acomiadar amb una gala als jardins del castell i també fem balanç d'un dels esdeveniments culturals que ha marcat els darrers mesos a Castelldefels. Els jardins del castell van acollir diumenge la gala de Cluenda de la primera edició de Biodança, el nou Festival Internacional de Dansa impulsat per l'Ajuntament de Castelldefels, que va posar el punt i final a més de 2 mesos d'activitat cultural amb un balanç molt positiu. La vetllada, oberta a tota la ciutadania, va començar amb un còctel de benvinguda i va reunir a representants institucionals, artistes, companyies i públic per celebrar l'èxit d'un festival que, des del passat 29 d'abril, va convertir la dansa en protagonista dels carrers, places i equipaments culturals del municipi. Durant l'acte es va projectar un recull audiovisual amb els moments més destacats d'aquesta primera edició, recordant les actuacions i activitats que, al llarg de més de 2 mesos, van omplir la ciutat de moviment, creativitat i talent. El regidor de Cultura, Cristian Undamal, va destacar l'excel·lent acollida que va tenir el festival i va assegurar que Biodança ha nascut amb la voluntat de continuïtat.
8: A veure, això és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com vam comentar a la Cluenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests 3 blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan, i evidentment Castelldefels, per la història i per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival. I bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se.
2: La gala va culminar amb la representació de Historia de un salto de la companyia The Concept, una proposta reconeguda internacionalment que va captivar el públic i va posar el punt final en una primera edició marcada per la qualitat artística i la participació ciutadana. Durant els més de 2 mesos de programació, Biodança va oferir més de 25 actuacions a diferents espais de la ciutat, amb la participació de companyies professionals, artistes internacionals i talent local, reunint més a prop de 9.000 espectadors. Amb aquesta primera edició, Castelldefels va reforçar la seva aposta per una cultura oberta, participativa i de qualitat, consolidant la dansa com una disciplina amb un paper cada vegada més destacat dins de la programació cultural del municipi. Els organitzadors ja treballen amb voluntat que Biodança tingui continuïtat i es consolidi com una cita estable dins del calendari cultural de la ciutat. I més enllà de l'èxit esportiu i de l'ambient festiu que va deixar el pas del Tour de França per Castelldefels, l'Ajuntament també fa una valoració molt positiva del dispositiu especial de seguretat i emergències que es va desplegar durant tota la jornada. Durant mesos, els diferents serveis municipals i els cossos d'emergència van treballar de manera coordinada per preparar un operatiu que havia de garantir la seguretat de milers de persones en un esdeveniment de base internacional. La planificació va culminar diumenge amb l'activació del Centre de Coordinació Operativa, CECOR, des d'on es va coordinar tots els serveis implicats. El sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, explica que el dispositiu ha estat el resultat de molts mesos de preparació i coordinació entre totes les administracions.
9: El Tour de França és un dels esdeveniments més importants d'esportius a nivell mundial i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel pitjor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs, el que fem és intentar anar a preparar el pitjor escenari possible que es donés per tal de garantir tant la seguretat tant dels ciclistes, els participants i també de ciutadans, perquè clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments.
2: En el dispositiu hi van participar agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques, Protecció Civil, el Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges, personal municipal, voluntariat i equips de suport a la mobilitat que van treballar de manera coordinada durant tota la jornada. Precisament aquesta coordinació va permetre actuar amb rapidesa davant d'una emergència sanitària registrada a la platja de Castelldefels. La intervenció conjunta dels socorristes de Proactiva, els equips sanitaris i els cossos de seguretat va garantir una resposta immediata convertint-se en un exemple del bon funcionament del dispositiu. Des de policia local també s'ha volgut posar en valor la implicació i la professionalitat de tots els serveis que van participar en l'operatiu, així com el comportament exemplar de la ciutadania.
9: Voldria aprofitar, d'entrada, felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de via pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important i sobretot que hagi passat per aquesta Castelldefels i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
2: L'Ajuntament considera que el desplegament organitzat amb motiu del pas del Tour ha estat un èxit tant des del punt de vista logístic com operatiu i destaca que la col·laboració entre administracions, serveis d'emergència, voluntariat i ciutadania va ser clau perquè una jornada amb gran afluència de públic es desenvolupés amb total normalitat.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: Castelldefels torna a mobilitzar-se aquest estiu per revalidar la bandera verda de la sostenibilitat. L'Ajuntament i 202 establiments de restauració, bars i quiosquets del municipi participen en una nova edició del moviment Banderes Verdes, una iniciativa impulsada per Ecovidrio que reconeix el compromís dels municipis costaners i el sector de l'hostaleria amb el reciclatge d'envasos de vidres i l'economia circular. La cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels, Sandra Martínez, explica en què consisteix aquesta campanya.
10: La bandera verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre, i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors, aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que té el sector hosteler i també la ciutadania en la sostenibilitat i el reciclatge.
2: Castelldefels competirà aquest any amb 18 municipis més de Catalunya per aconseguir aquest reconeixement, un distintiu que la ciutat ja ha obtingut en diverses ocasions. Sandra Martínez recorda que Castelldefels aspira enguany a sumar una nova bandera verda.
10: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda i bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implica encara més tant a l'hostaleria com a la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, si explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa, i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
2: Durant els mesos d'estiu es concentra una molt bona part important del consum d'envasos de vidre. Per aquest motiu, la campanya posa el focus especialment en el sector de l'hostaleria, responsable d'una gran part del reciclatge d'aquests residus. Així ho explica la cap d'Unitat Bàsica de Serveis Urbans.
10: De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre, i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors, el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global. I el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tenen en el reciclatge de tot el municipi.
2: Per facilitar la participació dels establiments, Ecovidrio posa a la seva disposició nous contenidors, cubells adaptats i assessorament personalitzat. La Sandra Martínez explica quin és el procediment que s'aplica amb els locals adherits a la campanya.
10: Doncs el que fem és fem una visita a tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participen activament. Altres, el que ens passa és que a vegades ens trobem doncs, que han canviat de propietari. Bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho. Però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments. Llavors, participar a la campanya suposa una implicació activa. És bàsicament separar correctament els envasos del vidre, utilitzar els recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva, és integrar aquesta pràctica de la separació dels residus de vidre en el seu dia a dia.
2: A més, els educadors ambientals visitaran bars, restaurants i guinguetes per informar-los, resoldre dubtes i facilitar-los els recursos necessaris per reciclar correctament.
10: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja. S'han visitat més de 200 establiments. I l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic. És informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors, se'ls informa de de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que facilita la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors els entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
2: Aquestes visites també permetran fer un seguiment durant tota la campanya i avaluar la implicació dels establiments participants. Ho detalla la Sandra Martínez.
10: Durant l'estiu es fan dues visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una segona visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la separació, la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any ja anem fent altres campanyes perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi i no s'oblidi de la importància de la separació.
2: La responsable municipal també ens fa balanç dels resultats obtinguts en la darrera edició de la campanya, unes xifres que demostren la implicació del municipi amb el reciclatge de vidre.
10: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
2: Ara l'objectiu és anar un pas més enllà i continuar incrementant la recollida selectiva durant els mesos d'estiu per tornar a situar Castelldefels entre els municipis més sostenibles de Catalunya.
10: Doncs els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels des de fa molts anys que té molt bones dades en de reciclatge, sobretot a vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
2: Des de l'Ajuntament també es fa una crida a la ciutadania perquè continuï reciclant correctament els envasos de vidre. Recordant que al contenidor verd només s'hi han de dipositar ampolles, pots i flascons de vidre, sempre sense taps ni tapes, i que materials com ceràmica, porcellana o miralls no s'hi poden llançar. Aquest és el missatge que aquests dies també es difon a través de la campanya de sensibilització a les xarxes socials municipals.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. I a més, guanyar una sèrie d'elements i de distintius com l'Iglú, aquest famós Iglú, que hem repartit moltes altres vegades. Per tant, us animem a tots a participar, a jugar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. Per tant, us animo a tots a participar i estic confiat de que guanyarem.
2: Amb aquesta nova participació en el moviment Banderes Verdes, Castelldefels reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i l'economia circular, implicant l'administració, el sector hoteler i la ciutadania en un objectiu compartit: continuar avançant cap a una ciutat més respectuosa amb el medi ambient. Música. Castelldefels continua reforçant la seva xarxa de desfibriladors per millorar la resposta davant les emergències cardíaques. Durant els darrers mesos, l'Ajuntament ha ampliat els punts cardioprotegits amb la instal·lació de nous desfibriladors al pavelló de Gaudí, al SEM Centre i la sala de plens de l'Ajuntament, que s'afegeixen als equips ja existents en instal·lacions esportives, centres cívics i altres edificis municipals. Aquesta xarxa fixa s'hi sumen també els 13 desfibriladors mòbils que porten els vehicles de la policia local i protecció civil, així com els dispositius disponibles durant la temporada de bany, als mòduls de socorrismes i a les guinguetes de la platja. Per facilitar-ne la localització, l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania un mapa interactiu que permet conèixer en tot moment quin és el desfibrilador més proper. Des del consistori recorden que davant d'una possible aturada cardiorrespiratòria cal trucar immediatament al 112, iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, si és possible, i utilitzar el desfibrilador tan aviat com sigui disponible. Aquests aparells estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar seguint les instruccions de veu que incorporen. Precisament per recordar la importància d'actuar amb rapidesa i donar a conèixer aquesta xarxa de punts cardioprotegits, l'Ajuntament ha publicat una campanya informativa a les seves xarxes socials. L'escoltem.
12: Sabies que Castelldefels té un desfibrilador més a prop del que t'imagines?
13: Cada minut sense actuar redueix dràsticament les possibilitats de supervivència. Per això és tan important trobar un DEA el més aviat possible. I què és un DEA? Un desfibrilador extern automàtic és un dispositiu mèdic de fàcil ús portàtil que restableix ràpidament el ritme cardíac.
12: Castelldefels disposa de més d'una vintena de desfibriladors distribuïts en equipaments municipals, vehicles d'emergència, guinguetes i mòduls de suport.
13: Els DEA estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Només cal seguir les instruccions de veu.
14: Tire de l'asa roja para descubrir los electrodos.
12: I ara disposem d'un mapa interactiu dels DEA municipals perquè puguis localitzar els més propers.
13: Recorda, en cas d'una parada cardíaca, cada minut compta.
1: Ha estat notícia aquest divendres.
2: L'Ajuntament de Castelldefels ha fet un nou pas per reduir el temps d'espera en la tramitació de la dependència. Aquest dimecres s'ha celebrat la primera reunió del grup de treball que coordinarà els serveis socials municipals i els equips sanitaris per simplificar el procés de valoració i facilitar un accés més ràpid als serveis i prestacions. La trobada ha reunit professionals dels serveis socials de l'Ajuntament, del CASAP de Can Bou i el CAP del Castell, que treballaran de manera coordinada per millorar l'atenció de les persones que sol·liciten el reconeixement de la situació de dependència. L'objectiu és simplificar un procediment que fins ara requeria diverses visites domiciliàries i diferents resolucions administratives. Amb el nou model es vol unificar el procés en una única visita, amb la valoració conjunta entre els serveis socials i els equips sanitaris i una sola resolució final. D'aquesta manera es pretén reduir de forma considerable els terminis de la tramitació. Actualment, el procés pot allargar-se aproximadament un any. Amb aquest nou sistema, la previsió és reduir el temps d'espera fins a 2 mesos. Durant la reunió també s'han revisat aspectes com l'orientació a les persones sol·licitants, el funcionament de les valoracions al domicili i l'elaboració del programa individual d'atenció, conegut com PIA, que determina els serveis o prestacions més adequats en funció de les necessitats de cada persona. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament reforça la coordinació entre els àmbits socials i sanitaris amb l'objectiu d'oferir una atenció més àgil, més eficient i més propera per a les persones en situació de dependència. Fins diumenge, la ciutat viurà 3 dies plens de cultura popular, música, gastronomia, activitats familiars i tradició marinera. Les festes del mar són unes festes que s'han consolidat com una de les cites més importants de l'estiu al municipi i que cada any reuneix milers de persones al passeig marítim. Les festes del mar van néixer l'any 1998 amb la voluntat de recuperar i posar en valor la història marinera de Castelldefels. Avui són un referent al Baix Llobregat i mantenen viu el record de les incursions pirates que van marcar la història del litoral català. El tècnic de cultura de Castelldefels, Paco Ávila, explica quin és el significat d'aquestes festes.
15: Home, per la ciutat és una, com tu ens dius, és una de les fites més importants dintre del calendari festiu de la ciutat. És una festa que té un arrelament bastant consolidat a la nostra ciutat. Va néixer en el 98 com a mena de, com una forma d'obrir Castelldefels al mar i recuperar el que eren les tradicions i el tema de... A l'eixa central, com tu m'has dit, el desembarcament pirata, que rememora la invasió dels pirates de Castelldefels a l'edat mitjana i al passat de les torres de Guaita, les torres de defensa, i arran d'aquestes fites van crear les festes del mar. I és una festa plenament consolidada, que cada vegada atrau més gent de la ciutat i de fora de la ciutat, que és una de les festes més participatives que hi ha a la ciutat.
2: La programació arrenca aquesta tarda amb l'obertura del Mercat del Mar instal·lat al Passeig Marítim entre els carrers 12 i 15. A partir del vespre hi haurà exhibicions, concerts com a gran protagonista de la primera jornada la tradicional encesa de bengales. El tècnic de cultura, Sergio Moral, repassa les activitats previstes per avui divendres.
16: Ja arrenquem amb les activitats oficials pròpiament dites a les festes del mar. Arrenquem a les 8 amb l'exhibició de country a la plaça de les Palmeres. Després tenim a les 10 l'encesa de bengales, que és un simulacre d'aquests avisos d'observació de pirates que es feien a l'edat mitjana. També és important aquest any aquesta encesa de bengales perquè és el desè aniversari.
15: I és una encesa que està coordinada amb l'Agrupació de Cultura Popular.
16: Correcte. Després, a les 10 i quart, tenim al castell un concert a càrrec de l'Associació Musical de Castelldefels. I a les 11 tenim doncs, una de les actuacions estrella d'aquestes festes al mar, que és el concert d'Ismael González, que després continuarà amb una sessió del DJ Miquel Humaran fins les 2 de la matinada.
2: L'encesa de bengalà celebra enguany el seu desè aniversari. A les 10 de la nit, els diables de l'Agrupació de Cultura Popular encendran simultàniament les bengales des de les 4 torres de Guaita de Castelldefels, la torre del Castell, la torre de Can Roca...

0: taller i hi haurà dificultats de mobilitat, bueno, van crear un oportú posar aquest autobús divendres i dissabte de 6 a 2 de la matinada directa des del carrer Santiago Rusiñol al carrer 11 perquè tota la gent que pugui gaudir i que pugui desplaçar-se sense utilitzar vehicle particular.
1: El moment més esperat arribarà dissabte amb el tradicional desembarcament pirata. Una recreació històrica complirà la platja de música, efectes especials i centenars de participants. Abans hi haurà la cercavila pirata pels carrers de la ciutat i després de l'espectacle la festa continuarà amb la sardinada popular al Castell de Foc i al Tardeo dels 90. El tècnic de Cultura, Sergio Moral, detalla la programació de dissabte.
2: Amb el cercavila de pirates, a les 8 ja tenim el desembarcament pròpiament dit, que és un d'aquestes activitats importants. A les 9 ja tenim també la sardinada popular, que també va a càrrec de l'agrupació de pirates, sardines i trabucaires de Castelldefels. I a les 9 i mitja ja comencen les activitats més de música, que tenim aquest tardeo dels anys 90, que serà una primera part, perquè el tallarem a l'hora dels focs artificials, que són a les 11:30, i tornarem a continuar un cop hagin acabat aquests focs artificials fins a les 2 de la matinada.
1: Les activitats continuaran diumenge amb la Diada Castellera, el torneig voleibum i la tradicional cantada d'havaneres amb en Roc Cremat, que posarà el punt i final a 3 dies de celebració. Així resumeix la jornada de diumenge Sergio Moral.
2: Després, diumenge, ja per acabar totes les activitats de les festes al mar, tenim al matí la Diada Castellera, que es farà a la plaça de les Palmeres i comptarem amb la participació de la Colla Castellera Matussers de Molins de Rei, els castellers de Terrassa i els castellers de Castelldefels. I a la tarda, nit, a les 9:30, tindrem les havaneres amb el grup Marivent, també a la plaça de les Palmeres, on es farà repartiment de ron cremat.
1: Més enllà dels actes principals, el programa també inclou activitats esportives, familiars i propostes vinculades a la tradició popular i religiosa de la ciutat. Ho destaca Paco Ávila, tècnic de Cultura.
0: Carrers de la ciutat i està organitzada per el Club Marítim de Castelldefels, el Club Nàutic i la parròquia de Santa Maria.
1: La major part de les activitats es concentraran al passeig marítim i a la plaça de les Palmeres. L'Ajuntament també ha previst diferents espais segurs i punts d'informació perquè la festa es desenvolupi amb normalitat. Escoltem en Paco Ávila.
0: Les activitats es fan a diferents espais. Per exemple, la sardinada, que és el dissabte, es fa al solar del passeig marítim 161, que és al solar del Cai Surf. Desembarcament pirata no Sergi es fa al carrer 11.
2: Sí, a la platja just davant del carrer 11.
0: I la resta el foc artificial es fa entre la plaça Palmeres i carrer 11 i el gruix, no?
2: Sí. El gruix de totes les activitats després són totes a la plaça de les Palmeres.
0: Palmeres. Comentar-vos que la plaça Palmeres, a part del servei municipal, estarà al punt Lila i al punt d'Energy Control, que són serveis municipals que es fiquen a totes les festes que organitzen per sensibilitzar de totes les violències LGTBI, control i enguany hem agrupat els dos serveis, el punt Lila i l'Energy Control, bueno, per totes les festes que tenen una afluència massiva de gent, nosaltres com a obligació ja ens fiquem en el programa d'aquestes dues propostes.
1: El desembarcament pirata tornarà a comptar amb una àmplia participació ciutadana. Centenars de persones formen part de la representació que s'ha convertit en un dels grans atractius culturals de l'estiu. Així ens ho explica el tècnic de Cultura.
0: El desembarcament pirata, ja la participació de la ciutadania és fonamental. Sense la gent de la ciutat no es pot fer el desembarcament pirata. Comentar que tota la producció, direcció escènica, direcció escenogràfica, és per Fominars, en aquest cas la Sami, el Pau i el seu equip, que estan assajant ja. Fa dues setmanes que estan assajant.
2: Dues setmanes que ja estan assajant, sí.
0: I hi ha al voltant de 160 persones que són els participants. Hi ha dos bandos, pirates i pallessos. I la gent repeteix cada any, és divertit, és molt familiar i agrupa moltíssima gent a la ciutat cada any.

0: innovant el programa i intentem millorar-lo al desembarcament, i jo crec que és una de les activitats que més...
1: Des de l'organització es fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat i civisme. Es preveu una elevada assistència de públic durant tot el cap de setmana. Així ho recorda Paco Ávila.
0: Que són actes que són massius. Per exemple, estem parlant de la sardinada que organitza els Pirates Sardiners de Castelldefels, que estem parlant d'unes 3.000 persones, 3.000 sí. racions. Després, el desembarcament pirata, déu-n'hi-do. El foc artificial, ja sabeu, i els concerts del Tardeo també. I tal, i les habaneres, són festes molt, molt, molt massives i molt participatives.
1: Un altre dels punts de trobada serà el Mercat del Mar, que reunirà comerç de proximitat, artesania, alimentació i restauració. La tècnica de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, Vilma Bianchi, explica quin tipus de parades hi podran trobar els visitants.
2: Nosaltres tenim unes 40 parades de comerç locals, però les 100 parades que tenim en tot en el passeig marítim són externes, també d'artesania, i que estan a càrrec de... Aquest any la licitació l'ha guanyat Firar Fires, que és una empresa que es dedica a això, i també s'encarrega de tot el que és l'ambientació, i a més dir-te que no només tenim un mercat, sinó que també tenim dinamització. Okay. Hi ha dinamització que està passejant per el carrer, i aquest any hem incorporat un petit escenari a prop de la Biblioplatja, d'on allí també podrem tenir un espai de tranquil·litat i de disfrutar una mica de DJs i de música en viu.
1: El mercat estarà obert aquest divendres de 6 de la tarda a 12 de la nit, dissabte de 5 de la tarda a 12 de la nit i diumenge de 5 de la tarda a fins les 10 de la nit. Així ho detalla Vilma Bianchi.
2: Els paradistes poden obrir tot el dia, sí? Això és la veritat. Nosaltres posem un horari, que és un horari des de les 6 de la tarda al divendres i des de les 5 dissabte i diumenge, i divendres i dissabtes fins a les 12 de la nit i el diumenge una mica més abans, que és les 10.
1: Com a novetat d'aquesta edició, el mercat incorporarà una experiència immersiva perquè els visitants puguin endinsar-se encara més amb l'ambient de les festes del mar. Així ens ho explica la Vilma Bianchi, tècnica de comerç.
2: Tenim una petita novetat, el que passa que ens arribarà avui i estem amb proves tècniques. Però és molt possible, nosaltres generalment sempre tenim una de les parades que és d'àrea de comerç. Ja en Sant Pons, en aquesta àrea de comerç, vam donar visualització a alguns dels programes que tenim, com era el Carnet Jove. Ara estem en preparació d'una altra, que és comerç accessible per tothom, on la gent podrà veure què comerços estan adherits o què significa el programa Comerç Accessible per Tothom d'una manera molt gràfica. I hem demanat a la Diputació de Barcelona una experiència immersiva de comerç per gaudir del petit comerç, i ens arribarà avui, així que estem amb molta expectativa a l'àrea perquè tot funcioni i podem posar l'experiència allí a l'àrea. No? Hi haurà una experiència immersiva petitona d'uns 5-10 minuts per gent jove i per adults, i nada, amb unes ulleres per gaudir del petit comerç en una experiència.
1: Castelldefels enceta així un cap de setmana en el que el mar, la cultura popular i la història compartiran protagonisme en una de les festes més emblemàtiques del municipi. L'Institut Josep Lluís Ser de Castelldefels tornarà a formar part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu durant el curs 2026-2027. El centre ha estat seleccionat un any més per participar en aquesta iniciativa educativa impulsada pel Parlament Europeu, que té com a objectiu acostar el funcionament de les institucions europees als joves i fomentar els valors de la democràcia, la participació ciutadana i la construcció europea. L'Institut Josep Lluís Sert és un dels 31 centres educatius de Catalunya que prendran part del programa del proper curs. Aquests són 17 de la demarcació de Barcelona, al conjunt de l'Estat hi participen 260 centres seleccionats entre més de 500 sol·licituds presentades, fet que posa de manifest el prestigi i la consolidació d'aquest projecte educatiu. El programa converteix els estudiants en ambaixadors júniors del Parlament Europeu. Al llarg del curs treballen continguts relacionats amb la Unió Europea, el procés de presa de decisions i els drets de la ciutadania europea. També organitzen activitats obertes a la comunitat educativa, mantenen un punt d'informació sobre la Unió Europea dins del centre i celebren el Dia d'Europa cada 9 de maig. A més, el professorat rep formació específica i treballa amb els materials didàctics facilitats del Parlament Europeu perquè l'alumnat conegui de manera pràctica el paper de les institucions europees i la importància de participar activament en la vida democràtica. La propera edició del programa coincidirà, a més, amb el 10è aniversari de les escoles ambaixadores a Catalunya. Des de la seva posada en marxa el curs 2015-2016, la iniciativa ha implicat milers d'alumnes.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
4: Són les 11. Jornada clau per l'estabilització de l'incendi d'Almeria. La millora de les condicions meteorològiques faciliten les tasques d'extinció d'aquest incendi que ha cremat més de 6.600 hectàrees. Mentrestant, avui es preveu que puguin tornar a casa les persones que continuen desallotjades. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien una nova onada de bombardejos que també han afectat Jordània i els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. L'Iran torna a bloquejar el trànsit marítim i avisa que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat. Consens polític força ampli per solucionar el col·lapse de trànsit a l'AP7 mitjançant el pagament per ús de la via, que es coneix com a vinyeta. Els experts també ho consideren una bona opció per ajudar a finançar el manteniment de la xarxa viària i per promocionar el transport públic. Mor un dels grans aliats de Donald Trump, el senador Lindsey Graham, als 71 anys. Una de les veus republicanes més dures amb l'Iran i més favorables a Israel. Trump l'ha qualificat d'autèntic patriota i ha lamentat la seva mort. També ho ha fet Benjamin Netanyahu. Les associacions de famílies insten el govern a moure fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu. Creuen que el Departament d'Educació té a les seves mans la responsabilitat de posar fi a les protestes dels docents i demanen que se les inclogui en la taula de negociació. La reclamació arriba després que els sindicats anunciessin pel pròxim 8 de setembre una nova jornada de vaga. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica alerta del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Moltes vegades el pes de l'aigua acumulada supera de llarg la sobrecàrrega prevista i això provoca esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. El concert de The Hives, Rigoberta Bandini i Jovanotti han tancat el Festival Cruïlla d'enguany. El certamen ha rebut 73.000 assistents, 9.000 menys que l'any passat. L'organització ho atribueix al descens de públic a la jornada inaugural.
5: Esports.
6: L'Argentina i Anglaterra han fet bons els pronòstics aquesta nit i matinada i jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol. Els últims partits de quarts de final s'han decidit tots dos a la pròrroga. Argentina 3, Suïssa 1 i Noruega 1, Anglaterra 2. Leo Messi ha donat una altra assistència de gol i es converteix en el màxim assistent de tots els temps en Mundials. El davanter pretès pel Barça, Julián Álvarez, ha fet amb un gran gol a la pròrroga el 2-1 que ja classificava l'Argentina per a les semifinals. Abans, Anglaterra havia guanyat Noruega per 2-1 amb dos gols del jugador del Madrid, Jude Bellingham, un d'ells amb assistència del nou davanter del Barça, Anthony Gordon. Així doncs, semifinals del Mundial definides. França, Espanya dimarts i Argentina, Anglaterra dimecres.
4: I pel que fa al temps, avui la temperatura serà més alta al Pirineu, a la resta similar. En general farà sol amb bandes de núvols prims, amb pols en suspensió. Entre dimarts i dijous, la calor es farà més intensa. Tindrem una nova onada de calor.
5: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Adieu.

0: L'estiu és sinònim de platja, de terrasses i de molta activitat als restaurants i establiments de restauració. També és l'època de l'any en què es genera més quantitat d'envasos de vidre. Per això, Castelldefels torna a participar aquest estiu en la campanya Bandera Verda d'Ecovidrio, una iniciativa que reconeix als municipis costaners més compromisos amb el reciclatge i la sostenibilitat. De fet, la ciutat ja ha aconseguit aquest distintiu en 4 ocasions i ara aspira a tornar-lo a revalidar. Per explicar-nos en què consisteix aquesta nova edició i quin paper hi tenen els establiments i també la ciutadania, òbviament. Avui ens acompanya la Sandra Martínez, ho fa per telèfon. Ella és la cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament i a continuació doncs, ens donarà tots els detalls d'aquesta nova campanya Bandera Verda. Bon dia, Sandra, què tal estàs?
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs mira, per començar, explica't, situa'ns una mica, què és exactament la Bandera Verda d'Ecovidrio i què reconeix?
1: Bueno, doncs com ben has dit, la bandera verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que té el sector hosteler i també la ciutadania a la sostenibilitat i el reciclatge.
0: I el més important és reconèixer que la ciutat ja ha guanyat aquesta bandera verda 4 vegades. Què significa per a Castelldefels tornar a participar?
1: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda i bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implicar encara més tant a l'hostaleria com la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
0: I a més, aquesta campanya estem parlant, i ens explicava Sara, Sandra, que parlem del sector de la restauració, però també es vol conscienciar la ciutadania, òbviament, però hem de posar el focus en aquest sector perquè els bars, restaurants i hotels són molt importants quan parlem de reciclatge de vidre, oi?
1: Correcte. De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeix una tercera part dels envasos de vidre i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global. I el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tindrem en el reciclatge de tot el municipi.
0: I els establiments de Castelldefels ja han rebut la visita dels informadors ambientals d'Ecovidrio durant les darreres setmanes. Quin era l'objectiu d'aquestes visites i quants establiments han rebut aquestes visites d'Ecovidrio?
1: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja, s'han visitat més de 200 establiments i l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic, és informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors se'ls informa de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que facilita la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors els entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
0: I com és el procediment perquè un establiment s'assumi a la campanya, perquè participi a la campanya de la bandera verda d'Ecovidrio?
1: Doncs el que fem és fem una visita a tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participen activament. Altre el que ens passa és que a vegades ens trobem doncs, que han canviat de propietari, bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho, però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments, llavors participar a la campanya suposa una implicació activa, és bàsicament separar correctament els envasos del vidre, utilitzar recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva és integrar aquesta pràctica de la separació dels residus de vidre en el seu dia a dia.
0: I després com fareu el seguiment al llarg de l'estiu que efectivament els comerços, els restaurants que s'han sumat estan fent el reciclatge correctament?
1: Durant l'estiu es fan dues visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una segona visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la separació, la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any ja anem fent altres campanyes, perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi i no s'oblidi de la importància de la separació.
0: Uh-huh. I ara estava pensant justament, Sandra, que ens parles d'aquesta segona visita on acabeu de validar una mica com ha anat l'estiu amb els restaurants que han participat, i l'any passat, en les dates, ja una vegada que ja vau fer aquesta visita, una vegada que es va renovar satisfactòriament aquest distintiu, es va obtenir aquesta bandera verda d'Ecovidrio, vau fer un balanç final també amb unes xifres molt positives, que ens les pots destacar, quines van ser les més remarcables?
1: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
0: Mm-hmm. I llavors,
1: estem molt contents.
0: Normal, no m'estranya. Són bones xifres, va ser un balanç positiu. Amb quins objectius afronteu ara aquesta nova edició?
1: Doncs els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels, des de fa molts anys que té molt bones dades en de reciclatge, sobretot a vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal, el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
0: Exacte. Llavors, exacte. Sí. I campanyes com aquesta doncs, ajuden a consolidar aquests bons resultats.
1: Sí, correcte. A més, el sector de la restauració és un sector que té molta rotació de personal. Llavors, fas una visita, parles amb uns encarregats, uns treballadors, però potser la visita següent no hi són els mateixos. Llavors, tot i que potser la direcció sí que estigui implicada, després el personal rota molt. Llavors, és important estar a sobre, anar recordant i anar fent visites contínues.
0: Mm-hmm. És veritat, això no ho havia pensat, clar, en un sector amb tanta rotació, com ens indica Sandra, és molt important campanyes com aquesta que cada estiu vagin fent el recordatori. Clar, hi haurà persones que ja estan, ja saben de què va aquest tema perquè van repetint any rere any, però les persones que arriben noves necessiten aquest acompanyament, aquest assessorament que feu també des de l'Ajuntament, també des de els propis informadors d'Ecovidrio, per ajudar a continuar amb aquestes bones xifres a la ciutat i les bones xifres també que ens comparties en general a Espanya, que ens indicaves que està per sobre dels objectius europeus fixats. Per tant, bones notícies de manera general, però com sempre, cal seguir treballant en aquesta línia. I per seguir treballant, també crec que és important que la ciutadania mantingui el seu paper, no? Perquè què podem fer els veïns i veïnes perquè la nostra ciutat torni a obtenir la bandera verda? Com podem sumar el nostre granet de sorra?
1: Doncs mira, com dèiem, estem posant el focus sobretot en la restauració, però sense oblidar-nos de la ciutadania, perquè a casa també es generen molt envasos i el gest de separar-los correctament és imprescindible per anar continuant a incrementar aquest índex de recollida selectiva. Llavors, si tothom recicla bé, el municipi pot assolir els objectius a nivell col·lectiu. Una mica per fomentar i ajudar també a la ciutadania, dintre de la campanya Ecovidrio, durant les properes setmanes farem un sorteig de 2 miniglús, una mica pues, això, per facilitar el reciclatge i que sigui més còmode, més fàcil i més agradable.
0: Vale, Sandra, ara que parles dels miniglús d'Ecovidrio, he de dir que ahir, quan estava mirant la pàgina web d'Ecovidrio, em van cridar molt l'atenció i hi ha alguns que, bueno, de manera general, són gairebé peces de decoració, tot i que cal tenir en compte que tenen un preu. Per tant, m'ha cridat molt l'atenció que diguis que es farà un sorteig perquè són ben macos. I com veieu des de l'àrea de serveis urbans, des de neteja de l'Ajuntament, com valoreu aquest tipus d'idees que també des d'Ecovidrio col·laborin amb dissenyadors per tenir uns miniglús així que cridin l'atenció? Creus que poden ajudar a convertir el reciclatge en una cosa més atractiva per a les famílies de manera general, per a la ciutadania?
1: Sí, evidentment, al final bueno, hem d'intentar que els residus, que al final és una cosa lletja, no? Al final és allò que tu ja no vols i te'n vols desfer, bueno, doncs que formi part de les llars d'una forma agradable. Llavors, doncs, tenir un miniglú d'aquest estil a casa, bueno, sempre és agradable. Jo, de fet, l'experiència personal, jo que tinc una a la cuina a casa, sempre que tinc visita, crida l'atenció. Ah, ostres, que xulo, tal, i això com s'aconsegueix? Vull dir, al final és una cosa que s'ha de fer, però si a més és una forma agradable i és maca, doncs millor que millor.
0: Uh-huh. I que, com ens estaves dient, fareu un sorteig, encara no s'ha anunciat, no?, com participar, això serà més endavant.
1: Sí, no s'ha anunciat encara, estem acabant de preparar les bases, però bueno, serà les properes setmanes, al llarg del mes de juliol. I bueno, no és la primera vegada que ho fem, també ho vam fer els anys anteriors, l'any passat, l'anterior, i bueno, són dos miniglús i ja, bueno, no avançaré res, però bueno, si ens seguiu a les xarxes socials de l'Ajuntament i de Guapa i Neta, doncs veureu que explicarem quines són les bases i serà molt fàcil participar.
0: Estarem pendents. De fet, estic recordant, Sandra, que també en altres ocasions s'han col·locat als carrers de la ciutat iglús, no? Les mateixes versions d'aquests miniglús, però en versió gran. No sé si l'any passat es va arribar també a fer, però a mi em sona d'haver-ho vist per la ciutat. Pot ser?
1: Sí, no en aquesta campanya concreta, però bueno, en altres campanyes de reciclatge de vidre sí que n'hem col·locat, per exemple, quan s'han fet campanyes per la lluita contra el càncer de mama. En altres ocasions sí que s'ha fet i, de fet, tenim previst de cara a finals d'estiu, setembre, octubre, tenim també alguna sorpresa preparada que amb iglús així també bastant macos i espectaculars, que jo crec que també agradarà molt a la gent.
0: Ai, mira, ja m'he avançat, eh? Aquí ja estem obtenint informació important.
1: No desvelarem detalls.
0: Molt bé, molt bé. Sí, no, precisament el que menciones amb aquests miniglús, doncs jo recordo el fet de fer-nos fotos, no?, de què servien, perquè, òbviament, el podies fer servir per al reciclatge, que és la seva funció, però com són ben macos, aprofites i et fas una foto, no?, i si venen acompanyats, efectivament, no recordava que el que jo havia vist era el que mencionava Sara Sandra, que era per la lluita contra el càncer, que era un miniglú rosa, m'imagino, recordo així, i la gent doncs, ens feien fotos amb aquest iglú. Doncs ja per acabar també com a tancament d'aquesta entrevista, Sandra, hem parlat en detall sobre aquesta bandera, sobre la campanya, la implicació dels restaurants de la ciutat, la implicació també que pot tenir la ciutadania, que pot i que ha de tenir la ciutadania. I m'agradaria acabar parlant d'aquest petit gest que tu també mencionaves, no?, que és el petit gest de reciclar una ampolla de vidre, però que té un gran impacte. De quin impacte estem parlant? Ens pots explicar una mica els beneficis ambientals?
1: Sí, doncs, veuràs, el reciclatge de vidre és més important del que sembla, de fet, a totes les fraccions. Però en el cas del vidre, per exemple, és un residu que és infinitament reciclable. Llavors, quan recicliem vidre estem evitant pues, l'extracció de matèries primeres, estem estalviant energia, reduïm emissions de CO2 i evitem que hi hagi una acumulació de residus als abocadors. Llavors, tenint en compte que tenim aquesta matèria, o sigui, tenim aquest residu que és infinitament reciclable, doncs un petit gest de portar-lo al contenidor de vidre té un gran impacte al medi ambient, sí.
0: Doncs Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí al matinal al Castelldefels Desperta per explicar-nos com tots i totes podem contribuir per aconseguir de nou que la ciutat revalidi aquesta bandera verda d'Ecovidrio i gràcies també per l'assessorament que feu als comerços, als establiments de la ciutat que, com ens destacaves, generen la meitat dels envasos de vidre d'un sol ús que provenen del canal Horeca, aquestes són dades generals a nivell nacional també. I res més, doncs agrair-te aquest temps i a veure si tenim sort, esperem que sí, que de nou aconseguim revalidar aquesta bandera que també ens detallaves, que hi ha una forta competició en municipis de Catalunya.
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres per fer-vos eco d'aquesta campanya i això, animar tothom a que participi, que ho faci el millor possible i al final és un orgull que Castelldefels sigui un municipi turístic, reciclador i sostenible. Llavors, bueno, entre tots ho podem aconseguir i això volem.
0: Superbé. Doncs aconseguir aquestes bones xifres, a revalidar-les i a continuar reciclant, com l'any passat, que ens deies 460 tones de vidre i gairebé el 83% dels establiments hostalers es van implicar en la campanya. A veure, quan arribi finals d'estiu, Sandra, tornarem a parlar quines xifres ens pots compartir.
1: Perfecte, quan vulgueu.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Sandra, i bon dia.
1: Gràcies, bon dia.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
2: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè si parlem, hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc del castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona, i llavors per facilitar el manteniment i també temes de seguretat s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parts i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany. Intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin, val? Uh-huh. Això pel que fa a la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus rivissa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
1: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
2: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanquessis. Que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar-la tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
1: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
2: Home, clar, són quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Peña, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha una, no?, un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no?, com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
1: Sovint quan pensem en espais verds hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
2: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris, quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no, en la nostra latitud és difícil el ver, perquè l'aigua, o sigui, la temperatura dona, no? Diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua tens color, si no, no tens color, no? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que en aquells cordes, que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això, inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
1: I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionava aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, que es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
2: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no... es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre a les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que, com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No, com si tu estàs construint amb paleteria, no? Estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
1: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
2: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, són... i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malla de torsió, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa. S'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden gaires empreses. Nosaltres, bueno, estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats.
1: Clar.
2: Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues, que les dues van no van al temps que voldrien que anessin, eh? Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com, bueno, que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina, i llavors doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
1: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
2: sí,
1: bàsicament,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
1: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
2: Clar, són molts passos, perquè has de redactar el projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? Tant també les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho el millor que pugui.
1: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
2: Igual.
1: És el mateix.
2: Però clar, perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui,
1: clar,
2: intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè l'espai és públic, hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat, però sempre hi ha alguna sorpresa que bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
1: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió de, en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Cerdà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
2: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
1: Adéu, bon dia.
2: Vinga,
0: adéu. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Estem ja immersos en la temporada d'estiu i això significa que milers de persones s'estan preparant o potser ja estan gaudint de les seves vacances. Reservem hotels, apartaments, vols, trens, cotxes de lloguer, però també és l'època de l'any en què apareixen més dubtes i incidències. Quins drets tenim si ens cancel·len un vol? Què passa si l'hotel no és el que havíem contractat o si la maleta no ens arriba? Per respondre a aquestes preguntes, la Diputació de Barcelona ha publicat un decàleg amb recomanacions molt pràctiques per a les persones consumidores. Ens acompanya ara per telèfon Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació. Molt bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels, Daniel.
1: Molt bon dia i moltes gràcies.
0: Doncs, quin és exactament el servei que oferiu des del Servei de Suport a les Polítiques de Consum?
1: Bàsicament, dos línies. Suport a aquells ajuntaments que tenen oficina pròpia constituïda, ciutats grans, tenen suport econòmic i suport tècnic per part de la Diputació, i en aquells ajuntaments de menys població, aquells municipis on pel volum de població no es poden permetir tenir una oficina pròpia, la Diputació de Barcelona actua de manera finalista i dona el servei d'atenció al consumidor, un servei complet.
0: I quan una persona té un conflicte amb una empresa durant unes vacances, quin és el primer pas que hauria de fer?
1: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas, sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer, intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial d'aquesta reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on un viu.
0: Les vacances suposo que són l'època de l'any en què rebeu o hi ha un increment notori de consultes. Quins són els problemes més habituals que us arriben?
1: A veure, en temes de vacances, serveis turístics, doncs, el més habitual és no rebre allò que un esperava aconseguir. O sigui, que l'allotjament no és el que em suposava, que aquella aventura o aquell servei que he contractat no respon a les meves expectatives. Això és, en temes de vacances, el més habitual. En temes de transport, doncs, tema de retards, pèrdua d'equipatge... Aquestes serien les més habituals. Ja, mira, ara, disculpa, em ve al cap, darrerament hem tingut forces reclamacions, un molt important de reclamacions, per temes de robatoris en allotjaments turístics.
0: I llavors heu decidit publicar aquest decàleg just ara perquè és el moment de preventiu, abans que comencin encara a incrementar-se més aquests problemes.
1: Correcte. Sempre apostem per una ciutadania informada. Quan algú coneix quins són els seus drets i com funciona el sistema, doncs és molt més difícil que tingui problemes.
0: Acompanyant aquest decàleg, aquestes 10 recomanacions sobre viatges i serveis turístics, també expliqueu que s'ha aprovat una nova directiva europea. Què canviarà respecte al que tenim ara?
1: Home, déu-n'hi-do. Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Es van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses tenien problemes de solvència, havia tema de bonos... Això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, doncs en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia. Per aquí anaven una miqueta els tiros. El que passa que m'agradaria, i després Un altre tema és que s'han incrementat moltíssim les contractacions per internet. Llavors, la normativa anterior feia una diferència important entre el que era un viatge combinat i un viatge vinculat. Tot això no feia més que generar confusió i la nova directiva tot això ho treu per donar més facilitats, eh?
0: I encara, això sí, hem d'incidir que encara no ha entrat en vigor aquí a l'estat espanyol. Mentrestant, quina és la normativa que ens protegeix?
1: La que tenim en vigor ara, la llei de viatges combinats, com si no hagués passat res. Les directives europees disposen d'un temps per transposar-les. Transposar-les vol dir que cada país ha de fer una llei pròpia on reculli tots aquests principis. En aquest cas, la directiva d'aquesta de viatges combinats, la Unió Europea ha donat 28 mesos per transposar-la. 28 mesos més 6 d'adaptació, amb la qual tranquil·lament això no entrarà en vigor fins a l'any 2028, inclús a principi del 2029. I ara mateix la normativa que tenim doncs, és la de viatges combinats, que si vols en parlem una miqueta. En especial m'agradaria que la gent o els vostres oients entenguessin clarament quina és la diferència entre comprar un paquet sencer amb una agència de viatges, viatge complet, a comprar de manera individualitzada, o sigui, a contractar uns bitllets d'avió, en un portal, en un altre portal contractar un hotel i en un altre portal pues, contractar una experiència. El sistema i els drets canvien molt si ho fem d'una manera o d'una altra.
0: I llavors, d'aquesta manera, això és el que suposa aquesta normativa de viatges combinats, quan comencem a fer compres de diferents portals amb diferents requisits.
1: Sí, ara mateix això seria un viatge vinculat. Llavors, la gran diferència és que són contractes independents i cadascú el tindrem de tractar d'una manera. Mira, m'explico, perquè veus un exemple molt clar. Jo contracto amb una agència de viatges un paquet sencer, un viatge, ens ho inventem, eh? Vaig a Budapest, vale? I contracto un viatge on hi ha uns bitllets d'avió, un hotel i no sé, i una visita a la ciutat. Si passa qualsevol cosa, si jo vaig a l'aeroport i tinc un problema perquè hi ha overbooking o perquè passa el que sigui, el responsable de tot el servei és l'agència de viatges, és qui respon. I és qui em solucionarà el problema. Buscarà parlar amb l'hotel, em buscarà un altre dia o solucionarà el tema com li sembli convenient perquè és qui respon. Si jo he contractat de manera separada aquests serveis, evidentment tindré un dret a que l'aerolínia m'indemnitzi per aquest retard o perquè no m'ha deixat en marca o per el que sigui. Però, evidentment, l'hotel no té cap responsabilitat en aquest sentit i perdria, per exemple, la nit que no pogués arribar a temps, per posar un exemple, o l'activitat que tenia contactada aquell dia.
0: Clar, doncs aquí, efectivament, jo, per exemple, ja tenia una confusió, perquè jo pensava que si hi havia algun retard o alguna cancel·lació amb un vol o el que mencionaves justament, a un cas d'overbooking, per exemple, si això m'implicava que perdia una nit d'un hotel, jo pensava que sí que hi hauria també una compensació econòmica en aquest sentit.
1: T'explico, sí que hi ha una compensació econòmica. Si efectivament és responsabilitat de la companyia, i es pot acreditar que és responsable de la companyia, hi ha una indemnització econòmica que va entre els 250 euros i els 600 euros, en funció del destí, de les hores. Però això no implica el que hi hagi després. Tal, tu et donaran aquests diners, aquesta indemnització que cobraràs després, i els tractes que tinguis amb l'hotel, o si has perdut l'allotjament o el que vingui darrere, això no està lligat. Són dos contractes diferents que s'han detectat de manera diferenciada.
0: Efectivament. I, clar, i tot el que implica després, també estava pensant en els mals de cap, perquè per molt que estiguis preparat, si has contractat també una assegurança, segons les previsions que hagis fet, però igualment després venen totes les gestions. I aquí és on també entreu vosaltres per fer un suport.
1: Correcte, correcte. No només la reclamació, no només gestionar la reclamació si és el cas, sinó donar orientació o ajuda per tramitar tot aquest tipus de temes.
0: I ja que estàvem parlant de retards i cancel·lacions, hem posat aquest exemple
1: digue'm.
0: De... Ah, sí, digues.
1: No, digue'm.
0: Ah, vale. No, perdona. Doncs que hem posat aquest exemple dels avions, però em pregunto, si canviem de l'avió i el que estem triant és anar en tren o anar en autocar, també tenim drets? Com és en aquest sentit amb les empreses? Tenen obligacions amb nosaltres?
1: Sí, t'explico. Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea, eh? Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, bueno, pues de vegades les persones, quan els expliques, pues es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que el transport aeri, els retards, hi ha una indemnització que ja està prepactada, entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora. A partir d'una hora podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet. I en principi en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però per exemple en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%. I a més aquí s'acabaria, eh? I hi ha moltes maneres les companyies poden alegar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple, amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
0: Un altre dels mitjans de transport que es fa servir molt a les vacances són els cotxes de lloguer. En aquest sentit, fèieu al vostre decàleg un consell molt pràctic, que és, abans d'agafar un cotxe de lloguer, recomaneu fer fotos o fins i tot un vídeo. Això us ha estalviat moltes reclamacions, moltes gestions amb persones que us demanen suport?
1: Sí, perquè moltes d'aquestes reclamacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim agafar el mòbil, donar la volta al cotxe i poder, doncs, acreditar en quines condicions et donen aquest vehicle. I sobretot en temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial el tema de política de combustible. A veure, no, aquí no, ara no inventarem res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema pre-pre. És el que garanteix el més just. És a dir, jo pagaré el combustible que hagi gastat, ni més ni menys.
0: Sí, aquí també mencioneu de l'import en cas de danys o robatori o també aquesta recomanació de l'assegurança a tot risc addicional. I en aquest sentit, aquí parlàvem d'aquesta recomanació de fins i tot gravar en vídeo els cops, les ratllades i els defectes. I una altra de les coses que també, en general, en totes les recomanacions, sempre ens hem de fer amb proves, amb guardar, per exemple, captures de pantalla quan fem les compres online dels allotjaments, per exemple, o igual passaria també amb un lloguer d'un cotxe. Quan fem el pagament online, aquesta recomanació sempre de guardar les captures.
1: Sí, en general, la publicitat té valor vinculant. Qualsevol cosa que ens anuncien s'ha de complir perquè, si no, això és un engany. Amb la qual cosa, si disposem d'aquestes proves, al moment de reclamar, doncs, es donarà molta més força.
0: I ja per anar a les primeres que hem anat, com teniu aquest decàleg.

0: S'han de complir diverses coses. Primer, que amb el, per això el, feies bé de comentar el tema de llegir els contractes. Ha d'estar clarament especificat, ¿vale?, amb el contracte, que pot haver-hi un canvi de preu per increment de les tarifes. Quins són aquest tipus d'increments que poden esgrimir? Pues temes de taxes, el canvi bancari, si estem pagant amb una altra divisa, tema de carburants amb avions. ¿Vale? Aquest import, primer, aquests increments han d'estar clarament especificats, que l'empresa ho pot fer amb el contracte. Si no estan, no ens ho poden cobrar. Després, aquest increment té un tope, la llei el situa amb el 8%. Més del 8% no poden incrementar el preu. Tampoc es pot incrementar el preu 20 dies abans de la sortida. I encara i així, si m'incrementen el preu, encara que sigui molt poquet i no m'interessa, perquè jo havia, bueno, doncs jo m'havia pressupostat unes vacances o un preu determinat, si és així, sempre puc renunciar sense que hi hagi cap tipus de penalització. Si l'empresa em puja el sou, jo els hi puc dir, mira, el sou, perdona, l'import, jo sempre els hi puc dir, doncs, mira, doncs amb aquestes condicions no m'interessen i m'han de tornar qualsevol quantitat que jo hagi avançat sense cap tipus de penalització ni cost.
1: Uh-huh. I incidint també en aquest primer, en aquesta primera recomanació d'informar-nos abans de reservar, què hauríem de revisar sempre abans de donar les dades ja de la nostra targeta i fer el pagament?
0: I les condicions s'adapten a les nostres necessitats. No hi ha un viatge allò únic o un servei, un paquet que sigui allò la compra mestra. No? Cadascú tenim doncs, les nostres preferències. És a dir, és llegir una miqueta, és entendre primer tot el que ens estan dient i que allò s'adapti a les nostres necessitats. I si hi ha qualsevol dubte, doncs, consultar-ho. Escolti, miri, aquesta clàusula d'increment de preu no termino d'entendre. Què és el que passa? Hem de tenir clar què és el que estem contractant, quina serà la informació bàsica, quin serà el viatge, quin dia surto, on vaig, quines necessitats administratives necessito, si surto a l'estranger, he de portar passaport, com ha de ser el passaport, m'he de vacunar, no m'he de vacunar, tot aquest tipus de informació, com serà l'hotel, com serà l'allotjament, les activitats que tindrà fora, això que serà aquest dia, l'altre, i tenir-ho tot això clar. I a partir d'aquí, pues bueno, pues s'ha de complir allò que hem acordat.
1: I si finalment no podem viatjar, quins drets tenim?
0: Aquest és el tema probablement que més problemes o més litigitat ens dona. A veure, com ho explicaríem? Si hi ha alguna causa que evidentment està justificada, però és de tipus, diguem-ne, personal, per exemple, una malaltia d'un familiar molt proper, sí, un familiar molt proper, una malaltia pròpia, un problema molt greu amb la feina, qualsevol cosa d'aquest estil, que són causes més que justificades per suspendre un viatge, hem de ser conscients que no són responsabilitat de l'empresa. Si jo no em presento de l'empresa de viatges o de l'operador turístic, si jo no em presento a aquest viatge, per molt justificat que estigui la meva causa, aquí hi ha una despesa econòmica que algú tindrà que assumir. L'avió sortirà amb un seient buit i l'hotel tindrà una habitació buida i algú tindrà que assumir aquestes despeses. I això no és responsabilitat de l'operador turístic. En aquest cas, aquest tipus de situacions sí que poden donar lloc a penalitzacions. Si no totals, doncs, bueno, parcials en funció del temps d'antelació amb què avisem. Per això, per evitar aquest tipus de situacions, recomanem sempre en viatges, a més, que tenen un import doncs, elevat, contractar una assegurança de viatges que ens pugui garantir doncs, aquest tipus de situacions.
1: Uh-huh. I a més d'aquesta recomanació de contractar una assegurança de cancel·lació, la següent també que feu és que si ens trobem amb algun problema, per exemple, arribem a l'hotel i no té res a veure amb les fotografies, doncs la vostra recomanació és que reclamem immediatament.
0: Immediatament, sí. En general, per tots els sectors. La normativa de consum és una normativa de terminis. Primer, i l'avisem el més aviat possible. Primer, perquè ens puguin solucionar el tema al mateix moment i podem gaudir del nostre viatge, de les nostres vacances. I després, perquè quedi constància, perquè si això no soluciona, després puguem actuar i obtenir algun tipus de rescabalament. És molt important, el tema d'informar de les incidències al moment que

0: passen i que ens quedi constància que hem fet aquesta reclamació. Que quedi alguna cosa que després podem acreditar que efectivament vam reclamar el propi hotel o vam reclamar on sigui. Si és, torno a insistir en el que comentàvem al principi, si això ho hem contractat amb una agència de viatges, l'agència de viatges és el responsable i és el que actuarà en nom nostre davant de que estiguin complint, ja sigui l'hotel, ja sigui qui sigui.
1: I a la tornada del viatge ja es pot recórrer a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor del nostre municipi, que en aquest cas a Castelldefels en comptem, amb una OMIC, una oficina municipal.
0: Sí, sí, correcte. Sí, sí. A Castelldefels teniu un servei força complet. El que estàvem comentant, si hi ha algun problema, primer intentem solucionar-ho de manera amistosa amb l'empresa. Com a màxim, l'empresa té 30 dies per contestar. Si ens contesta, ja s'ha acabat. Si ens contesta i no, el que ens contesta no m'agrada o entenc que no és correcte, ja puc reclamar. I si han passat 30 dies i l'empresa no ha dit res, cap a l'Oficina d'Informació al Consumidor de Castelldefels i expliqueu a les companyes què ha passat i a partir d'aquí, inicialment, habitualment, es proposa a l'empresa una mediació per arribar a algun tipus d'acord amistós i si no és possible aquest acord amistós, però, bueno, ja parlarem quines seran les mesures a prendre.
1: Tornem un moment també a parlar dels aeroports, els avions, perquè aquí hi ha unes sigles molt importants que crec que molta ciutadania desconeixem. Què és el PIR?
0: El PIR. Pues és molt important, el PIR. El PIR és l'abreviatura, en segons són sigles en anglès, del part d'irregularitat d'equipatge. T'explico una miqueta. Si nosaltres, amb un trasllat amb avió, al moment de recollir l'equipatge, l'equipatge està danyat o simplement no apareix, ha desaparegut, ens hem d'adreçar a un mostrador del propi aeroport, normalment estan al costat de les cintes on surten les maletes, i demanar aquest PIR. Aquest és un document on diu que hi ha una incidència amb l'equipatge. I a partir d'aquest moment tenim 7 dies per comunicar-nos amb la companyia aèria i explicar-li què és el que ha passat. Si sortim de l'aeroport sense aquest document, s'entén que ens han tornat a l'equipatge i que aquest està correcte. Amb la qual cosa, és molt important no sortir de l'aeroport sense aquest document si és que hi ha hagut alguna incidència en l'equipatge, tant si s'ha perdut com si està danyat.
1: I quan es considera oficialment perduda una maleta?
0: En 21 dies, sí. En 21 dies no te l'han lliurada.
1: I aquí
0: a partir d'aquí ja es considera.
1: I en aquests casos, la indemnització fins a quina quantitat podria arribar?
0: Mira, en principi, això és el conveni de Montreal i en principi es posa una moneda valor que podria arribar gairebé, disculpa, al 1.500 euros. Però les companyies són molt reàcies a arribar a aquest tipus de quantitats i procurar indemnitzar, evidentment, amb el mínim possible. Quin és el problema? Pues que, el de sempre, el tema de la prova, no podem acreditar què és el que portàvem dintre de la maleta. Si no es fa algun tipus de... Si portem algun producte valuós, s'ha de fer una declaració de valor. És a dir, miri, dintre d'aquesta maleta, en el moment que s'embarca, hi havia, jo què sé, un ordinador portàtil d'aquestes característiques, no sé quantos. Si hi ha algun tipus de declaració de valor, pues, es pot reclamar. En cas contrari, pues, marquen pues, a l'interior dels productes habituals que es pot portar en una maleta d'aquest estil. Les indemnitzacions més habituals que estic veient ara, que estan ofertant les companyies, van entre els 50 i els 100 euros. Que, evidentment, no cobreixen
1: ni el que portes ni els mals de caps posteriors per la gestió d'aquesta maleta perduda. I ja no entrem tampoc en comentar que si això et succeeix quan estàs justament arribant a destí, encara pitjor, perquè si és a la tornada, com a mínim ja vas cap a casa, però a destí també són més mals de caps i és una mala manera de començar les teves vacances.
0: Si és a l'anada, encara podem argumentar que si ens han perdut l'equipatge, nosaltres necessitem un mínim de material d'higiene o per vestir, ¿vale? I comprar coses evidentment bàsiques. Estem parlant de coses bàsiques. I en el moment de fer la reclamació, reclamar-li aquests imports a la companyia. Això sí que seria raonable. sempre que siguin, torno a insistir, temes d'higiene, temes de vestimenta, bàsica roba interior, doncs, no sé, una blusa, un pantaló, una cosa d'aquest estil.
1: Doncs, Daniel, jo d'aquesta conversa em quedo com a punts clau que sempre abans de fer una contractació de viatges i serveis turístics hem de prestar molta atenció al contracte, a la lletra petita, a aquesta recomanació també de les assegurances de viatge per cobrir-nos en cas de possibles cancel·lacions que haguem de fer, que tot i que per nosaltres puguin ser justificables, com bé ens has explicat, doncs la companyia, l'agència, l'hotel no té culpa i no ha d'assumir aquesta despesa. També hem parlat d'aquesta necessitat.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
3: Ara són les 12. Estabilitzat l'incendi que crema Almeria, segons l'últim balanç, ha cremat 7.000 hectàrees. Davant la situació, es redueixen els efectius que combaten el foc i s'autoritza el retorn a casa seva al miler de persones que encara estaven evacuades. El risc d'incendi torna a créixer avui amb 72 municipis en nivell 4. És el més alt. Es mantenen les restriccions en 8 espais naturals i Protecció Civil limita l'activitat al medi natural. Se suspenen les obres a les carreteres als municipis d'aquest pla alfa en nivell 4. Consens polític força ampli per solucionar el col·lapse de trànsit a l'AP7 mitjançant el pagament per ús de la via, que es coneix com a vinyeta. Els experts també ho consideren una bona opció per ajudar a finançar el manteniment de la xarxa viària i per promocionar el transport públic. Les associacions de famílies insten el govern a moure fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu. Creuen que el Departament d'Educació té a les seves mans la responsabilitat de posar fi a les protestes dels docents i demanen també que se les incloguin la taula de negociació. La reclamació arriba després que els sindicats anunciessin per al pròxim 8 de setembre una nova jornada de vaga. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien una nova onada de bombardejos que també ha afectat Jordània i els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar de la setmana. L'Iran torna a bloquejar el trànsit marítim i avisa que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat. Un dels grans aliats de Donald Trump, el senador Lindsey Graham, als 71 anys, una de les veus republicanes més dures amb l'Iran i més favorables a Israel. Trump el qualifica d'autèntic patriota i lamenta la seva mort. També ho ha fet Benjamin Netanyahu. Els concerts de The Hives, Rigoberta Bandini i Jovanotti han tancat el Festival Cruïlla d'aquest any, un certamen que ha rebut 73.000 assistents, 9.000 menys que l'any passat. L'organització ho atribueix al descens de públic a la jornada inaugural.
2: Esports. L'Argentina i Anglaterra han fet bons els pronòstics aquesta nit i matinada i jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol. Els últims partits de quarts s'han decidit tots dos a la pròrroga. Argentina 3, Suïssa 1 i Noruega 1, Anglaterra 2. Leo Messi ha donat una altra assistència de gol i es converteix en el màxim assistent de tots els temps en Mundials. El davanter pretès pel Barça, Julián Álvarez, ha fet amb un gran gol a la pròrroga el 2-1 que ja classificava l'Argentina per a les semifinals. Abans, Anglaterra havia guanyat Noruega per 2-1 amb dos gols del jugador del Madrid, Jude Bellingham, un d'ells amb assistència del nou davanter del Barça, Anthony Gordon. Així doncs, semifinals definides, França-Espanya dimarts i Argentina-Anglaterra dimecres. El Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge d'Olivier Kamoua, el pivot finlandès de 26 anys. Arriba del Varese italià, firma fins al juny de 2028 i és la primera incorporació oficial del nou projecte blaugrana.
3: Pel que fa al temps, avui la temperatura serà més alta al Pirineu, la resta serà semblant a la que vam tenir ahir. En general farà sol, amb bandes de núvols prims, amb pols en suspensió. Entre dimarts i dijous, la calor més intensa, nova onada de calor.
4: 3Cat Info.
3: Ara passen 4 minuts de les 12 del migdia. Aquesta hora us acompanya fins la 1 en punt. Marta Sánchez, ha quedat estabilitzat l'incendi que crema a Almeria. Amb això comencem les bones condicions.
5: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Les dades són cada vegada més importants per prendre bones decisions també a l'administració pública. Saber com evoluciona la població, quins serveis necessita un municipi, com es compara amb altres ciutats similars o quins recursos té disponibles pot marcar la diferència a l'hora de planificar el futur. Amb aquesta voluntat, la Diputació de Barcelona continua ampliant i millorant el Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar i analitzar informació dels 311 municipis de la demarcació. Per conèixer millor què aporta aquesta plataforma i com pot ajudar municipis com el nostre, com Castelldefels, avui es acompanya en conversa telefònica la gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, la senyora Nicolasa Pérez Sánchez. Nico, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia. En primer lloc, doncs, moltes gràcies per l'oportunitat de parlar del nostre centre d'anàlisi. I us explico una mica l'origen. El 2021 nosaltres vam fer com un repositori de tots aquells serveis que presten els municipis, dels 311 de la província de Barcelona. Aquí tenim els obligatoris, mínims obligatoris, els obligatoris per tant de població, per normativa sectorial i altres que vam considerar d'interès. És a dir, arriba el 5G, arriba, tenen entitat financera, caixer, o aquells que són estructurals que no tenim una llista a la normativa que ens digui, però sense que aquests no poden prestar els serveis. Per exemple, la plantilla, els habilitats nacionals, secretari interventor, la comptabilitat, el padró d'habitants i també recull qui presta aquest servei. Si és el propi ajuntament, ho fa la Diputació, la Generalitat, serveis socials o consells comarcals. Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què? I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors. De manera que l'Ajuntament, o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... es tracta de tenir dades per la presa de decisions. Aquest és el marc, diguem-ne.
0: És una plataforma que és més que un repositori de dades. És una eina de govern amb aquestes característiques que ens explicaves.
1: Exacte. O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions, perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
0: I a la pràctica ens podries posar un exemple de com pot utilitzar, per exemple, un alcalde, un regidor o un equip tècnic d'un ajuntament quan han de planificar polítiques públiques, com poden fer servir l'eina i aquesta comparativa, com els hi pot afegir valor als ajuntaments?
1: Doncs mira, un exemple seria, si tu tens un índex de població molt envellit, doncs tu has de projectar, o l'equip de govern, per dir, doncs, amb aquest índex de població tan envellit, potser no necessitaré tants llars d'infants i necessitaré residències. Es tracta de poder tenir aquestes dades per poder veure quina és la política pública que voldré implantar a mig termini i llarg termini.
0: A més, una de les...
1: Aquesta és important, diguem.
0: Una de les novetats també que informàveu fa pocs dies des de la Diputació de Barcelona sobre la vostra plataforma, aquest centre d'anàlisi de serveis municipals, és que ara es poden generar els informes, els gràfics, els mapes i les taules descarregables. Quin valor afegeix Exacte. També a aquest nou recurs?
1: Doncs que ja pots, l'equip de govern, o qualsevol ciutadà, però sobretot està destinat a l'equip de govern, al descarregar-se l'informe, doncs és una part ja d'allò que vulgui fer, ho té en un informe amb una qualitat. Vale? I el detall de les taules també hi és i es pot descarregar, vale? Perquè tot és en obert.
0: Mm-hmm. O sigui, clar, estic pensant també, Nico...
1: Això també ens serveix a nosaltres, també, mm-hmm. perquè si nosaltres hem d'anar amb algun ajuntament que fem assistència, ens podem descarregar totes les dades perquè, com que veus, de primeres està sortint unes dades del municipi, vale? L'emmarquen la comarca, els habitants, el pressupost, la plantilla. Vale? I nosaltres també ens descarreguem aquests informes i el portem quan hem de fer algun tipus d'assistència concreta.
0: Uh-huh. Estic pensant també ara, Nico, que precisament aquests dies, i ja fa temps, portem uns anys amb un pla director aquí a Castelldefels que s'està implementant el projecte Smart City, i ara fa uns dies sortia una darrera notícia, que a la ràdio vam estar parlant sobre el projecte, i ens explicaven des de l'Ajuntament aquesta importància d'unificar les dades, i clar, entenc que si des dels ajuntaments, també a diferents municipis, nosaltres parlem del nostre cas propi, no? Però s'està treballant en aquesta gestió de les dades, en unificar els criteris en què tot estigui en un mateix punt, si des de Diputació oferiu aquesta plataforma i oferiu l'opció que tot sigui descarregable, això facilita que després es pugui unificar amb les dades que ja compta l'Ajuntament, que no quedi per una banda les dades que poden consultar a la vostra plataforma i per altra les dades que l'Ajuntament està treballant en el seu dia a dia. D'aquesta manera jo crec que ajudeu, no?, a unificar.
1: Sí, i a més, ara en l'últim trimestre, que ja tenim la plataforma, i a més que és amable de gestionar, de navegar, i ha enviat al nostre diputat i vicepresident segon de la Diputació i diputat de la nostra àrea una carta a tots els alcaldes i alcaldesses en el qual nosaltres el que oferim és inserir la plataforma nostra, o sigui, l'enllaç amb la capa visual i comunicativa que tenim, en totes les webs municipals. De manera que no caldrà anar a la web de la Diputació, sinó que directament l'enllaç des de la pròpia web de l'Ajuntament el derivarà cap aquí.
0: Perfecte. I a més, estic recordant també un altre dels elements que heu afegit a la vostra plataforma, és una prestatgeria virtual amb estudis i recursos formatius. Sí. Aquí, clar, quin paper juga la formació dels càrrecs electes en una administració cada vegada que s'ha de basar més en les dades?
1: Sí, però ja nosaltres hem fet en aquesta prestatgeria, si heu visitat, tenim, per exemple, hem posat, quan ara s'ha aprovat l'Estatut dels Municipis Rurals d'Especial Atenció, doncs un apartat dedicat específicament a aquests municipis, que el que està és bevent del propi centre, però perquè hi puguin anar. O amb aquesta problemàtica que haureu sentit del tema dels habilitats, que és imprescindible en qualsevol ajuntament, doncs també tenim aquestes dades. I aquesta formació no és que sigui de les dades, sinó el que ens estem oferint, que enllacem amb la pròpia plataforma que tenim a la direcció de formació, de cara a les properes eleccions, que entrarà doncs, alguns electes nous, és quin àmbit en la seva matèria, què és el que cal conèixer. Vale? Després ja pots anar a les dades, però primer oferim en aquesta prestatgeria aquest recurs formatiu o autoformatiu. Uh-huh. I com ara... veus també, si navegues per la plataforma, quan hi ha serveis també i vas a les taules, doncs quina norma és la que s'aplica per cada cas, no?
0: Perfecte. I fent una mica també d'històric de la plataforma, ens explicaves, Nico, que la plataforma es va posar en marxa en 2021 i va ser el 2023 quan la plataforma es va obrir i des de llavors està oberta a qualsevol persona, o sigui, qualsevol persona que ens estigui escoltant, la ciutadania, i pot entrar, pot navegar, pot buscar Castelldefels, pot buscar sí. un altre municipi i trobar totes aquestes dades. Per què era important? Perquè va néixer en 2021 adreçada a professionals i després es va obrir a qualsevol persona. Per què era important fer aquest canvi que no quedés restringida?
1: Primer, perquè aquesta era la idea inicial, de tenir obert. Primer havíem de fer un testeig amb tècnics. Uh-huh. I ja, una vegada feta, pensa que arribar a tenir la dada, què significa la dada, encara que nosaltres ho recollim tot de dades obertes, per exemple, ens vam trobar a l'inici, quan treballàvem, quins són les instal·lacions municipals esportives, per exemple. Nosaltres ho anem a buscar a dades obertes de la Generalitat. I al descarregar, això s'ha de depurar, perquè, per exemple, la Generalitat, en les seves dades obertes, considera que instal·lacions esportives són els espais de les escoles. Però això no és una instal·lació esportiva d'acord amb la normativa municipal. Vale? Uh-huh. Llavors, això s'ha depurat. Una vegada feta aquesta depuració, ja la vam posar al web en obert. Uh-huh. Com a repositori.
0: I d'aquesta manera, aquest tipus d'eines contribueixen a reforçar la confiança de les institucions i també la transparència de l'administració.
1: Exactament, exactament. Aquesta és la idea bàsica. És a dir, tots hem de tenir accés a allò que fem des de l'administració, no? Perquè el que estem fent és per la ciutadania. I la ciutadania és com retre comptes de què estem fent. No? Una altra qüestió important, jo crec, és que si heu navegat, a vegades, quan, per exemple, algun municipi diu em falta un servei, o es detecta que no té aquell servei, o que l'indicador està per sota, si Diputació de Barcelona, en el seu catàleg de serveis, que és una eina molt important d'assistència als ajuntaments dintre de la xarxa de governs locals, doncs directament diu, Diputació t'ofereix aquest recurs, sempre que sigui i s'inclogui en els requisits que té l'Ajuntament i que demana el recurs, i si està en termini de demanar-ho. I directament l'Ajuntament pot anar, porta el catàleg que serveix per fer la petició, si vol. Uh-huh. Aquesta eina també serveix a la Diputació de Barcelona perquè traient doncs, quines podrien ser les mancances que trobem en serveis als ajuntaments, de dir, doncs, si hi ha molts, pot també dirigir quina és l'acció o l'oferta que pot fer la Diputació. Vale? O sigui, és una eina que serveix a tothom, en realitat com si fos un 365.
0: Clar, és una eina que al final també permet millorar la col·laboració, perquè detecteu, com ens expliques, detecteu les necessitats i podeu plantejar no només l'Ajuntament, la ciutadania, hi ha beneficis per tothom, també per Diputació, per aquesta mirada en detall a cadascun dels municipis i plantejar millor aquestes polítiques públiques que estàvem explicant.
1: Ah, exactament. Això es tracta.
0: I si fem aterrallar l'entrevista al territori, hi ha algun indicador de Castelldefels que els hagi cridat especialment l'atenció?
1: No, pensa que nosaltres el que estem oferint és no fer un judici de valor. Vale? És a dir, un ajuntament pot dir, mira, és que la meva densitat de població és molt elevada, no? En el cas de Castelldefels. Però això és bo o és dolent? Nosaltres no entrem en si és bo o és dolent. Oferim la dada. I aquí sí que és veritat que hem vist que el cens d'activitats no ens consta i hem oferit doncs, el recurs que ofereix la Diputació en el cas de Castelldefels. També s'ha de dir que algun ajuntament ha mostrat per què no fiquem aquesta dada, però hem de tenir una dada que sigui de dada oberta o accessible i que es pugui actualitzar de forma automàtica. Vale? Si veus el navegar per sobre de qualsevol dels ítems que tenim, allà s'està dient d'on traiem la font, les dades, i quina és l'última actualització d'aquella dada. Perquè el centre s'actualitza cada dia. I llavors va a buscar a les diferents fonts i si estan actualitzades, ho canvia la dada. Per exemple, el cens de població i habitatges, això es treu de l'IDESCAT i la dada última que té és del 2025.
0: Mm-hmm. Doncs, precisament, abans d'entrar a l'entrevista, estàvem consultant aquestes dades de Castelldefels. Sí que hem vist alguns indicadors interessants, sense, exacte, com ens estava explicant Nico, no, l'indicador el que ens diu és una dada objectiva, no hi ha un judici de valor, perquè això, òbviament, és ja la feina del propi municipi qui, amb tot el seu context, podrà extreure les conclusions oportunes i també, doncs, com per exemple, l'exemple que ens posaves tu mateixa també a l'inici, doncs, si es detecta un índex envellit, doncs apostant al futur per més residències, no? O si és el contrari, per cases d'infants o el que pertoqui. En el cas concret de Castelldefels, en termes de creixement en els darrers 5 anys, hem crescut per sobre el nostre ritme de creixement sí. És per sobre de municipis similars o a la comarca. I també un altre punt que ens ha cridat l'atenció és el de la població més jove. O sigui, aquests són alguns dels detalls que podem extreure d'aquesta plataforma.
1: Sí. A veure, nosaltres posem que us surt la mitjana més jove en la comparativa. Uh-huh. Clar, posem més jove perquè 42 i algo, bueno, un pot considerar que és més jove o no, però en realitat en l'indicador és que és més jove que els altres. I és una qüestió a tenir en compte, perquè permet un relleu generacional.
0: Sí, a més, sí, exacte. I ara que comentes relleu generacional, després hi ha aquesta altra opció de fer una mirada general del municipi, que et surten tots els indicadors clau i et surt amb el vermell, verd, segons si creix, si baixa, no? O sigui, tens una comparativa. O sigui, una mirada més general del municipi. I aquí parlava que tenim una densitat de població més elevada que els municipis comparables, aquesta població relativament jove i el que precisament ens apuntaves, Nico, aquest relleu generacional més favorable. També parla del pes del turisme i la situació laboral relativament favorable. Tot això en comparació amb municipis de població i nivell de despesa similars. Aquest és, per exemple, un dels beneficis, una d'aquestes pantalles que podem extreure de la vostra plataforma i que ens dona aquesta mirada general. I fins i tot també hi ha un apartat que menciona aquí empreses per 1.000 habitants, o sigui, et permet veure la comparativa d'empreses i d'establiments turístics, també posa.
1: Sí, sí, sí. Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població és jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern de futur.
0: Clar, per anticipar-se a les necessitats que ens arriben. Per exemple, en habitatge, en equipaments, mobilitat, els serveis públics en general.
1: Sí. En general, l'aigua, tot, tot, perquè s'ha de veure el conjunt de la població. I és bo també saber què teniu al voltant o què té un ajuntament al voltant perquè poden també sumar sinergies. Vale? Al cap i a la fi no estem sols, ni els municipis, sumar sinergies.
0: I mirant ara ja cap al futur de la plataforma, perquè tot just ens arribava aquesta informació per part vostra, la Diputació de Barcelona, que s'estava actualitzant, ja hem mencionat, va néixer en 2021, el 2023 va ser quan ja es va obrir també com a eina oberta a tothom, a tota la ciutadania, més enllà només de l'àmbit professional de l'administració. I ara, quin és el repte de futur que teniu sobre la taula? Teniu previsió de noves funcionalitats o nous indicadors?
1: Sí. Tenim... La previsió és incrementar indicadors i l'altra és, nosaltres ara posem, mira, et pots comparar, nosaltres fem la comparativa amb aquests 10 municipis similars, però la idea i el que tenim ja, estem treballant, és que l'Ajuntament digui, bueno, jo em vull comparar doncs, a tal Ajuntament, que pugui triar els ajuntaments de la comparativa. Perquè potser al seu municipi turístic, doncs, potser comparar-se amb Rubí té similituds pressupostàries o de població, però no té aquesta altra característica. I l'Ajuntament pot dir, mira, doncs aquest és el següent pas que nosaltres volem donar. A part de crear doncs, una xarxa de referents, no? Tant d'administracions com de tècnics. Vale? Perquè el que volem és que sigui i es converteixi en una plataforma que ja ho és de coneixement, però de transferència de coneixement. Aquesta és la fita que anem incorporant de tots els serveis que tenim, que ja té la plataforma, doncs anar incrementant els indicadors i facilitar als ajuntaments que puguin triar amb qui es volen comparar també, els ajuntaments o la ciutadania, no?
0: Doncs ja per acabar, des de la teva experiència treballant al servei dels governs locals, quina és la principal transformació que està vivint avui dia el municipalisme?
1: Doncs la principal transformació jo crec que és que hem de fer front doncs, a tot aquest canvi que es produirà de la forma de fer les coses amb la intel·ligència artificial, que ja la tenim, la fem servir quasi bé dia a dia, però això tindrà una incidència molt més gran. I hi haurà una part també molt important que no hem de perdre de vista, és que cada vegada la ciutadania demandarà més o necessitarà una atenció directa, també. I el que és molt important, i jo crec que això li toca als governs supramunicipals, com la Diputació, és que aquelles qüestions que siguin molt estructurals dels ajuntaments ho pugui fer la pròpia Diputació per delegació de l'Ajuntament, evidentment. I així els ajuntaments poden fer més el que és la prestació directa de serveis. Per exemple, en els municipis que són de molt poca estructura, parlo de fins a 5.000 habitants, Diputació fa directament la nòmina d'aquests municipis. Tenen molt pocs treballadors i que es puguin dedicar a fer aquesta part o la comptabilitat. I ells poden dedicar-se a altres qüestions. Crec que s'ha de sumar eficiència i aprofitar doncs, el supramunicipalisme que hi ha, sigui diputacions o consells comarcals.
0: Sí, perquè concretament en tenim 98 de 112 municipis rurals de les comarques de Barcelona que es consideren municipis rurals d'especial atenció. Exactament què ens implica aquesta terminologia? És el que ens estaves explicant ara d'aquest suport extra que dona la Diputació.
1: Exacte, sí. Clar, significa, i en aquests la pròpia normativa, encara que ha de desenvolupar, ho recull, però Diputació ja ho fa, no? És a dir, en aquests municipis, nosaltres, per exemple, la part estructural, el que diem serveis generals en un ajuntament, no? Seria, doncs, fem la nòmina, la fem nosaltres, som les seves mans, per dir-ho d'alguna manera, o el padró d'habitants, el fem fins a 30.000 habitants. Vale? O sigui, la persona es va empadronar a l'Ajuntament, però tot l'intercanvi amb l'INE ho fem des de Diputació. O la comptabilitat, el delegat de protecció de dades, fer les webs, el portal de transparència. Tot això en aquests municipis de menor número d'habitants i estructura l'Ajuntament, doncs s'ha de fer economies d'escala. Això ja ho fa la Diputació. El seu ADN és fer aquesta assistència, no? I, a més, aquestes són prestacions continuades, no és que s'hagi de demanar cada vegada.
0: I en el cas nostre de Castelldefels, doncs el que contem és el que també ens explicaves, aquests recursos del catàleg de serveis de la Diputació que ajuden a orientar les estratègies de cooperació i aquest suport que feu amb els ajuntaments i que ara doncs, encara tenen més ajuda amb aquest centre d'anàlisi de serveis municipals que us permet detectar i avançar-vos a oferir els recursos necessaris en el catàleg de serveis.
1: Exacte. I a l'Ajuntament... Clar, a l'hora que hi ha un servei que potser té disponible un recurs, en lloc de, o millor buscar en el catàleg, que són 300, més de 300 recursos que es donen als ajuntaments, doncs directament les surt el que està relacionat amb aquell ítem i pot anar i demanar-ho.
0: Ah, directament a la plataforma, quan està consultant sí. Les dades, ja li surt vinculat i ho troba tot clar, sí. molt més ràpid,
1: exacte.
0: Molt més eficient.
1: Sí. Sí, i també tenim una bústia per suggeriments, observacions, el que sigui. I si, per exemple, un ajuntament diu, mira, no tenim aquest indicador a la plataforma, però voldríem saber d'algun tema en concret, sempre que siguin serveis municipals, que els tenim tots, ja us ho dic, nosaltres també li faríem aquesta assistència.
0: Perfecte. Doncs Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels per ajudar-nos a descobrir que darrere d'una plataforma de dades hi ha molt més que números.
1: Exacte, hi ha molt més que números.
0: Molt més.
1: Jo us animo a tothom a entrar, mirar i si voleu fer suggeriments, nosaltres encantats perquè és una millora i és, doncs, ens cal el coneixement col·lectiu.
0: I aquesta bústia la trobaran directament ja al Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals.
1: Al Centre d'Anàlisi.
0: A la vostra pàgina web, al CASM. Molt bé. Doncs sí. Moltíssimes
1: gràcies. I properament,
0: gràcies.
1: Directament ho tindreu a la web del vostre ajuntament.
0: Exacte, correcte, que a l'entrevista ens has comentat que justament s'ha fet aquests dies l'enviament a l'Ajuntament, per tant, de seguida ho trobarem també vinculat i es farà també aquesta comunicació. Hem començat amb aquesta primera entrevista des de Ràdio Castelldefels i continuarem informant també de les dades que podem extreure d'aquest centre d'anàlisi de serveis municipals de la Diputació de Barcelona, que ens permet a la ciutadania i als professionals del món local visualitzar, analitzar i comparar els serveis públics dels 311 municipis de la demarcació. Amb això ja sí que acabem l'entrevista. Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local, moltíssimes gràcies pel teu temps.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I molt bon dia, que vagi. Adéu. Molt bé i fins la propera.
1: Molt bon dia i igualment. Fins la propera.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Cada setmana aquí al magazín Així Som de Ràdio Castelldefels fem un repàs de l'actualitat de la nostra ciutat des del punt de vista de la seguretat, la mobilitat i la convivència. Analitzem les incidències més destacades dels darrers dies, els dispositius especials que s'han desplegat i també les accions de prevenció que impulsa la policia local per garantir la seguretat de la ciutadania. Per parlar-ne de tot això, ens acompanya, com és habitual, el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Benvingut, Leo, bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Ha estat una setmana especialment intensa. Comencem parlant del pas del Tour de França per Castelldefels, un dels esdeveniments més importants, de més magnitud, que ha acollit la ciutat en els últims anys. Quin és el balanç que feu des de policia local?
2: Doncs mira, sí, com tu bé dius, el Tour de França és un dels esdeveniments més importants esportius a nivell mundial, i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel millor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs, el que fem és intentar anar a preparar el millor escenari possible que es donés per tal de garantir la seguretat tant dels ciclistes, els participants, i també dels ciutadans, perquè, clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments. Voldria aprofitar, bueno, d'entrada, felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de via pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important, i sobretot que hagi passat per Castelldefels i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
1: Nosaltres com a espectadors vam veure passar la cursa, però no som conscients del que hi ha darrere. I aquí hi ha un dispositiu molt ampli, com avançaves, aquesta coordinació, no només per part dels agents de policia local, que van ser 25 en total, que estaven pendents aquesta jornada, sinó també amb Mossos, SEM, Protecció Civil, Salvament...
2: Sí, en aquest dispositiu va col·laborar, doncs, un munt d'institucions, de policia local, Mossos d'Esquadra. Especial també agraïment a la gent de SAC, els controladors dels parquímetres, que varen fer una feina tremendament important. També als voluntaris, com no, voluntaris, empreses de Barnaportès, que es van facilitar també gent d'ells per poder fer tancaments i demés. I és veritat que això que estàs dient tu ho vam dir tot, no? Després de la pressió als nervis que tens fins que arriba, no? de que tot surti bé, quan ja han passat, diu, hòstia, diu, tota aquesta feina per això, no? Però per això, precisament, perquè sigui així, ràpid, i que no hagi passat res. Però sí, va ser un dispositiu molt ampli, un event, nosaltres era un repte important, sobretot perquè, insisteixo, no perdem de vista que va ser en un diumenge, a les 3 de la tarda, ja se va tallar el passeig marítim, i va passar per tot el passeig de Castelldefels, no? La qual cosa, la quantitat de gent que teníem era importantíssima, i vull dir, va sortir bé, que és el que volíem, que continuessin la seva ruta de cara a França sense cap incident, i que surti el nom de Castelldefels, doncs, com a un lloc que, doncs, he vist de reportatges que surten d'imatges i tal, i la veritat és que són molt xules.
1: Uh-huh. I dins d'aquesta coordinació, el mateix dia del pas del Tour de França, el diumenge, s'organitzava un centre de control al CECOR.
2: Sí, varen muntar un CECOR, concretament el varen muntar al Club Nàutic, i al CECOR estava, doncs, tota la institució que estàvem treballant, per exemple, estava Mossos d'Esquadra, estava policia local, estava via pública a l'Ajuntament, estava gent de medi ambient de l'Ajuntament, estava gent de SAC, insisteixo, que també va treballar, estava també gent de Barnaportès, de l'empresa de serveis, que també va facilitar, estava també Proactiva, molt important la feina de Proactiva també, perquè no oblidem que són els que veien per la seguretat de les nostres platges, i en aquest CECOR estàvem en coordinació permanent, cada Protecció Civil, per descomptat, estàvem permanentment parlant i anar qualsevol imprevist que sorgís, doncs intentar solucionar-lo de la millor forma possible, com així va ser. Tot i que al final sí que vam tenir, bueno, semblava que fos un examen, no? Però vam tenir una situació bastant complicada.
1: Efectivament, aquell mateix dia, en el marc d'aquest dispositiu del tour, que estava plenament actiu, es va produir una emergència sanitària a la platja que va requerir d'un helicòpter del SEM. Com es va gestionar aquesta situació?
2: Doncs mira, nosaltres en el dispositiu que teníem preparats teníem una sèrie de vies, clar, el tall ja havia estat absolut per poder passar tota la comitiva, però evidentment a la platja viu molta gent i a la platja n'hi havia molta gent. Aleshores, el que vam fer va ser unes vies d'evacuació, vam deixar uns carrers concrets protegits per policia i eren les vies que, en principi, si n'hi hagués hagut algun imprevist, eren la via d'entrada dels serveis. De vegades el destí te fa un pols i en aquest cas ens ho va fer perquè justament cap a la una de migdia va haver-hi una persona que va patir un ofegament. Proactiva la va treure de l'aigua, una dona de 84 anys, la va treure de l'aigua, estava en una situació complicada. Una vegada la va treure d'aigua, fora de l'aigua de salvament de proactiva la van treure, van actuar de socorristes fent-li els primers el RCP per poder aguantar-la. Va acudir SEM també, va acudir Mossos d'Esquadra, va acudir policia local, vam estar atenent aquesta persona i al final va venir medicalitzada i va venir un helicòpter. L'helicòpter va aterrar, vull dir, n'hi havia gent que pensava que era l'helicòpter del Tour perquè era groc, però no era del Tour, era del SEM. L'helicòpter va aterrar a la platja, a la sorra de la platja, van estar mantenint aquesta persona en vida i finalment va ser evacuada en helicòpter. És a dir, va ser com un examen final que ens va fer on totes les parts que estàvem intervenint amb aquest dispositiu, insisteixo, de màxims, doncs vam tenir que anar a màxims perquè el pitjor que pot passar és que una persona pugui perdre la vida amb un dispositiu, o sigui, amb una situació tan complexa. Doncs no va ser així perquè la persona se va ser evacuada i el que puc dir és que se va portar a un centre hospitalari en vida.
1: Un clar indicador que tot el dispositiu s'havia preparat de manera correcta, perquè si arriba aquesta situació i s'aconsegueix que tot funcioni realment, sí. L'engranatge...
2: Els dispositius sempre s'han de preparar pel pitjor escenari possible. Nosaltres tenim preparats escenaris com, per exemple, un incendi, no? Un incendi d'unes vivendes, evidentment, gent, un infartat, un ofegat, una persona que... un accident domèstic... Tot això se recollia dins de la possibilitat perquè, insisteixo, agafava 5 quilòmetres de platja amb molts domicilis i amb molta gent de fora que es venia a veure. Aleshores, aquest va ser un escenari possible que era una persona ofegant-se que pogués perdre la vida o estigués a punt de perdre la vida i, evidentment, per sort, doncs, aquest dispositiu va funcionar perquè aquesta persona va ser atesa correctament i amb una rapidesa, crec que, envejable.
1: I us deixa també aprenentatges a aquest tipus d'esdeveniments i justament la situació que vau viure el diumenge us deixa aprenentatges de cara al futur?
2: Sí, qualsevol dispositiu o qualsevol acte important, no? que tens al teu municipi o que tens que muntar, sempre s'aprèn, perquè vull dir, tot i que jo crec que no se van cometre cap error important, però evidentment sempre hi ha alguna cosa millorable. Per nosaltres era un repte important, havíem tingut la Volta a Catalunya, es passa cada any, havíem tingut la Volta a Espanya, els que ja són molt veterans van viure les Olimpiades, aprofito per dir-ho, i havíem tingut esdeveniments molt, molt importants, però el Tour de França, per descomptat, era algo que era un repte. Però, per sort, la coordinació, sempre hi ha algun detall que se pot filar més prim i se pot arribar a solucionar. Per això el que demostra és que, al final, si tots els estaments i institucions que estem treballem coordinats, treballem conjuntament, les coses surten bé.
1: Ara passem a un altre operatiu, en aquest cas contra la venda ambulant il·legal. Era la setmana passada que es feia públic aquest important dispositiu conjunt amb la Guàrdia Civil contra la venda ambulant il·legal, que ens va deixar una dada molt, molt impactant. A xarxes socials es va veure també com aquest tipus de notícies sempre es viralitza, perquè es parlava de que s'havien intervingut més de 7.500 peces de roba amb un valor estimat de 600.000 euros.
2: Bé, doncs, clar, aquest seria valor estimat en el suposat que fossin el preu de mercat del que valen aquestes peces, si fossin veritablement legals o són falses. Nosaltres, dintre una de les preocupacions que tenim des de la policia local de platges és lluitar contra la venda ambulant, perquè considerem que no aporta res de bo, que és una situació que d'alguna forma degrada la via pública, degrada el passeig marítim, que fa una competència desleial al nostre comerç o al comerç on sigui i que no podem permetre-ho. No? No és fàcil lluitar contra la venda ambulant, tenim 5 quilòmetres de passeig marítim, crec que ho estem en uns nivells de reconversió interessants i crec que se poden posar en valor on estem. I la primera actuació que se fa sempre és de xoc, no? D'alguna forma actuar contra el venedor, però sempre intentant respectar al màxim a la persona i sobretot el nostre objectiu sempre és que no hi hagi mai cap incident. No? Nosaltres no volem que acabar amb una batalla campal per una venda ambulant d'uns manters al nostre nostre municipi. I això suposa, de vegades, la gent li costa entendre-ho, perquè molta gent voldria més contundència, d'altra en voldria menys, vull dir, sobre

0: cal intentar lluitar contra el que el magatzem, si poguessin lluitar contra magatzems més grans que de tant en tant d'on surten, no? Aquí al nostre municipi no tenim constància, però de cas, jo me recordo a la Badalona, per exemple, van sortir naus industrials plenes de material falsificat, i es tracta una mica de lluitar contra el que està més a dalt, que al final és el que s'enriqueix i no el que estem veient que està venent aquest material, que els recursos que obté són limitats, però en canvi els beneficis que obté el que porta milers de quilos de material falsificat són beneficis molt, molt importants i no el que ven unes bambes.
1: Mm-hmm. Ens explicaves, Leo, que aquest dispositiu és un dispositiu de xoc d'inici de la temporada, un dispositiu gran, potent, no? Com estàvem parlant d'aquestes 7.500 peces de roba. Hi haurà continuïtat? Hi ha diferents tipus de magnituds, no? Dels dispositius de cara a aquest estiu?
0: Sí, aquest any, Estefania, hem fet ja com a tres intervencions coordinades amb Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local, i hem intervingut molt, molt de gènere. No, ara mateix no estaria en disposició de dir de quina quantitat estem parlant, però que sí que et puc assegurar que és molta quantitat, i els hem pres molt de material, i aquest és un mes, a més de lo que és la pressió permanent a la venda arran de passeig, no? Vull dir, la pressió amb els companys de policia que estem apretant allà permanentment perquè no se pugui vendre, però a més les aprehensions més importants se fan quan van cap allà, quan tenim constància de que hi ha molta gent que s'està adreçant a la platja a vendre, i aquí sí que aquest any els hem fet com quatre dispositius, dos d'ells vam omplir quasi 2 tones de material, Vull dir, estem sent bastant durs amb aquest tema, tot i que no és un tema fàcil de solucionar, però és evident que Castelldefels, ja crec que dintre del mundillo de la venda ambulant, ja és un lloc hostil per ells, i així ens ho diuen. De fet, d'alguns municipis propers, no vaig a nombrar, m'ha arribat que tenen un repunt molt important de venedors quan abans no patien. Això vol dir que d'alguna forma la llei de vasos comunicants està actuant, n'hi ha molta pressió aquí, els venedors se'n van a un altre lloc, i això no vol dir que acabem el problema, però el que sí que volem és demostrar o que tinguin el missatge clar que Castelldefels, la platja Castelldefels, no és un lloc adient per fer venda ambulant.
1: Mm-hmm. Amb això passem ara a un altre dels temes que es reforça, sobretot amb la mirada a l'estiu, la temporada alta, que tot just començava aquest mes de juliol. Bueno, temporada alta de servei de platges començava al juny, però vull dir la temporada d'estiu començava ara al juliol. I el que reforceu amb aquesta mirada a la temporada d'estiu són els controls d'alcohol i drogues.
0: Sí, nosaltres, dins de les competències de trànsit, un dels temes que més ens preocupa i no pot ser d'altra forma és no tenir accidents, i més accidents greus o amb víctimes mortals, no? Les dades són bastant favorables, però tot i que no se pot parlar de dades en accidents, perquè una sola persona que perdi la vida, una sola persona que té un accident, no ho podem permetre. Aleshores, un dels punts, som un municipi que té molt d'oci, que tenim molts visitants, que tenim doncs molts locals, que la gent surt molt de nit i que de vegades no tothom respecta els límits de consum, i aquí sí que som també, crec que, contundents. Montem controls permanentment i ha de calar el missatge que ja fa temps que s'està dient, i aquestes alçades ja no pot ser d'altra forma, i és que no se pot conduir ni begut ni havent consumit substàncies, perquè estàs posant en perill la teva vida i la de tercers, que al final és el bé més especial que tenim, és la vida, no? Vull dir, no n'hi ha cap festa, ni cap juerga, ni cap història que pugui justificar un accident.
1: Mm-hmm. Continuem parlant de prevenció. Justament, Leo, mencionaves el tema dels accidents amb aquests controls d'alcohol i drogues. Doncs un altre punt de vista dels accidents són els vianants, són les persones que han de creuar per els passos de vianants, i aquí a la ciutat, Castelldefels continua incorporant passos de vianants intel·ligents. Com funcionen exactament?
0: Bueno, nosaltres quan fem estadístiques, insisteixo, per veure com evolucionen les dades al nostre municipi, veiem que els atropellaments encara és els arrollaments als parcs de vianants, doncs encara és sobretot de cotxe peató, però també patinet peató, ciclista peató, qualsevol vehicle, doncs es preocupa, i els punts on encara estem trobant, que no hauria de succeir, que estem trobant atropellaments, és als parcs de vianants. Aleshores, aquí, quan hi ha una atropellament en parcs de vianants, en definitiva n'hi ha dos actors que intervenen, no? Vull dir, un és el vianant i l'altre és el vehicle. Els vehicles, normalment, doncs, se sol respecta bastant, però evidentment un despiste pot provocar un atropellament. Per exemple, moltes vegades, depenent d'on està el sol, que te pot enlluvernar una mica, no?, els ulls, i pots perdre la visió i pots

0: que alguna vegada ens ha passat, de que acaben en un atropellament d'algun vianant. El que se fa és, el que estem és aquells passos de vianants més transitats o que podem considerar que són de més de risc, els estem equipant amb un sistema de senyalització lumínica, de tal forma que quan s'actua, quan passa el vianant, tots els laterals s'il·luminen d'una forma intermitentment i el vianant ho veu, perquè el vianant de vegades se va amb el mòbil. Vull aprofitar també per dir que quan se creu a qualsevol carrer hem d'aixecar la vista del mòbil i hem de mirar a la calçada. No es podem confiar en un pas de vianants, perquè al final, si el cotxe no t'ha vist, doncs t'arrollarà, i és preferible, com diu l'anunci, per no perdre res podem perdre la vida. No? Està molt lograt, per cert. Doncs el que intentem és que aquesta llum, aquesta intermitència, també cridi l'atenció del vianant i d'alguna forma estigui atent i pugui veure si està en disposició de passar o no, perquè de vegades, doncs, resisteixo, són dues parts. Si les dues parts no treballen, no ho fan bé, és difícil que acabem amb els atropellaments. I considerem que és una bona eina, ara les estem implementant, veurem les dades, d'aquí un temps podrem saber les comparatives, si realment, tal i com considerem, són una bona eina per reduir els atropellaments al nostre municipi.
1: Mm-hmm. Està previst ja d'instal·lar-ne més, o ara mateix esteu en aquesta fase d'analitzar, extreure dades i experiències amb aquests passos de vianants?
0: Nosaltres, si per la policia fos, ens agradaria que estiguessin tots els passos de vianants senyalitzats, no? Reforçats. Sabem que és impossible, és un tema de mitjans i un tema econòmic, i ara el que estem fent és treballant-ho als passos de vianants més freqüentats o els que considerem que pot haver-hi més risc. Risc per què? Perquè hi ha més circulació, perquè és un intermitent de no passar passos de vianants, vull dir, passa molta freqüència, en la qual cosa el risc és més gran. Ara ho estem instaurant en tots aquells passos que considerem són més perillosos, però la idea és per nosaltres fora instal·lar-ho a tot el municipi, vamos, clar que sí.
1: Uh-huh. I ja, com a pregunta final, com estem ara encara en aquests mesos amb més activitat de l'any, quin seria el missatge des de policia local per aquest estiu a Castelldefels?
0: Doncs mira, sobretot estem molt orgullosos de com s'està comportant la ciutadania i per exemple, un exemple molt clar va ser el passat cap de setmana en el Tour. No vàrem col·lapsar la platja, la gent va escoltar, va entendre el missatge que vàrem publicar de que s'evitessin els desplaçaments, que s'evités el vehicle privat, i això va suposar que no se'n va col·lapsar la platja. Precaució al màxim, tu has parlat de consums, abans d'agafar el vehicle no se pot consumir res, es prefereix agafar un taxi, deixar-ho estar, i precaució en tots els sentits. També aprofito, en la ona de calor, la gent que es protegeixi, persones grans, persones que no es posin d'aire condicionat, una mica d'atenció també al veïnat, per veïns que poden tenir vulnerables, no? Una mica d'atenció si no sabem res d'ells, si es fa falta alguna cosa. I en aquest sentit, doncs, perquè és que estem passant unes zones de calor tremendes, una mica de col·laboració ciutadana entre veïnat, entre gent, i també m'agradaria recordar, i no pot ser d'altra forma, sobretot perquè estem en l'escenari que estem, màxima precaució amb el foc. Som un municipi que tenim una massa forestal molt important, tenim el massís del Garraf al costat, ja fa temps que anem dient que la vegetació està en un estrès hídric molt greu i, per desgràcia, quan obrim les notícies es trobem cada dia amb incendis de consideració. Tant de bo no surti Castelldefels ni cap municipi veí, ni de veí ni no veí que s'acabin aquests focs.
1: Mm-hmm. Doncs amb aquests missatges de prevenció i de consciència, responsabilitat també ciutadana, ens acomiadem. Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estona, per posar-nos al dia de l'actualitat des de l'àmbit de vista de la seguretat, del cos de seguretat local de Castelldefels.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Estabilitzat l'incendi que crema Almeria, segons l'últim balanç, ja ha afectat 7.000 hectàrees. Davant la situació, es redueixen els efectius que combaten el foc i s'autoritza el retorn a casa seva al miler de persones que es mantenien evacuades. Els bombers han controlat l'incendi de Camarasa a la Noguera i s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. El foc ha cremat 22 hectàrees, però el risc d'incendi torna a créixer avui amb 72 municipis en nivell 4, el més alt. Es mantenen les restriccions en 8 espais naturals i Protecció Civil limita l'activitat al medi natural i suspèn les obres a les carreteres als municipis del Pla Alfa en nivell 4. Consens polític força ampli per solucionar el col·lapse de trànsit a l'AP7 mitjançant el pagament per ús de la via, que es coneix com a vinyeta. Els experts també ho consideren una bona opció per ajudar a finançar el manteniment de la xarxa viària i per promocionar el transport públic. Un noi de 16 anys ha mort en un accident de matinada a la carretera C14-15 a Castellà del Vallès, al Vallès Occidental, quan el cotxe en què anava amb 3 persones més ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. I el conductor d'una furgoneta ha perdut la vida en un xoc frontal contra un turisme a la C12 a Tortosa, al Baix Ebre. Ja són 76 les persones mortes a les carreteres catalanes aquest any. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien nous bombardejos que també han afectat Jordània i els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana, que ha provocat la mort d'un soldat iranià. L'Iran ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. Les associacions de famílies insten el govern a moure fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu. Creuen que el Departament d'Educació té a les seves mans la responsabilitat de posar fi a les protestes dels docents i demanen que se les inclogui en la taula de negociació. La reclamació arriba després que els sindicats anunciessin que, pel pròxim 8 de setembre, una nova jornada de vaga. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica alerta del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Moltes vegades el pes de l'aigua acumulada supera de llarg la sobrecàrrega prevista i això provoca esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra.
3: Esports.
4: L'Argentina i Anglaterra jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol. Els últims partits de quarts s'han decidit tots dos a la pròrroga la matinada passada. Argentina 3, Suïssa 1 i Noruega 1, Anglaterra 2. Leo Messi ha donat una altra assistència de gol i es converteix en el màxim assistent de tots els temps en Mundials. El davanter pretès pel Barça, Julián Álvarez, ha fet amb un gran gol a la pròrroga el 2-1 que ja classificava l'Argentina. Jude Bellingham, autor dels dos gols d'Anglaterra, un d'ells amb assistència del nou davanter del Barça, Anthony Gordon. Argentina i Anglaterra s'enfrontaran dimecres, l'endemà de l'altra semifinal, França-Espanya. I el Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge d'Olivier Kamoua, el pivot finlandès de 26 anys. Arriba del Varese italià, mideix 2 metres i 3 centímetres i és la primera incorporació oficial del nou projecte blaugrana que encara no té entrenador.
2: I pel que fa al temps, avui la temperatura serà més alta al Pirineu i a la resta similar. En general farà sol amb bandes de núvols prims, amb pols en suspensió. Entre dimarts i dijous... La...
5: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Parlarem ara d'un patrimoni que sovint passa desapercebut, però que explica tant o més de la nostra història que qualsevol edifici o monument. Estem parlant de les paraules. La manera de parlar d'un poble ens explica com vivia, de què treballava, què menjava, quines eines feia servir o com s'organitzava, per exemple. I a Castelldefels en tenim tot un vocabulari propi, relacionat amb la pagesia, la pesca, les costes del Garraf i la vida quotidiana, que durant anys ha anat desapareixent. Per evitar que aquest llegat es perdi, l'historiador gastronòmic Jordi Tresserres està elaborant un glossari de mots de la parla de Castelldefels i de les costes de Garraf. Un recull que ja incorpora moltes paraules tradicionals, però que continua obert a noves aportacions del veïnat. En parlem tot seguit amb ell. Bon dia, Jordi. Com estàs?
1: Molt bon dia. Com esteu?
0: Doncs, primera pregunta, com neix la idea de fer aquest glossari?
1: Mira, fa uns anys vaig començar a treballar amb el recull de receptes de Castelldefels i de les coses de Garraf. I, sobretot, van començar a aparèixer mots, alguns dels quals doncs, no eren habituals i no els coneixia. I van veure doncs, que Castelldefels, que ara està molt ben comunicat, però abans... Vull dir, era un cul de sac, vull dir, acabaven els camins de, podríem dir, de les diligències i de carros i ja començaven la carretera, bueno, per anar a Sitges, per exemple, ja era canvi de ferradura, no? Vull dir que, o per anar a altres indrets del Garraf, no? I llavors va quedar una parla, doncs, pròpia, amb paraules que compartim amb altres municipis, però amb altres que són propis de Castelldefels, no? I amb aquest recull de receptes vam començar a fer un glossari per poder explicar-les, però clar, va arribar un moment que la llista era prou gran i ara hem decidit ampliar-lo, no? És un projecte doncs, que fem amb suport del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i de l'Ajuntament i que està oberta a la col·laboració ciutadana, no? Perquè l'hem anat compartint i cada vegada doncs, ens arriba una paraula nova, no? I realment t'adones que tenim una parla i un lèxic doncs, propi que molta gent, jo m'imagino, que desconeix, no? Jo, de fet, de les paraules que han anat sortint, doncs moltes d'elles no les coneixia, no?
0: Jordi, perquè els oients es facin una idea de la dimensió d'aquesta feina, d'aquest gran projecte que teniu en marxa, de quants mots i expressions estem parlant ara mateix?
1: Mira, ara tenim més o menys recollit més d'un centenar, vull dir que no és poca cosa, però hi ha altres que les tenim, diguéssim, que estem revisant, no? Perquè una cosa és que la gent et digui, mira, jo li deia, amb el cas, per exemple, d'uns bunyols d'escarola per Roqueta, no? que es deien angelets, no? Doncs clar, ho estem verificant perquè hi hagi més d'una persona que li digui, no? que utilitzi aquesta expressió, no? Però clar, en molts casos estem parlant potser de conreus que ja no es fan o d'eines de la pagesia que ja no s'utilitzen o vinculades amb el massís del Garraf, no? Vinculades amb la mel, que abans doncs, hi havia doncs, una activitat molt, molt important o la ramaderia, no? Que ara s'ha reduït, o la pesca, doncs, que ja no tenim pescadors de Castelldefels, no? Vull dir que amb la qual cosa doncs, estem parlant de molts mots que si no els haguessin documentat jo crec que s'haguessin perdut.
0: I malgrat aquestes més de 100 entrades que ens menciones que té actualment aquest glossari, encara continues rebent aportacions. Això demostra que la memòria popular de Castelldefels encara és molt viva?
1: Sí, a mi i realment m'ha passat amb les receptes i m'està passant amb el glossari, no? Que la gent fa crítica constructiva, no? Et diu, ei, que t'has deixat això, no? Que t'has deixat aquesta paraula. Aquí li diem també, doncs, no sé, poso exemples, no? Amb el cas del llamàntol, no? El llamàntol que, per exemple, doncs a Sitges tu pots anar o a Vilanova, vas a restaurants i veus que posa llumanto, no? O aquí a les costes de Tarragona o al Delta li diuen llumantra. I clar, a Castelldefels té dues paraules, no? Llumastre o llumastro, no? I jo, per exemple, això sí que me'n recordo, de quan l'avi anava a calar les nanses, no? I deia, doncs portem llumastros, no? Clar, ara és una expressió que no la veus a les peixateries i tampoc les veus a les cartes dels restaurants, no? I, de fet, no sé, els oients que ens estan sentint ara, no sé si havien sentit parlar d'aquesta expressió.
0: Estic pensant ara, Jordi, que quan mires el glossari s'entén ràpidament que la majoria de paraules estan molt vinculades al mar, a la pagesia, als massís, també al massís del Garraf. És gairebé com una fotografia de com era Castelldefels en el passat.
1: Sí, perquè, clar, Castelldefels combinava, jo crec que aquesta característica, no, de, d'una banda, l'horta, no? L'horta que de la, del que ara és el parc agrari del Baix Llobregat, però vull dir, Castelldefels, clar, combinava una horta a les planes i una agricultura també de vinyes, d'albercoc, de presseguers, de cítrics, no? Jo encara recordo doncs les mandarines o les taronges agres, no? I la producció de vinya i de vi, no? Que abans es feia i ara ja no hi ha cap producció, no? A la zona, però també la ramaderia. Jo encara recordo de petit doncs, els ramats d'ovelles, no? Que baixaven a pasturar entre el que era el Poble Vell i Vistalegre, no? I anaven cap a la Sentiu o baixaven de la Sentiu. Clar, vull dir, i també la pesca, no? Vull dir, jo crec que combinem molt bé aquesta vinculació entre el massís del Garraf, la costa central de Barcelona i la zona del parc agrari, no?
0: I mencionaves també aquest exemple del llumastre o llumastro, que és el mot que es feia servir aquí a Castelldefels i Garraf també, el mot relacionat amb llamàntol, per exemple, no? Però un altre dels mots curiosos que a mi em cridava l'atenció era aquest nom tradicional que es donava a Castelldefels a la pesca d'encerclament, la mamparra.
1: Sí, sí, vull dir, són aquests noms que per exemple, comentant-ho amb pescadors de la Barceloneta, ho associen al cas de Castelldefels i a la zona del Garraf, no? Que es feia de nit per capturar, és un tipus de pesca de llum, no? Per agafar peix blau, sardina, el bucaró, que nosaltres li diem bucaró i que es diu seitó, no? O els barats, no? O la latxa, que és un tipus de sardina, no? Que es pescava així amb aquesta tècnica de la mamparra, no?
0: I mencionaves ara els pescadors de la Barceloneta. Quines són les fonts que has consultat? A més enllà també del que dèiem, de que la recerca s'ha basat en aquesta participació ciutadana, però com tot just ens comentaves, doncs heu fet també aquesta validació dels mots, heu consultat a diferents fonts, una mica com heu plantejat tota aquesta recerca i validació, amb qui heu parlat?
1: Clar, d'una banda et trobes que la parla de Castelldefels, és a dir, la pròpia formació, no?, de la gent que ve a viure a Castelldefels, no? Hi han famílies doncs, que com es Coscollana, per exemple, que són famílies que tenim documentades des d'època medieval a Castelldefels, no? Vull dir, però en canvi, clar, tens altres famílies que van arribant d'altres bandes, no? Amb el món agrícola ens arriba doncs, molta gent de la plana del Llobregat, no?, d'altres poblacions del Baix Llobregat o del Garraf. Però també poden venir de l'Alt Empordà o venen del sud, de la zona de Terres de l'Ebre, de Tarragona. Però en el cas dels pescadors és molt interessant perquè, clar, ve molta gent de la costa de Ponent, no? De la zona que va de Vinaròs, Peníscola, fins a la Barceloneta. I, clar, et trobes que les famílies van i venen. Neixen a Vilanova, on neix el Garraf, tornen a néixer als llocs d'origen de les famílies. Castelldefels, per exemple, a finals del segle XIX, primers del segle XX, els pescadors que venien, per exemple, de la costa de Ponent, és a dir, més del sud, no?, de Tarragona, de la costa de Castelló, vivien temporalment a la platja, feien barraques de palla, de palla i de canya. Vull dir que hem d'imaginar-los que aquestes primeres botigues que hi havia a Castelldefels o a la zona, diguéssim, hi havia dos nuclis, no? Una a Castelldefels, el que és ara el barri de les botigues, perquè eren això, cases de pescadors on guardaven també estris, que després es van convertir ja en construccions de maó, o les botigues de Sitges, no? Que, de fet, vull dir, eren nuclis molt, molt, molt, molt vinculats, no? I també amb la pagesia, amb la ramaderia, clar, hi ha famílies que avui en dia doncs, viuen a Castelldefels, que són descendents d'aquests pastors transhumants, que en molts casos venien des de Terol. i portaven els ramats de Terol, a Castelldefels s'engreixaven a les planes per després vendre'ls a Barcelona per la carn, no? Llavors, clar, vull dir, tens, o la producció, per exemple, de guarans, no? Que eren els asses que servien per llavor o per transportar la palma, no? Que es tallava que es tallava el garraf per fer escombres i cistelles, o per les herbes remeieres que es collien i després es venien a Barcelona als arbolaris, no? Sobretot per Sant Ponç, no? Que de fet, vull dir, encara al Castelldefels doncs, ja se celebra aquest mercat de Sant Ponç, no? Vinculat amb aquesta tradició que teníem.
0: Uh-huh. I passem a mirar mots concrets, els mots curiosos. Quins seria els que més t'han cridat l'atenció descobrir?
1: Doncs clar, hi ha molts, per exemple, vinculats amb els peixos, no? Vull dir, no ho sé, potser perquè la meva família doncs, venia de pescadors, no? Però, no sé, per exemple, hi ha com els guillamons, no? Per exemple, que és els bisos o els barats joves, no? De mida petita, que, per exemple, eren comuns a les cassoles de fideus, no? Que es feien, no? Cassola de guillamons, no? Aquesta és una paraula que a mi em va marcar, no? Però també, per exemple, ganyip, no? Que era la barreja de fruita seca, que quan es feien els aplecs que anaven doncs, cap al Garraf o anaven cap a Brugués, no? Doncs es portaven una mica d'aquesta fruita seca per menjar pel camí, si es tenia gana, doncs era una de les expressions que vaig trobar, no sé, com a curiosa, no? Després també, bueno, sobretot el dir-li fanigola a la farigola, no? Que és una de les expressions, no? El fet, per exemple, no sé, de tallar les patates així a mossos, no? És a dir, fer la marca i després fer el clac amb el ganivet, no? Que es diu, o sigui, hi ha dues expressions, o bé esberlar, no? O bé també s'utilitza la paraula d'esqueixar, no? Que clar, molta gent pues, associa l'esqueixar al desfer amb els dits, no? Per el bacallà, no? Per fer una esqueixada, no? No sé, hi ha altres paraules interessants. La pròpia de les cuineres, diguéssim, que ara s'ha posat molt de moda, no? El xef que et cuina a casa, no? Doncs a Castelldefels era tradició, com en molts llocs del Baix Llobregat i del Garraf, les coqueses, no? Aquesta paraula m'agrada moltíssim, coquesa, que era la dona que es contractaven a les masies o a les cases de benestants, no? De Castelldefels, a Can Roca, a Can Baixeres, no? Que els contractaven per cuinar en grans banquets o en casaments o en dies assenyalats, no? Per dues raons. Una, perquè no tothom sabia cuinar, plats, és a dir, la cuina diària sí, però per exemple un pollastre al forn amb prunes i pinyons, vull dir, no tothom sabia com cuinar-lo. I d'altra banda també perquè no tothom tenia els plats i els gots i els coberts, no? Per quan feien un convit gran, no? I aquestes persones doncs, arribaven amb tot el seu, diguéssim, aixovar, no? Mm-hmm. I també és interessant perquè en molts casos doncs, també hem documentat, per exemple, el cas d'una de les coqueses, no? que venia del Garraf a Castelldefels, que a més el seu marit i un amic seu doncs, acompanyaven amb música, no? I llavors venien amb mitja copla, amb la manxa borrega, i es ballava el ball tradicional de Castelldefels, que no era la sardana, que era el ball del patatuf, no? Que es ballava en ocasions especials, no? Vull dir que són elements, vull dir que van interrelacionats, no? Amb una cultura doncs rural com la que tenia Castelldefels, no? Evidentment després també molt influïda pels propietaris que eren generalment de Barcelona, que també venien i ens aportaven doncs àpats especials, no? I a vegades vocabulari nou, no?
0: Mm-hmm. Tot això demostra fins a quin punt la cuina també conserva la memòria d'un territori.
1: Sí, perquè clar, o sigui, de fet hi ha moltes expressions que no són comunes o inclús productes que són difícils de trobar, no? Jo, per exemple, no sé, un dels cops em comentaven, bueno, això queda millor amb negrets, no? Jo, clar, dic negrets, què són els negrets, no? I clar, referia un pèsol negre, no? Una varietat que era, dir, estava molt establerta al delta del Llobregat, però que se sembrava entre les carxoferes, no? Però vull dir, clar, jo no n'havia menjat mai, ara ni menjat, no? De negrets, i clar, per mi eren pèsols, no? Vull dir, però no sabia que hi havia aquesta varietat de pèsols, que ara es conreua també el parc agrari, a Castelldefels ja ha desaparegut, no? O expressions, per exemple, també, com la pava, tots hem passat per la pava, no? I clar, em va fer molta gràcia que em deien, bueno, que pava o fer la pava era veure les barques a l'aigua fins que t'arribés l'aigua al coll, no? Llavors, clar, feies el soroll aquest quasi com si ofeguessis com feien les paves, no? Vull dir que, clar,
0: aquest és molt curiós.
1: Són elements curiosos, no?
0: Sí,
1: clar. Llocs que has passat pel costat i no t'havies plantejat mai, no? Perquè es diuen d'aquesta manera, no?
0: Mm-hmm. Jordi, si algun oient recorda una paraula que deien els seus avis o alguna expressió típica de la nostra ciutat, com us pot fer arribar la seva proposta?
1: Doncs bé, us pot escriure a la ràdio o em pot escriure a mi per correu electrònic, si volen, o a través de les xarxes socials, que jo les tinc obertes, no? Si és per correu electrònic a ibertur, no? tur@gmail.com, m'ho poden fer arribar. I si no, a través vostra, o ja et dic, a través de les xarxes socials, o a través del grup aquest, tu no ets de Castelldefels, sinó, vull dir que hi ha molts, hi ha també, a mi m'han arribat moltes per les xarxes socials, no? Que la gent és molt, molt, molt activa, no? I crec que és interessant, no? Jo, per exemple, hi ha una altra expressió que vaig trobar interessant, que era el nom de pedra guixa, no? Jo no sabia el que era una pedra guixa. Me van regalar una, i és una pedra que es posava a les olles. Com la gent, clar, les dones, bueno, dic les dones perquè eren les que feien les tasques de casa, doncs posaven l'olla al foc, però per saber si bullia, com clar, estaven a la casa, i la casa normalment doncs era gran, o estaven a fora al pati, o estaven a l'eixida, no? Doncs posaven una pedra rodoneta, llavors clar, quan bullia, o bullia la llet, aquesta pedra doncs donava cops a la cassola i sabien que estava ja fet, no? I clar, és interessant perquè es veu que aquestes pedres, doncs hi havia la tradició, no?, de passar-les de mares a filles o d'àvies a netes, no? Jo tinc, per exemple, una pedra guixa que era de Can Roca de Baix, no? Però, per exemple, l'Emília Elias, que és una de les informants de Castelldefels, no? Ella em comentava que sa mare ja no utilitzava una pedra guixa, però continuava utilitzant, doncs, un plat de vidre petitet, no?, que es posava també al fons del pot per bullir la llet, no? Vull dir que totes aquestes coses que poden semblar quotidianes o poden semblar que no són importants, doncs en el cas de municipis com el nostre, que han crescut moltíssim en població, doncs és maco poder mantenir aquest vocabulari, no? Però inclús també estem documentant vocabulari de gent que, clar, arriba a Castelldefels doncs a principis també del segle XX amb paraules pròpies, no? Hi ha molta gent que va venir de l'Almeria, de les primeres migracions, no? Per fer de pagesos, com a Can Ferret, per exemple, i clar, van portar tècniques com a l'elaboració dels gorullos, no? Que és un tipus de pasta que s'elabora a mà, que són com llàgrimes, no? I que, clar, doncs aquestes paraules també les estem documentant, no? Perquè, vull dir, estan presents a Castelldefels des de fa més de 100 anys, amb la qual cosa jo crec que tot suma, no? Tots són com una mena d'una ceba, no?, que té diverses capes, i aquesta parla crec que és maco, doncs, mantenir-la, documentar-la i valoritzar-la, no?
0: Ja per acabar, Jordi, fins quan teniu previst continuar recollint mots, expressions, i quan teniu intenció de publicar el glossari definitiu?
1: Bé, ara estem fent amb aquest treball, ens hem posat fins la tardor aquesta actualització, no? I es publicarà amb la segona versió del llibre de receptes de cuina de Castelldefels, on ja tinc, bueno, m'han arribat 50 més, no? Vull dir que canviarem el format perquè si no semblaria allò un totxo, no? Però la idea és continuar-ho. En el cas del glossari, estem pensant com es vol crear una pàgina web de Castelldefels Gastronòmic, publicar-ho també en aquesta pàgina perquè estigui a disposició de la gent, no? La idea, la llengua es manté viva quan la gent l'utilitza, no? I jo crec que en aquest sentit és bo, no?, que tinguem aquestes paraules i que les puguem, doncs, utilitzar sense cap tipus de problema i tot el contrari, no? Orgullosos de dir, doncs, nosaltres ho diem d'aquesta manera, no? I de vegades també mostrar-ho fora. Jo crec que les cartes dels restaurants és bo, no?, que, doncs, si nosaltres li diem d'una manera, doncs, no sé, a una carbassa o a un llamàntol, no?, doncs poder mantenir, doncs, com es diu o es deia tradicionalment aquí i mantenir-ho com a orgull i després posar-ho entre parèntesis per la gent que no ho sàpiga, no?, doncs que pugui saber que aquí, doncs, es diu d'una manera diferent, no?
0: Uh-huh. Al cap i a la fi, les paraules també formen part del nostre patrimoni i conservar-les és una manera de preservar la memòria del nostre estimat Castelldefels. Amb això, Jordi Tresserres, historiador gastronòmic, tanquem aquesta entrevista sobre aquest glossari i convidem, sobretot també, a la ciutadania, que si ha recordat alguna paraula o alguna expressió, que ens la faci arribar. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, publicarem una story a Instagram amb l'enllaç a aquesta entrevista i aquí mateix també ens poden respondre, a veure si algunes persones s'animen o tenen aquest record d'alguna paraula curiosa, algun mot que es pugui afegir també a aquest glossari, a aquest projecte que esteu preparant, que estàs preparant tu, Jordi Tresserres, en col·laboració també amb el Gremi d'Hostaleria i amb l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
1: Perfecte. Si vols, també el que podem fer és compartir-vos la llista actualitzada perquè la gent pugui veure quines paraules hi ha i que inclús puguin fer comentaris sobre aquestes paraules, no? Perquè jo ja m'he trobat, no?, que diuen, mira, aquí també es deia això, però li dèiem d'una altra manera, no? Vull dir que crec que és un projecte participatiu. Jo estic fent aquí com si haguéssim una mena com de pont, no? Però és un projecte participatiu i molt, molt, molt enriquidor. Jo estic aprenent moltíssim, no? I sobretot el que comentàvem, no? Pues l'orgull de dir que tenim una parla, doncs, pròpia i que altra que la compartim amb el Garraf i el Baix Llobregat, però que està molt bé.
0: Mm-hmm. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per compartir avui aquesta feina de recerca i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: One, two, one, two, three,

0: proposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castanyo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca, però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix, pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de, moltes vegades ja hem també parlat, que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre, i a més sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens
1: efectivament,
0: arriba a l'estiu.
1: Us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment ens portes aquests jocs, els tenim tots aquí
1: els
0: a la taula.
1: Els tenim
0: després
1: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca,
1: estupendo.
0: I que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop m'han comentat DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autopréstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta, i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó al taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut
0: molt bé.
1: El premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I, bueno, et pot tocar, doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs la vident, la caçadora, la nena. Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges, i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Un joc a més molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets, doncs sí. Ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és el primer, la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... I has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ah, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això, doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si s'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, no és un enxampat. Vale?
1: Exacte, llavors hauries de invalidar aquesta prova.
0: Molt
1: quan
0: bé.
1: Tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això hi ha les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Caught.
1: Don't Get Caught. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula. Vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el Top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal,
1: exacte.
0: I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... Està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza en una a l'altra, sinó que hem d'aconseguir acomplir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell ja, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició. Sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es genera unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant.
1: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a per la quarta.
1: Vale, ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió, no? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero. Un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, eh? Les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encalléssim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: És veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, como los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca, bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte, és el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de

0: Ho investigam. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, lletra a lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones. Llavors, és tan senzill com treure una carta, intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
1: Ah,
0: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Si aneu de viatge en parella o així.
1: Bueno, i un molt útil, justament, així com a incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
0: i
1: vocabulari, o sigui que
0: clar
1: molt
0: que
1: interessant.
0: Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
1: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
0: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
1: Això, ens agrada competir.
0: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Així que estupendo per dos parells i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
1: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques.
0: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill a jugar, però també és desafiant, perquè, clar... Jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes a més estan protegides i doncs consisteix en recol·lectar fruites. Sí? Tu has de fer el teu camp de conreu on has de... Doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu. Has d'anar doncs, produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera.
1: No, necessita millorar.
0: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
1: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
0: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils tant d'un arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida, el, bueno, tenim tots
1: aquests... Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
0: I aquests són clars d'anar a l'àrea infantil, però, evidentment, els podeu agafar, doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
1: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
0: Exacte, sí, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts...

0: doncs recomano que els reserveu.
1: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
0: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
1: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
0: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
1: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca.
0: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar
1: doncs
0: junt amb el Catan.
1: Doncs ja després acabo el programa, el matinal, i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
0: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
1: Vale, doncs si apuntat també.
0: Apuntat però aquests
1: també.
0: Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
1: Molt bé, amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com dèiem, ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari i té l'horari d'estiu i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
0: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, de dilluns a dijous, de 4 a 8:30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8:30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
1: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja, molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
0: A primera planta, efectivament.
1: Molt bé. Doncs, Carolina,
0: gràcies
1: a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
0: Molt bé, doncs sí.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Castelldefels ha viscut aquest diumenge una jornada històrica amb el pas de la segona etapa del Tour de França. Milers de persones han sortit al carrer per veure de prop els millors ciclistes del món en una de les competicions esportives amb més seguiment internacional. Abans de l'inici de la jornada, l'alcalde de Castelldefels, en Manu Reyes, va adreçar-se a la ciutadania a través de les xarxes socials municipals per agrair per endavant la paciència i la col·laboració dels veïns i veïnes davant de les afectacions de mobilitat que comportava un esdeveniment d'aquestes dimensions.
3: Hola amigos, estamos en el Paseo Marítimo de Castelldefels. Hoy nos visita el Tour de Francia que va a recorrer las calles de Castelldefels. Entrará desde Butigas hasta Gavá, cruzando los 5 kilómetros que tenemos del Paseo Marítimo. El Tour de Francia es una de las competiciones deportivas más famosas a nivel mundial, más seguidas. Está equiparado a un mundial de fútbol y por tanto son muchas las personas que lo siguen a nivel global y son muchos los vecinos de Castelldefels que también van a disfrutar con esta prueba. Quiero por tanto dar las gracias a todas las personas que están colaborando, a los voluntarios, al personal técnico, al staff que hacen posible que hoy tengamos esta prueba del máximo nivel internacional cruzando las calles de Castelldefels y sobre todo también quiero dar las gracias a los vecinos de la ciudad que estamos acogiendo esta prueba con las molestias que supone. Así que vamos a disfrutar todos de esta fantástica etapa y os animamos a todos a animar al pelotón del Tour aquí en Castelldefels. ¡Hasta ahora!
2: Des de primera hora del matí, el passeig marítim i els principals punts del recorregut es van convertir en una gran festa de l'esport. L'ambient va ser espectacular i les imatges del pas del pilot van donar la volta al món. Així ho explicaven també els companys de TV3 durant la retransmissió de la cursa.
4: Tour de França que encara el tram important, la segona meitat d'aquesta segona etapa, recordem, ha sortit des de Tarragona, final aquí a Barcelona, Montjuïc, i mica en mica anirem desgranant tot el que ens queda en aquesta segona etapa del Tour de França des d'aquí, des d'aquesta zona de les costes del Garraf fins a Montjuïc, fins a Barcelona, final d'etapa.
5: L'entrada a Castelldefels i les platges que acompanyen la localitat, abans de fer l'entrada, el que seríem cap a Gavà i ja a Viladecans per començar la pujada al Coll de Begues. Tres corredors al capdavant, Félix Engelhardt, també Fran Van Vloek i Alex Molinar, els tres corredors combatius que han desafiat el pilot i han aconseguit doncs, tenir una màxima diferència a l'entorn dels 4 minuts. Doncs estem veient aquests 5 quilòmetres de platges de sorra fina amb un clima emblejable que té Castelldefels. Pol Seixas a la banda dreta de l'imatge amb l'embenat en el colze, també molt atent a l'etapa d'avui. Un altre dels corredors que pot tenir oportunitat de guanyar aquesta etapa. I també Castelldefels s'ha volcat en el pas del Tour de França i també centenars d'aficionats al llarg del passeig marítim que està acompanyat dels hotels el qual ha acollit la majoria d'equips durant aquests dies repartits per diverses parts de la localitat de Castelldefels on els corredors han pogut conèixer de ben de prop doncs, la part més marítima del paisatge de Castelldefels i altres corredors i altres equips.
2: La televisió pública catalana també va destacar el gran ambient viscut a Castelldefels, amb milers d'aficionats als carrers, així com la bona acollida que la ciutat va oferir als equips professionals que durant els dies previs havien allotjat els hotels del municipi.
5: Doncs estem veient aquests 5 quilòmetres de platges de sorra fina amb un clima emblejable que té a Castelldefels. I també Castelldefels s'ha volcat en el pas del Tour de França i també centenars d'aficionats al llarg el passeig marítim que està acompanyat dels hotels, el qual ha acollit la majoria d'equips durant aquests dies repartits per diverses parts de la localitat de Castelldefels, on els corredors han pogut conèixer de ben de prop doncs, la part més marítima del paisatge de Castelldefels i altres corredors i altres equips.
2: La jornada es va desenvolupar amb normalitat gràcies a un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat coordinat des del Centre de Coordinació de Seguretat instal·lat al Club Nàutic. En l'operatiu hi van participar 25 agents de la policia local, tècnics de protecció civil, 60 auxiliars i 8 coordinadors de Barnaporters, 29 agents del servei d'estacionament regulat, 65 voluntaris de la secció d'esport i personal municipal de diferents àrees. El balanç final va ser molt positiu i no es va enregistrar cap incidència relacionada directament amb el desenvolupament del Tour. Amb el pas del Tour de França, Castelldefels tanca una jornada que ja forma part de la història esportiva de la ciutat i que ha situat el municipi davant de milions d'espectadors arreu del món, consolidant el seu protagonisme dins del Grand Depart Barcelona 2026.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Castelldefels fa un balanç positiu del pas del Tour de França per la ciutat. Aquest diumenge el municipi va formar part del recorregut de la segona etapa del Grand Depart Barcelona 2026, un esdeveniment esportiu de base internacional que va reunir milers de persones als carrers per seguir de prop el pas del pelotó. La jornada es va desenvolupar sense incidències destacades gràcies a un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i coordinació. L'Ajuntament havia activat la prealerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipals i va construir un centre de coordinació de seguretat amb la participació de policia local, els Mossos d'Esquadra, el sistema d'emergències mèdiques, protecció civil i d'altres serveis municipals. Aquest dimarts, els micròfons de ràdio Castelldefels a l'àrea la tècnica de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, Maria del Mar Latorre, ha fet una primera valoració del que ha representat el pas del Tour per al municipi.
6: La valoració va ser completament molt més que positiva, no? I ja no solament d'esports. Jo crec que això és un event esportiu a nivell internacional gestionat, evidentment, por un grupo de personas donde yo estaba incluida, soy una de las que podía llevar un poco la batuta, pero donde evidentemente el Ayuntamiento de Castelldefels yo creo que una vez más se ha superado, un trabajo en equipo brutal, perdóname la expresión, pero yo creo que coordinar de la manera que se coordinó, trabajar de la manera que se trabajó y como tú bien dices, cuando no hay noticias malas es señal de muy buenas sensaciones y luego la proyección de Castelldefels, ¿no? Más de 190 países pudieron contemplar las imágenes desde ese castillo que es el emblema de la ciudad hasta nuestras playas con el paso de los corredores y con mucha gente pues animando a ambos lados de las calzadas.
2: Més enllà de l'impacte esportiu de la projecció internacional de la ciutat, l'esdeveniment també ha tingut efectes sobre l'activitat econòmica local. Castelldefels ha acollit l'allotjament de 10 dels 16 equips participants, una circumstància que ha beneficiat especialment el sector hoteler i la restauració. María del Mar Latorre explica quién ha estado aquel retorno para el municipio.
6: Bueno, pues cuando 10 de los 16 equipos deciden hospedarse en la ciudad de Castelldefels, yo siempre digo, algo bueno debe tener esta ciudad, ¿no? Algo debe atraer pues a tanta gente, pues en este caso deportistas del Tour. 10 equipos con todo eso que conlleva, pues es una imagen positiva para la hostelería, positiva para la restauración, porque también es verdad que era un poco incómodo la parte de playa, pues algunas anulaciones, pero por otro lado hubo mucha gente que también había llegado a la playa, pues que también en cierta manera pudieron aprovechar, ¿no?
2: L'organització del pas del Tour ha estat el resultat de mesos de preparació. En el dispositiu hi han participat diferents àrees municipals com esports, mobilitat, via pública, serveis urbans o brigada, a més dels cossos de seguretat, els serveis d'emergència i altres equips tècnics implicats en la coordinació de la prova. Segons la tècnica de l'àrea d'esports, aquest treball conjunt ha estat determinant perquè la jornada es desenvolupés amb normalitat.
6: Bueno, al final yo creo que este evento ya cuando hace 2-3 años se empieza a tomar forma a través del Ayuntamiento de Barcelona y la Secretaría General del Sports y la Generalitat en general y la Diputación de Barcelona, porque permíteme, si estas grandes administraciones no son un poco las que lideran las tres etapas Tour de por Cataluña, Castelldefels no hubiera sido posible, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, hay un trabajo en equipo, se trabaja ya a lo largo de los meses con mucha implicación de las diferentes áreas, encabezada evidentemente con policía local, movilidad, protección civil y luego el resto de áreas donde de una manera u otra cada uno teníamos una función, teníamos que aportar, teníamos que trabajar conjuntamente con un objetivo común, ¿no? Que es el paso de la etapa dentro de la segunda etapa del Tour por nuestra ciudad tenía que ser acorde con lo que es la Castelldefels, ¿no?
2: El dispositiu també va comptar amb la participació de 65 voluntaris i voluntàries de la secció d'esports, que van donar suport en diferents punts del recorregut i en tasques d'organització. La seva col·laboració va formar part del desplegament previst per garantir el bon desenvolupament de la jornada. Escoltem de nou a la Maria del Mar Latorre, on també ha volgut destacar la implicació d'aquest equip de voluntariat.
6: La verdad que ha sido en mi caso que una de las funciones que tenía aparte era la coordinación y el liderar este grupo de voluntarios y voluntarias. La experiencia al final ha sido positiva. Evidentemente estaban reforzados a lo largo de todo el recorrido, reforzando el trabajo de policía local, de agentes de movilidad y de Barnaportés, en donde al final de la jornada, en algunos comentarios de algunos voluntarios y voluntarias, a través evidentemente de los WhatsApp y los email, estaban emocionados, estaban contentísimos, contentísimas, además estaban agradecidos porque muchos de los vecinos y vecinas de la ciudad con el día que estaba cayendo le sacaron sombrillas, le sacaban agua fría. Yo creo que ha sido una de las imágenes positivas del Tour. Evidentemente la función y el trabajo de los y las voluntarias, yo siempre digo con esa sonrisa, son un poco la imagen de deportiva dentro de la organización y evidentemente pues agradecer una y mil veces, porque ser voluntario, estar en nuestro caso desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ahí al pie del cañón, simplemente son palabras de agradecimiento, ¿no?
2: El pas del Tour de França situa Castelldefels entre les ciutats que han format part del Gran Depart de Barcelona 2026 i reforça l'experiència del municipi en l'organització de competicions de gran format. Des de l'Ajuntament asseguren que la ciutat disposa dels recursos i l'experiència necessàries per continuar acollint esdeveniments esportius d'aquest nivell. Així ens ho explica la Maria del Mar Latorre.
6: No hay que olvidarse que Castelldefels tiene un innumerable equipos de la ciudad a nivel nacional y también a nivel internacional, que tenemos muchos campeonatos tanto de artes marciales como de hockey, fútbol, handball, que también, aparte del día a día, son torneos puntuales y que también hay que estar a la altura. Y evidentemente un Tour, es la tercera competición a nivel mundial, ha sido el máximo, ¿no? Pero yo creo que es importante tener claro que Castelldefels ha estado a la altura y que Castelldefels puede y debe acoger grandes esdeveniments.
2: Després del pas del Tour, Castelldefels tanca una jornada que ha situat el municipi en l'aparador internacional del ciclisme i que, segons l'Ajuntament, s'ha desenvolupat d'acord amb la planificació prevista. Castelldefels celebrarà el pròxim dissabte 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església acollirà una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina que desenvolupen les entitats locals de cooperació i solidaritat. En aquesta edició hi han participat 12 entitats, hi participaran 12 entitats de Castelldefels que al llarg de l'any impulsen projectes de cooperació internacional, ajuda humanitària i sensibilització en diferents països. La iniciativa vol acostar aquesta tasca a la ciutadania i convertir la solidaritat en la protagonista de la jornada. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, explica com s'ha plantejat aquesta nova edició del Dissabte Solidari.
7: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda-nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances. O sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola. No? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional. I llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
2: Durant tota la jornada, les entitats oferiran activitats pensades per tots els públics. El programa inclou tallers infantils, degustacions i diferents propostes participatives perquè els assistents puguin conèixer de prop els projectes que es duen a terme durant tot l'any. En Ramon Amador detalla algunes de les activitats previstes.
7: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
2: A més de les activitats familiars, la jornada comptarà amb actuacions musicals i un programa que s'allargarà durant tot el dia. El regidor també repassa els horaris previstos i posa en valor el paper de les entitats participants.
7: L'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
2: Més enllà del vessant lúdic, el Dissabte Solidari també vol ser un espai per fomentar la sensibilització i donar a conèixer la realitat que viuen moltes comunitats arreu del món, així com la tasca que desenvolupen les activitats de cooperació des de Castelldefels. Ramon Amador destaca la importància d'aquesta feina de conscienciació.
7: Continuem educant a l'estiu. continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i a implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també, doncs, s'aprèn.
2: Des de l'Ajuntament recorden que a partir del 13 de juliol es podrà consultar tota la programació del dissabte solidari a les xarxes socials municipals i als panells informatius de la ciutat amb els horaris i totes les activitats previstes.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: La primera edició de la Biodança es va acomiadar amb una gala als Jardins del Castell i també fem balanç d'un dels esdeveniments culturals que ha marcat els darrers mesos a Castelldefels. Els Jardins del Castell van acollir diumenge la gala de Cluenda de la primera edició de Biodança, el nou Festival Internacional de Dansa impulsat per l'Ajuntament de Castelldefels, que va posar el punt i final a més de 2 mesos d'activitat cultural amb un balanç molt positiu. La vetllada, oberta a tota la ciutadania, va començar amb un còctel de benvinguda i va reunir a representants institucionals, artistes, companyies i públic per celebrar l'èxit d'un festival que, des del passat 29 d'abril, va convertir la dansa en protagonista dels carrers, places i equipaments culturals del municipi. Durant l'acte es va projectar un recull audiovisual amb els moments més destacats d'aquesta primera edició, recordant les actuacions i activitats que, al llarg de més de 2 mesos, van omplir la ciutat de moviment, creativitat i talent. El regidor de Cultura, Cristian Undamal, va destacar l'excel·lent acollida que va tenir el festival i va assegurar que Biodança ha nascut amb la voluntat de continuïtat.
8: A veure, això és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com van comentar a la Cluenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests 3 blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan, i evidentment que Castelldefels, per la història i per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival. I bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se.
2: La gala va culminar amb la representació de Historia de un salto de la companyia The Concept, una proposta reconeguda internacionalment que va captivar el públic i va posar el punt final en una primera edició marcada per la qualitat artística i la participació ciutadana. Durant els més de 2 mesos de programació, Biodança va oferir més de 25 actuacions a diferents espais de la ciutat, amb la participació de companyies professionals, artistes internacionals i talent local, reunint més a prop de 9.000 espectadors. Amb aquesta primera edició, Castelldefels va reforçar la seva aposta per una cultura oberta, participativa i de qualitat, consolidant la dansa com una disciplina amb un paper cada vegada més destacat dins de la programació cultural del municipi. Els organitzadors ja treballen amb voluntat que Biodança tingui continuïtat i es consolidi com una cita estable dins del calendari cultural de la ciutat. I més enllà de l'èxit esportiu i de l'ambient festiu que va deixar el pas del Tour de França per Castelldefels, l'Ajuntament també fa una valoració molt positiva del dispositiu especial de seguretat i emergències que es va desplegar durant tota la jornada. Durant mesos, els diferents serveis municipals i els cossos d'emergència van treballar de manera coordinada per preparar un operatiu que havia de garantir la seguretat de milers de persones en un esdeveniment de base internacional. La planificació va culminar diumenge amb l'activació del Centre de Coordinació Operativa, CECOR, des d'on es va coordinar tots els serveis implicats. El sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, explica que el dispositiu ha estat el resultat de molts mesos de preparació i coordinació entre totes les administracions.
9: El Tour de França és un dels esdeveniments més importants d'esportius a nivell mundial i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel pitjor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs, el que fem és intentar anar a preparar el pitjor escenari possible que es donés per tal de garantir tant la seguretat tant dels ciclistes, els participants i també de ciutadans, perquè clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments.
2: En el dispositiu hi van participar agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques, Protecció Civil, el Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges, personal municipal, voluntariat i equips de suport a la mobilitat que van treballar de manera coordinada durant tota la jornada. Precisament aquesta coordinació va permetre actuar amb rapidesa davant d'una emergència sanitària registrada a la platja de Castelldefels. La intervenció conjunta dels socorristes de Proactiva, els equips sanitaris i els cossos de seguretat va garantir una resposta immediata convertint-se en un exemple del bon funcionament del dispositiu. Des de policia local també s'ha volgut posar en valor la implicació i la professionalitat de tots els serveis que van participar en l'operatiu, així com el comportament exemplar de la ciutadania.
9: Voldria aprofitar, bueno, d'entrada felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de Via Pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important i sobretot que hagi passat per aquesta de fer-los i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
2: L'Ajuntament considera que el desplegament organitzat amb motiu del pas del Tour ha estat un èxit tant des del punt de vista logístic com operatiu i destaca que la col·laboració entre administracions, serveis d'emergència, voluntariat i ciutadania va ser clau perquè una jornada amb gran afluència de públic es desenvolupés amb total normalitat.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: Castelldefels torna a mobilitzar-se aquest estiu per revalidar la bandera verda de la sostenibilitat. L'Ajuntament i 202 establiments de restauració, bars i quiosquets del municipi participen en una nova edició del moviment Banderes Verdes, una iniciativa impulsada per Ecovidrio que reconeix el compromís dels municipis costaners i el sector de l'hostaleria amb el reciclatge d'envasos de vidres i l'economia circular. La cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels, Sandra Martínez, explica en què consisteix aquesta campanya.
10: La bandera verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre, i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que tenen els sectors hostaler i també la ciutadania en la sostenibilitat i el reciclatge.
2: Castelldefels competirà aquest any amb 18 municipis més de Catalunya per aconseguir aquest reconeixement, un distintiu que la ciutat ja ha obtingut en diverses ocasions. Sandra Martínez recorda que Castelldefels aspira enguany a sumar una nova bandera verda.
10: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda i bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implica encara més tant a l'hostaleria com a la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, sí, explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa, i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
2: Durant els mesos d'estiu es concentra una molt bona part important del consum d'envasos de vidre. Per aquest motiu, la campanya posa el focus especialment en el sector de l'hostaleria, responsable d'una gran part del reciclatge d'aquests residus. Així ho explica la cap d'Unitat Bàsica de Serveis Urbans.
10: De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre, i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors, el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global. I el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tenen el reciclatge de tot el municipi.
2: Per facilitar la participació dels establiments, Ecovidrio posa a la seva disposició nous contenidors, cubells adaptats i assessorament personalitzat. La Sandra Martínez explica quin és el procediment que s'aplica amb els locals adherits a la campanya.
10: Doncs el que fem és fem una visita a tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participen activament. Altres, el que ens passa és que a vegades ens trobem doncs, que han canviat de propietari. Bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho. Però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments. Llavors, participar a la campanya suposa una implicació activa. És bàsicament separar correctament els envasos del vidre, utilitzar els recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva, és integrar aquesta pràctica de la separació dels residus de vidre en el seu dia a dia.
2: A més, els educadors ambientals visitaran bars, restaurants i guinguetes per informar-los, resoldre dubtes i facilitar-los els recursos necessaris per reciclar correctament.
10: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja. S'han visitat més de 200 establiments. I l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic. És informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors, se'ls informa de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que faciliti la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors se'ls entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
2: Aquestes visites també permetran fer un seguiment durant tota la campanya i avaluar la implicació dels establiments participants. Ho detalla la Sandra Martínez.
10: Durant l'estiu es fan dues visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una segona visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la separació, la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any anem fent altres campanyes perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi, no s'oblidi de la importància de la separació.
2: La responsable municipal també ens fa balanç dels resultats obtinguts en la darrera edició de la campanya, unes xifres que demostren la implicació del municipi amb el reciclatge de vidre.
10: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
2: Ara l'objectiu és anar un pas més enllà i continuar incrementant la recollida selectiva durant els mesos d'estiu per tornar a situar Castelldefels entre els municipis més sostenibles de Catalunya.
10: Doncs els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels, des de fa molts anys, que té molt bones dades en de reciclatge, sobretot de vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però, bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
2: Des de l'Ajuntament també es fa una crida a la ciutadania perquè continuï reciclant correctament els envasos de vidre. Recorden que al contenidor verd només s'hi han de dipositar ampolles, pots i flascons de vidre, sempre sense taps ni tapes, i que materials com ceràmica, porcellana o miralls no s'hi poden llançar. Aquest és el missatge que aquests dies també es difon a través de la campanya de sensibilització a les xarxes socials municipals.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. I a més, guanyar una sèrie d'elements i de distintius com l'Ilú, aquest famós Ilú, que hem repartit moltes altres vegades. Per tant, us animem a tots a participar, a jugar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. Per tant, us animo tots a participar i estic confiat de que guanyarem.
2: Amb aquesta nova participació en el moviment Banderes Verdes, Castelldefels reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i l'economia circular, implicant l'administració, el sector hoteler i la ciutadania en un objectiu compartit: continuar avançant cap a una ciutat més respectuosa amb el medi ambient. Música. Castelldefels continua reforçant la seva xarxa de desfibriladors per millorar la resposta davant les emergències cardíaques. Durant els darrers mesos, l'Ajuntament ha ampliat els punts cardioprotegits amb la instal·lació de nous desfibriladors al pavelló de Gaudí, al SEM Centre i la sala de plens de l'Ajuntament, que s'afegeixen als equips ja existents en instal·lacions esportives, centres cívics i altres edificis municipals. Aquesta xarxa fixa s'hi sumen també els 13 desfibriladors mòbils que porten els vehicles de la policia local i protecció civil, així com els dispositius disponibles durant la temporada de bany, als mòduls de socorrismes i a les guinguetes de la platja. Per facilitar-ne la localització, l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania un mapa interactiu que permet conèixer en tot moment quin és el desfibrilador més proper. Des del consistori recorden que davant d'una possible aturada cardiorrespiratòria cal trucar immediatament al 112, iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, si és possible, i utilitzar el desfibrilador tan aviat com sigui disponible. Aquests aparells estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar seguint les instruccions de veu que incorporen. Precisament per recordar la importància d'actuar amb rapidesa i donar a conèixer aquesta xarxa de punts cardioprotegits, l'Ajuntament ha publicat una campanya informativa a les seves xarxes socials. L'escoltem.
12: Sabies que Castelldefels té un desfibrilador més a prop del que t'imagines?
13: Cada minut sense actuar redueix dràsticament les possibilitats de supervivència. Per això és tan important trobar un DEA el més aviat possible. I què és un DEA? Un desfibrilador extern automàtic és un dispositiu mèdic de fàcil ús portàtil que restableix ràpidament el ritme cardíac.
12: Castelldefels disposa de més d'una vintena de desfibriladors distribuïts en equipaments municipals, vehicles d'emergència, guinguetes i mòduls de suport.
13: Els DEA estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Només cal seguir les instruccions de veu.
14: Tire de l'asa roja para descubrir los electrodos.
12: I ara disposem d'un mapa interactiu dels DEA municipals perquè puguis localitzar els més propers.
13: Recorda, en cas d'una parada cardíaca, cada minut compta.
1: Ha estat notícia aquest divendres.
2: L'Ajuntament de Castelldefels ha fet un nou pas per reduir el temps d'espera en la tramitació de la dependència. Aquest dimecres s'ha celebrat la primera reunió del grup de treball que coordinarà els serveis socials municipals i els equips sanitaris per simplificar el procés de valoració i facilitar un accés més ràpid als serveis i prestacions. La trobada ha reunit professionals dels serveis socials de l'Ajuntament, del CASAP de Can Bou i el CAP del Castell, que treballaran de manera coordinada per millorar l'atenció de les persones que sol·liciten el reconeixement de la situació de dependència. L'objectiu és simplificar un procediment que fins ara requeria diverses visites domiciliàries i diferents resolucions administratives. Amb el nou model es vol unificar el procés en una única visita, amb la valoració conjunta entre els serveis socials i els equips sanitaris i una sola resolució final. D'aquesta manera es pretén reduir de forma considerable els terminis de la tramitació. Actualment, el procés pot allargar-se aproximadament un any. Amb aquest nou sistema, la previsió és reduir el temps d'espera fins a 2 mesos. Durant la reunió també s'han revisat aspectes com l'orientació a les persones sol·licitants, el funcionament de les valoracions al domicili i l'elaboració del programa individual d'atenció, conegut com PIA, que determina els serveis o prestacions més adequats en funció de les necessitats de cada persona. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament reforça la coordinació entre els àmbits socials i sanitaris amb l'objectiu d'oferir una atenció més àgil, més eficient i més propera per a les persones en situació de dependència. Fins diumenge, la ciutat viurà 3 dies plens de cultura popular, música, gastronomia, activitats familiars i tradició marinera. Les festes del mar són unes festes que s'han consolidat com una de les cites més importants de l'estiu al municipi i que cada any reuneix milers de persones al passeig marítim. Les festes del mar van néixer l'any 1998 amb la voluntat de recuperar i posar en valor la història marinera de Castelldefels. Avui són un referent al Baix Llobregat i mantenen viu el record de les incursions pirates que van marcar la història del litoral català. El tècnic de cultura de Castelldefels, Paco Ávila, explica quin és el significat d'aquestes festes.
15: Home, per la ciutat és una, com tu bé ens dius, és una de les fites més importants dintre del calendari festiu de la ciutat. És una festa que té un arrelament bastant consolidat a la nostra ciutat. Va néixer en l'any 98 com a mena de, com una forma d'obrir Castelldefels al mar i recuperar el que eren les tradicions i de tema de... A l'eix central, com tu més deies, el desembarcament pirata, que rememora la invasió dels pirates de Castelldefels a l'edat mitjana i al passat de les torres de Guaita, les torres de defensa, i arran d'aquestes fites van crear les festes del mar. I és una festa plenament consolidada, que cada vegada atrau més gent de la ciutat i de fora de la ciutat, que és una de les festes més participatives que hi ha a la ciutat.
2: La programació arrenca aquesta tarda amb l'obertura del Mercat del Mar instal·lat al Passeig Marítim entre els carrers 12 i 15. A partir del vespre hi haurà exhibicions, concerts com a gran protagonista de la primera jornada la tradicional encesa de bengales. El tècnic de cultura, Sergio Moral, repassa les activitats previstes per avui divendres.
16: Ja arrenquem amb les activitats oficials pròpiament dites a les festes del mar. Arrenquem a les 8 amb l'exhibició de country a la plaça de les Palmeres. Després tenim a les 10 l'encesa de bengales, que és un simulacre d'aquests avisos d'observació de pirates que es feien a l'edat mitjana. També és important aquest any, aquesta encesa de bengales, perquè és el desè aniversari.
15: I és una encesa que està coordinada amb l'Agrupació de Cultura Popular.
16: Correcte. Després, a les 10 i quart, tenim al castell un concert a càrrec de l'Associació Musical de Castelldefels. I a les 11 tenim doncs, una de les actuacions estrella d'aquestes festes al mar, que és el concert d'Ismael González, que després continuarà amb una sessió del DJ Miquel Humaran fins les 2 de la matinada.
2: L'encesa de Bengala celebra enguany el seu desè aniversari. A les 10 de la nit, els diables de l'Agrupació de Cultura Popular encendran simultàniament les bengales des de les 4 torres de Guaita de Castelldefels, la Torre del Castell, la Torre de Can Roca de Baix, la Torre de Can Gomà i Torre Barona. L'espectacle recrea el sistema d'avisos que antigament alertava la població de l'arribada dels pirates i s'ha convertit en una de les imatges més emblemàtiques de les festes del mar. Per poder facilitar els desplaçaments fins a la zona de la platja, l'Ajuntament torna a oferir un servei especial gratuït d'autobús. Ho explica Paco Ávila, tècnic de cultura.
15: Durant les festes del mar, tant el divendres com el dissabte, hi haurà un servei de bus i la llançadera des de la plaça del pàrquing de Santiago Rossinyol darrere de l'església fins al carrer 11. Llavors, si la gent, en tema de l'Ajuntament el que vol és promocionar el transport sostenible i com que es preveien que hi haurà molta gent i hi haurà dificultats de mobilitat, van crear un oportú posar aquest autobús divendres i dissabte de 6 a 2 de la matinada directa des del carrer Santiago Rossinyol al carrer 11 perquè tota la gent que pugui gaudir i que pugui desplaçar-se sense utilitzar vehicle particular.
2: El moment més esperat arribarà dissabte amb el tradicional desembarcament pirata. Una recreació històrica complirà la platja de música, efectes especials i centenars de participants. Abans hi haurà la cercavila pirata pels carrers de la ciutat i després de l'espectacle la festa continuarà amb la sardinada popular al Castell de Foc i al Tardeo dels 90. El tècnic de cultura, Sergio Moral, detalla la programació de dissabte.
16: amb el cercavila de pirates. A les 8 ja tenim el desembarcament pròpiament dit, que és un d'aquestes activitats importants. A les 9 ja tenim també la sardinada popular, que també va a càrrec de l'agrupació de pirates, sardines i trabucaires de Castelldefels. I a les 9 i mitja ja comencen les activitats més de música, que tenim aquest tardeo dels anys 90, que serà una primera part, perquè el tallarem a l'hora dels focs artificials, que són a les 11 i mitja, i tornarem a continuar un cop hagin acabat aquests focs artificials fins a les 2 de la matinada.
2: Les activitats continuaran diumenge amb la Diada Castellera, el torneig Voleibum i la tradicional cantada d'havaneres amb en Roc Cremat, que posarà el punt i final a 3 dies de celebració. Així resumeix la jornada de diumenge Sergio Moral.
16: Després, diumenge, ja per acabar totes les activitats a les festes al mar, tenim al matí la Diada Castellera, que es farà a la plaça de les Palmeres, i comptarem amb la participació de la Colla Castellera Matussers de Molins de Rei, els castellers de Terrassa i els castellers de Castelldefels. I a la tarda, nit, a les 9 i mitja, tindrem les havaneres amb el grup Marivent, també a la plaça de les Palmeres, on es farà repartiment de ron cremat.
2: Més enllà dels actes principals, el programa també inclou activitats esportives, familiars i propostes vinculades a la tradició popular i religiosa de la ciutat. Ho destaca Paco Ávila, tècnic de cultura.
15: Carrers de la ciutat, i està organitzada per el Club Marítim de Castelldefels, el Club Nàutic i la parròquia de Santa Maria.
2: La major part de les activitats es concentraran al passeig marítim.

0: al punt Lila i al punt de Energy Control, que són serveis municipals que es fiquen a totes les festes que organitzen per sensibilitzar de totes les violències, envers les violències LGTBI, control, i enguany hem agrupat els dos serveis, el punt Lila i l'Energy Control, bueno, per totes les festes que tenen una afluència massiva de gent, nosaltres com a obligació ja ens fiquem en el programa aquestes dues propostes.
1: El desembarcament pirata tornarà a comptar amb una àmplia participació ciutadana. Centenars de persones formen part de la representació que s'ha convertit en un dels grans atractius culturals de l'estiu. Així ens ho explica el tècnic de cultura.
0: Si m'acabem pirata, bueno, ja la participació de la ciutadania és fonamental. Sense la gent de la ciutat no es pot fer el desembarcament pirata. Comentar que tota la producció, direcció escènica, direcció escenogràfica, és Performing Arts, en aquest cas la Sami, el Pau i el seu equip, que estan assajant ja. Fa dos setmanes que estan assajant.
2: Sí.
0: I hi ha al voltant de 160 persones que són els participants. Hi ha dos bandos. Pirates i pallessos. I bueno, jo, la gent repeteix cada any, és divertit, és molt familiar i agrupa moltíssima gent a la ciutat. Cada any innovem el programa i intentem millorar-lo, el desembarcament, i jo crec que és una de les activitats que més...
1: Des de l'organització es fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat i civisme. Es preveu una elevada assistència de públic durant tot el cap de setmana. Així ho recorda Paco Ávila.
0: Que són actes que són massius. Per exemple, estem parlant de la sardinada que organitza els Pirates Sardiners de Castelldefels, que estem parlant d'unes 3.000 persones, 3.000 racions. Després, el desembarcament pirata, déu-n'hi-do. El foc artificial, ja sabeu, i els concerts del Tardeo i tal, i les habaneres, són festes molt, molt, molt massives i molt participatives.
1: Un altre dels punts de trobada serà el Mercat del Mar, que reunirà comerç de proximitat, artesania, alimentació i restauració. La tècnica de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, Vilma Bianchi, explica quin tipus de parades hi podran trobar els visitants.
3: Nosaltres tenim unes 40 parades de comerç locals, però les 100 parades que tenim tot en el passeig marítim són externes, també d'artesania, i que estan a càrrec de... Aquest any la licitació l'ha guanyat Firar Fires, que és una empresa que es dedica a això, i també s'encarrega de tot el que és l'ambientació, i a més dir-te que no només tenim un mercat, sinó que també tenim dinamització. Hi ha dinamització que està passejant per el carrer, i aquest any hem incorporat un petit escenari a prop de la Biblioplatja, d'on allí també podrem tenir un espai de tranquil·litat i de disfrutar una mica de DJs i de música en viu.
1: El mercat estarà obert aquest divendres de 6 de la tarda a 12 de la nit, dissabte de 5 de la tarda a 12 de la nit i diumenge de 5 de la tarda a fins les 10 de la nit. Així ho detalla Vilma Bianchi.
3: Els paradistes poden obrir tot el dia, sí? Això és la veritat. Nosaltres posem un horari, que és un horari des de les 6 de la tarda al divendres i des de les 5 dissabte i diumenge, i divendres i dissabtes fins a les 12 de la nit i el diumenge una mica més abans, que és les 10.
1: Com a novetat d'aquesta edició, el mercat incorporarà una experiència immersiva perquè els visitants puguin endinsar-se encara més amb l'ambient de les festes del mar. Així ens ho explica la Vilma Bianchi, tècnica de comerç.
3: Tenim una petita novetat, el que passa que ens arribarà avui i estem amb proves tècniques. Però és molt possible, nosaltres generalment sempre tenim una de les parades que és d'àrea de comerç. Ja en Sant Pons, en aquesta àrea de comerç, vam donar visualització a alguns dels programes que tenim, com era el Carnet Jove. Ara estem en preparació d'una altra, que és comerç accessible per tothom, on la gent podrà veure què comerços estan adherits o què significa el programa Comerç Accessible per Tothom d'una manera molt gràfica. I hem demanat a la Diputació de Barcelona una experiència immersiva de comerç per

0: Gaudí del petit comerç i ens arribarà avui, així que tinc amb molta expectativa a l'àrea perquè tot funcioni i podem posar l'experiència allí a l'àrea. No? Haurà una experiència immersiva petitona d'uns 5-10 minuts per gent jove i per adults i nada, amb unes ulleres per gaudir del petit comerç en una experiència.
1: Castelldefels ha encet així un cap de setmana en el que el mar, la cultura popular i la història compartiran protagonisme en una de les festes més emblemàtiques del municipi. L'Institut Josep Lluís Ser de Castelldefels tornarà a formar part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu durant el curs 2026-2027. El centre ha estat seleccionat un any més per participar en aquesta iniciativa educativa impulsada pel Parlament Europeu, que té com a objectiu acostar el funcionament de les institucions europees als joves i fomentar els valors de la democràcia, la participació ciutadana i la construcció europea. L'Institut Josep Lluís Sert és un dels 31 centres educatius de Catalunya que prendran part del programa del proper curs. Aquests són 17 de la demarcació de Barcelona, el conjunt de l'Estat, i participen 260 centres seleccionats entre més de 500 sol·licituds presentades, fet que posa de manifest el prestigi i la consolidació d'aquest projecte educatiu. El programa converteix els estudiants en ambaixadors júniors del Parlament Europeu. Al llarg del curs treballen continguts relacionats amb la Unió Europea, el procés de presa de decisions i els drets de la ciutadania europea. També organitzen activitats obertes a la comunitat educativa, mantenen un punt d'informació sobre la Unió Europea dins del centre i celebren el Dia d'Europa cada 9 de maig. A més, el professorat rep formació específica i treballa amb els materials didàctics facilitats del Parlament Europeu perquè l'alumnat conegui de manera pràctica el paper de les institucions europees i la importància de participar activament en la vida democràtica. La propera edició del programa coincidirà, a més, amb el 10è aniversari de les Escoles Ambaixadores a Catalunya. Des de la seva posada en marxa al curs 2015-2016, la iniciativa ha implicat milers d'alumnes i docents d'arreu d'Europa, consolidant-se com una de les principals eines educatives per promoure el coneixement de la Unió Europea entre els joves. Amb aquesta nova participació, l'Institut Josep Lluís Sert reafirma el seu compromís amb una...
2: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: What's new, pussycat? Whoa!

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Obrim una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai de política municipal del magazín, així som. Cada setmana passen pels nostres micròfons els diferents grups amb representació a l'Ajuntament per analitzar l'actualitat de la ciutat, l'acció de govern i també les propostes que fan des de l'oposició. La setmana passada ens acompanyava el dijous la portaveu del Partit Socialista, Eva López, i avui aprofundim en altres temes d'actualitat i que han marcat aquests darrers dies. Amb un altre dels membres del grup socialista ens visita el regidor Cristian Guillamont. Molt bon dia, benvingut.
3: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Doncs hem de començar parlant d'un tema d'actualitat màxima, perquè ahir a la tarda vivíem ben de prop aquest incendi a Gavà. Com valoren tota la coordinació que va haver, perquè va haver molta col·laboració des de Castelldefels?
3: Sí, la veritat és que des del grup municipal socialista i des del PSC d'aquí de Castelldefels valorem molt positivament totes les feines que van fer tant Protecció Civil com Bombers com l'Ajuntament de Gavà. De fet, va haver-hi talls de llum precisament a una part de la ciutat, precisament per facilitar els mitjans aeris i els terrestres més fàcil la feina que estaven fent. I la veritat és que des de Castelldefels ho vam mirar amb preocupació. Vam tenir sort que no va haver-hi un fort vent, unes condicions molt, molt adverses, i que mitjans van poder apagar aquest incendi molt aviat. Sí que és cert que hem de recordar als nostres veïns i les nostres veïnes que Castelldefels, a l'anterior legislatura, ja van començar a fer la nostra feina, que precisament va ser fer aquesta franja forestal al voltant de tot el nucli urbà, que és tallar quasi tots els arbres en una línia de 25 metres, en una franja de 25 metres, precisament, Estefania, per això, per intentar que si hi ha un incendi a prop de la part del nucli urbà, els bombers tinguin aquests 25 metres de marge de maniobra per poder apagar l'incendi i que no s'incendiï ninguna casa ni ninguna propietat privada. Llavors, nosaltres des de Castelldefels hem d'estar tranquils, volem transmetre confiança als nostres veïns, perquè nosaltres tenim la feina feta, tot i que aquest govern del Partit Popular i el nostre alcalde van a fer una gravació durant les eleccions a una franja dient que estaven tallant el bosc, i sí que és cert que s'estava tallant el bosc, però és un tema normatiu de la Generalitat precisament per obrir aquestes franges forestals per fer aquesta protecció al nucli urbà, no perquè volguéssim fer res més en aquesta zona. I nosaltres en el seu moment també vam criticar en aquest govern perquè durant el 2023 van ajornar totes les feines que quedaven, perquè nosaltres vam fer la meitat de la ciutat i quedava una part de Can Roca, Vistalegre i Canyàs per fer aquesta franja, i ho van retrasar fins al 2025, quasi, fins entre 2024 i 2025. Llavors, nosaltres des d'aquí el que li demanem a aquest govern és que continuï amb aquest manteniment de les franges forestals i que faci tots els plans que siguin necessaris, perquè amb el problema del calentament global que tenim, amb aquestes onades de calor tan intenses que tenim i amb aquesta massa vegetal que tenim a les nostres muntanyes, doncs clar, fa que qualsevol incendi pugui ser un incendi molt complicat. I per això li demanem a aquest govern que deixi aquest populisme barat de que nosaltres des del PSC tallem pins per tallar, que no és així, i que mantingui les franges forestals precisament per mantenir la seguretat de la nostra ciutat.
2: I de fet, com tot just apuntava, hem tingut ja una sèrie d'alertes per onada de calor.
3: Correcte.
2: Estem en aquesta segona, tot just
3: Correcte.
2: Iniciant el mes de juliol, i a més continuem amb la prealerta pel risc d'incendis forestals.
3: Correcte. A més, el tema de les onades de calor, nosaltres vam portar el ple, nosaltres ja quan vam governar vam fer 5 o 6 refugis climàtics. De fet, la nostra biblioteca, la Margarita Xirgú, en tota la biblioteca municipal que tenim, és un refugi climàtic, o sigui que els ciutadans en un moment puntual, si ho necessiten, poden entrar i poden descansar amb una climatització, no? I nosaltres al govern ja li vam dir al 2024 que això només té un camí, per desgràcia, que és cada vegada anirà a més. Aquest és el problema que tenim. Llavors, nosaltres el que li demanem al nostre govern de la ciutat, que ja van començar nosaltres aquest pla, és ampliar aquests refugis climàtics, que a més la Diputació i la Generalitat dona subvencions precisament perquè puguis fer més espais climatitzats. Que tots els carrers de la nostra ciutat estiguin amb arbres, amb tendalls, que siguin espais que estiguin amb ombra i que hi hagi fonts d'aigua disponibles cada pocs metres perquè els nostres ciutadans puguin precisament tenir aquest ajut, no?, per dir-ho d'alguna manera.
2: Mm-hmm. Aprofito un incís així d'actualitat perquè precisament ahir ens visitaven des de l'àrea de comerç i ens parlaven també de la iniciativa de microrefugis climàtics.
3: Correcte. Això és una derivada, per dir-ho d'alguna manera, que és que precisament els comerços tinguin també un distintiu i puguin utilitzar com un petit refugi climàtic momentani. I la veritat és que tot el que sigui mitigar aquestes onades de calor, escolta, jo crec que s'ha de fer, perquè a més tenim un clima mediterrani que és que cada vegada, no sé si t'has donat compte, però l'estiu, entre cometes, per dir-lo d'alguna manera, cada vegada dura més. Els hiverns cada vegada són més suaus i, en canvi, el que tenim són cada vegada més onades de calor. Llavors, nosaltres el que hem de fer és, en comptes de que ens enganxi el tren, hem d'adelantar-nos i ja fer tota aquesta feina, que després segurament s'haurà de fer mesures extraordinàries perquè això només fa que accelerar. I llavors, en algun moment, tindrem una onada de calor molt complicada i llavors es tindran que agafar mesures extremes. Bueno, no sé com dir-te, per exemple, jo vaig estar a Dubai fa anys i en Dubai les parades d'autobús estaven tancades i tenien aire condicionat, estaven climatitzades. Això és un extrem, parlo d'un extrem, però sí que és cert que ens haurem d'adequar a la situació que tindrem amb aquest canvi climàtic. I llavors el que li demanem al govern és que avanci tot el que pugui, totes aquestes feines. Més ombra, més fons d'aigua, més fons de climatitzar tots els espais públics, les escoles, hem de repensar en poder climatitzar les nostres aules i, bueno, una mica tota aquesta feina.
2: Que va ser un tema precisament que es va abordar al darrer ple també, la climatització de les aules.
3: Correcte. És un tema que és molt important i jo crec que és un tema que ens afecta a tothom. Jo sóc pare i els meus nens van als pins i la veritat és que hi ha moments que les aules estan a 36 graus. A 36 graus. Jo la meva feina, jo sóc delegat de la UGT a l'empresa on treballava i quan passaven, ara crec que a lo millor no dic la xifra correcta, però crec que era a partir dels 30 o 31 graus hi havia un protocol i havíem de marxar de les oficines perquè no podíem. Llavors, les oficines, si els llocs de treball, si la normativa estableix que els llocs de treball han d'estar climatitzats per poder tenir unes condicions òptimes, les aules també han de tenir aquesta normativa. Per això jo crec que la nostra consellera Esther Niubó és molt conscient d'aquest tema. Ja ha començat un estudi per veure què es necessita i quin pressupost es requerirà per climatitzar les aules i jo crec que aquí el que hem de fer és l'Ajuntament donar aquesta aportació, aquesta solució i si la Generalitat encara triga un parell d'anys, pues, escolta, l'Ajuntament té la capacitat per poder avançar a aquest estudi i intentar climatitzar les aules. A partir d'aquí li demanem al regidor, al senyor Ramon Amador, que es posi en marxa, que no ho deixi per una mesura electoral, perquè a aquest govern li agrada molt fer moltes propostes electorals, però després veiem que només festa, i a partir d'aquí pues, esperem que el que el govern prengui nota i ho posi en marxa.
2: Doncs ja que mencionava també ara aquesta paraula clau de pressupostos, passem als pressupostos de la Generalitat, perquè a finals de la setmana passada ja s'aprovaven finalment aquests primers del govern de Salvador Illa.
3: Correcte.
2: Quina valoració en fan des del Partit Socialista de Castelldefels?
3: A veure, una valoració molt bona. Una valoració, la veritat és que estem parlant d'uns pressupostos de quasi 50.000 milions d'euros. Un pressupostos acordats amb una part de les forces polítiques del Parlament, que posa l'accent a la part més social, enfortint els serveis públics. La sanitat, l'educació, la seguretat, els drets socials, la investigació i les universitats. Llavors, des del PSC creiem que són uns pressupostos responsables, que són uns pressupostos per a tothom, com li agrada dir al nostre president de la Generalitat. uns pressupostos que faran que Catalunya avanci i uns pressupostos molt socials que faran que tota la societat es pugui cohesionar i puguem treballar. De fet, he tret una mica els percentatges, perquè 50.000 milions sembla molts milions, i són molts milions, però, per exemple, per salut estem parlant d'un 35% d'aquests 50.000 milions d'euros en salut, un 20% en educació i formació professional, un 10% en drets socials i un 8% en vivenda pública i transició ecològica. Llavors, amb aquestes 3-4 partides principals ja veiem que els pressupostos ja van tenen un caire completament social, d'enfortir tota la part pública. I per això estem molt, molt satisfets i creiem que es podrà fer una bona feina i que la consellera d'Educació podrà dotar a les escoles i als instituts dels recursos que necessita. La nostra consellera Olga Pané també podrà ampliar tot el tema de salut i per això creiem que són uns bons pressupostos.
2: Què poden significar de manera pràctica aquests pressupostos pel nostre municipi, per Castelldefels? Ens poden ajudar a desencallar projectes o que arribin noves inversions?
3: Sí. Pues mira, en principi sí, perquè a més Castelldefels és una de les ciutats on més aquests pressupostos més accent tindran, no? S'asseguren inversions que ja estan en marxa, com pot ser la bomba que s'està fent al costat del Gimeno, que hem de recordar que és una obra hidràulica que és històrica, per dir-ho d'alguna manera. L'esperem des de fa més de 20 anys, de 30 anys, i són 12 milions d'euros en total. Una barbaritat de calés per a Castelldefels, que hem de recordar que els barris de Gran Via, de Marisol, inclús una part de Llumineta, estan sota el nivell del mar, una miqueta per sota. Llavors, quan plou, l'aigua no té capacitat per sortir al mar. I aquesta bomba el que fa és aixecar l'aigua perquè pugui tota la corredora mestra, tota la olla de rei buidar-se i absorbir tota l'aigua d'aquests barris i no s'inundin totes les vivendes. O, per exemple, assegurar la finalització del CAP. O 1,5 milions per poder reformar el gimnàs del Canal Olímpic. Reformes de la C31, temes de carreteres, temes de socials. O sigui, realment, Castelldefels rep molts diners d'aquests pressupostos. Diners només en inversions. Després tenim l'ordinari en professors, seguretat, Mossos d'Esquadra. O sigui, només parlem d'inversions. Llavors, creiem que Castelldefels és una de... Tot i que el govern que hi ha a l'Ajuntament sigui d'un color que no és el color que governa la Generalitat, el nostre president fa honor a les seves paraules. Un govern per a tothom, independentment del color polític. I nosaltres creiem que Castelldefels està molt, molt beneficiat. Igual, per exemple, ara parlem d'altra institució, però, per exemple, la Diputació també va obrir una partida financera perquè els ajuntaments poguessin reformar els seus espais esportius. I això ha fet que el nostre alcalde pugui ficar 1,5 milions d'euros a la reforma de la coberta de la pista semicoberta de Can Roca per tancar-la. Llavors, realment, creiem que la Generalitat i la Diputació, independentment del color polític, el que pensa és en els ciutadans de la nostra ciutat.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. És un bon moment, com diu, tot i que siguin de diferents colors, perquè les administracions col·laborin més en totes aquestes qüestions estratègiques de la ciutat. A més, ens destacava aquest 35% dels pressupostos dedicats a l'àmbit sanitari. Uh-huh. En aquest sentit, precisament al darrer ple del mes de juny s'abordava aquest futur de l'ABS de la Muntanyeta. També aquests darrers dies hem estat sentint a parlar d'aquest hospital.
3: Exacte.
2: Què pot implicar aquests nous pressupostos? Ens poden ajudar a reforçar l'atenció primària i aquesta hipotètica atenció hospitalària?
3: Correcto. Nosotros, en los presupuestos de la Generalitat, lo que se asegura es que ese CAP tenga todas las partidas presupuestarias para poder ponerlo en marcha. A partir de aquí, se debe de hacer una evaluación de ese reparto de pacientes y ver si se necesitan más profesionales. Y el Ayuntamiento, como tendrá un 20% en ese consorcio, que lo acentúe, un consorcio público, un 80% del Institut Català de la Salut y un 20% será del Ayuntamiento. Público 100%, pues que reclamen los profesionales que sean necesarios. Sí que es cierto que muchos de nuestros ciudadanos nos trasladan pues que esto va a ser un mero reparto de profesionales, que no se van a contratar más profesionales. En parte tienen razón. Parte tienen razón porque los médicos de cabecera se van a repartir. Sí que va cierto que va a haber una cierta contratación en la parte de fisioterapia, en la parte de enfermedades mentales. Que en las enfermedades mentales tenemos que recordar que este gobierno del Partido Popular que tenemos ahora, el señor Manuel Reyes y el señor David Solé, criticaron que iban a venir todos los drogadictos del Baix Llobregat a ese centro, cuando es mentira, porque es un centro para tratar adicciones, pero no solo adicciones a la droga, adicciones al juego, adicciones a las pantallas, otros problemas mentales o psicológicos debido a otro tipo de adicciones. Entonces, no entendemos la posición de este gobierno, pero bueno, es igual, eso es otro tema. Entonces, nosotros creemos que con estos presupuestos se asienta ese CAP y lo que se tiene que hacer es ese trabajo para ver si realmente se necesitan más profesionales. Y en cuanto al hospital, bueno, lo del hospital es algo súper curioso, porque si tú te miras el programa político del Partido Popular, en ningún lado sale que el Partido Popular quiera construir un hospital en Castelldefels. En su programa político pone realizar un estudio para ver la viabilidad de un hospital en nuestra ciudad. Realizar el estudio. A partir de aquí, vemos a nuestro señor alcalde, al señor Manuel Reyes, diciendo algo tan inverosímil, Estefanía, como por ejemplo que el Partido Socialista ha votado en contra de que se construya un hospital en nuestra ciudad. Y eso no es cierto. El Partido Popular de Cataluña lo que hizo fue presentar una serie de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat. Unas enmiendas que eran unos recortes de unos 700 millones de euros, un 1%. Recortes como, por ejemplo, en IRPFs, en la Agencia Tributaria de Cataluña, para bajar los impuestos, por ejemplo, y si te parece bien luego comentaremos, quitarle los impuestos a las viviendas vacías de los grandes fondos, que luego me gustaría comentar, porque aquí en el pasado pleno también hablamos precisamente de las viviendas vacías. Entonces, claro, el PSC no votó en contra del hospital única y exclusivamente, votó en contra de todo ese paquete de enmiendas que presentó el Partido Popular, y que lo que hacían era reducir la capacidad de financiación de nuestro gobierno. Pero es que lo que me parece muy fuerte es que nuestro alcalde, el señor Manuel Reyes, en el Parlamento de Cataluña, cuando pasa de Gavà, cambia el chip y entonces es para Cataluña reducción de impuestos. Por cierto, también lo llevaba en su programa político de las elecciones municipales. Pero cuando entra a gobernar, lo primero que hace es subirnos los impuestos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Un 20% todas las tasas. Un 9% el IBI, más zona verde, más zona azul, 5 radares, ahora no sé si son 4 o 5, pero nosotros teníamos 2 y han pasado 4 a 5, ahora no lo recuerdo. Pero lo que está claro es que la presión que tiene este gobierno sobre los ciudadanos de Castelldefels es inmensa. De hecho, cuando cierran los presupuestos anualmente, estamos viendo que les sobran 6 millones de euros. Por eso hicieron una ampliación de crédito hace unos meses de 6 millones de euros, porque le habían sobrado 6 millones de euros. De tanto dinero que recauda debido a que se pasaron de frenada en la subida de los impuestos, porque nosotros lo que le dijimos es que hicieron unos impuestos más progresivos y que las tasas no fueran de un 20% lineal. ¿Por qué? Porque si tú llevas a tu hijo a la Escuela Bressol, como yo, por ejemplo, lo he llevado al Gran Vía, tú pagas un 20% más por la matrícula, un 20% más por el comedor y un 20% más por la acogida. Por tanto, no es un 20% solo, sino es un 20% acumulativo, o en el espacio de Can Roca, o en los servicios sociales. Entonces, nos parece alucinante que este señor se vaya al Parlamento diciendo que hay que reducir los impuestos a la gente porque el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, y cuando en su ciudad lo que hace es aumentarlo y no ha bajado nada o casi nada, porque dice, no, he bajado el IBI. Sí, has bajado el IBI, pero ¿sabes cuánto ha bajado por recibo? 18 euros. Pero en cambio, con las tasas nos ha subido más de 300 euros al año a todos los ciudadanos. Entonces, nos parece una hipocresía absoluta de este alcalde que plantee esto. Y encima que nos diga que nosotros no queremos el hospital, cuando la realidad es que los hospitales, hoy en día con la ampliación del hospital de Viladecans, Castelldefels no tiene población suficiente para tener un hospital. Y nosotros desde el Partido Socialista creemos que el debate tendría que estar puesto en otro sitio. El debate tendría que estar puesto en un cuarto CAP, en pensar ya un cuarto CAP. Un cuarto CAP asistencial a las zonas de Poal, Bellamar y las botigas de Sitges y Lluminetas. Por ejemplo, un CAP en la calle México. Por ejemplo, en el parking de la calle México. Estoy hablando hipotéticamente, ¿eh? O sea, esto es, hay que estudiarlo bien y hay que hablar con... Pero lo que me refiero es, hay otros barrios alejados del centro de la ciudad que necesitan ese CAP. Ese es el discurso que debemos mantener. Porque un hospital no da esa primera atención asistencial que necesitan nuestros ciudadanos. Esa asistencia la dan los CAPs. Entonces, si estamos hablando que los tres CAPs van a tener el mismo número de gente y que hay mucha presión sobre esos CAPs, lo que hay que hacer es ampliar ese cuarto CAP y pedir más profesionales. Entonces, nosotros creemos que el alcalde es totalmente irresponsable en este discurso, confunde a los ciudadanos y utiliza una medida que sabe que no es posible realizarla, que incluso ni él la llevaba en su programa político, porque solo decía estudiar la construcción de un hospital. Y creemos que es una irresponsabilidad política. A partir de ahí no estamos de acuerdo. Nosotros no hemos votado en contra, hemos votado en contra de todas sus enmiendas, que lo que hacían era disminuir la capacidad de financiación del gobierno y del tema social. Y encima quitarle el impuesto a las viviendas vacías. Es que es algo alucinante, Estefanía. Nosotros no lo compartimos y no lo entendemos.
2: Pues precisamente otra de las cuestiones destacadas en el último pleno, como nos mencionaba, era esta moción sobre las viviendas que están vacías a partir de este estudio que se realizó en Castelldefels. Y ¿por qué considera el Partido Socialista que este es uno de los principales retos de la ciudad?
3: Mira, no solo es que lo consideremos nosotros, es que si tú paseas por la ciudad, hablas con los vecinos, las familias lo primero que nos dicen es los altos precios de la vivienda que hay, tanto de alquiler como de compra. Si tú vas al Divarómetro de la Diputación de Barcelona, que es una encuesta que hace, la primera preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de Castelldefels es la vivienda. Por tanto, no es algo que nos hayamos inventado el Partido Socialista. La problemática existe y está ahí. Entonces, nosotros desde el primer día lo que le dijimos al ayuntamiento es que hiciera un censo de las viviendas vacías. Mucho crear la oficina antiocupación, que han tenido 4 casos en 4 años, o sea, uno al año, imagínate, y que lo que le pedíamos era que hiciera esa inspección de las viviendas vacías para que a través de la oficina local de vivienda pudiera poner convenios en marcha con esos propietarios y pusieran esas viviendas en alquiler asequible para nuestros vecinos y nuestras familias, ¿no? Han tardado 3 años. 3 años en hacer ese censo. 3 años. Y cuando nos traen el resultado, nos dicen, bueno, son 1.000 viviendas, pero si quitas la de los consumos, pasamos a 735, 640, 740 viviendas, pero claro, si sacas de grandes tenedores, al final nos quedamos con 50, y de esos grandes tenedores, al final nos quedamos con 10. O sea, 3 años para 10 viviendas. Teniendo la oficina antiocupación, gastando dinero en la oficina antiocupación y no son capaces de poner más recursos en eso, no sé, no lo entendemos. Pero bueno, si ves que en el Parlament han votado que quieren quitarle los impuestos a las viviendas vacías, entonces entiendes perfectamente que hayan tardado 3 años en hacer este informe, porque no es una prioridad para este gobierno arreglar o poner algún parche en el mercado, en el problema de la vivienda de que tenemos en Castelldefels. Y te voy a ser sincera, ¿eh? Desde el PSC no tenemos una solución al 100% a la problemática de la vivienda en nuestra ciudad. No la tenemos. Pero sí que es cierto que hay pequeñas acciones que puede hacer que en vez de que esas 1.400 personas que pidieron vivienda para los pisos de la calle Pida, que acabamos nosotros, que el alcalde entregó las llaves y que ni siquiera nos invitó al acto de entrega de llaves, ni invitó a la anterior alcaldesa, que sé que dejó la cara mientras él envenenaba el debate público por la construcción de esas viviendas, pues creemos que hay pequeñas soluciones, pues la Plaza de la Música, las 100 viviendas que han eliminado aquí en la zona azul de Arcadi y Balaguer, que de esos 1.400, pues podríamos tener 400 o 500 familias que sí que se podrían quedar a vivir en nuestra ciudad. Entonces, a partir de aquí, este gobierno en 3 años ha dedicado 0 euros, fíjate lo que te digo bien, 0 euros a política de vivienda. 0 euros de un presupuesto de más de 100 millones de euros anuales en política de vivienda. Eso sí, fiesta de la magia, danza, la nueva fiesta de arte, fiestecitas por todos lados, estrellas, escultura de Lorenzo Quinn. Eso, para eso sí que hay dinero. Para eso, que no falte el dinero. Pero para la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de Castelldefels no hay dinero. Entonces, no lo compartimos. A partir de aquí, lo que le pedimos al alcalde es que, por favor, ponga foco en el principal problema de los ciudadanos y haga algo.
2: Estamos justo en los últimos minutos ya del COFI. Queríamos comentar también uno de los escritos que se presentó en el último pleno, esta modificación puntual que afecta a Botigas Oest y
3: Correcto.
2: Que fue un escrito que presentó la Asociación de Veïns de Cambou en representación de los vecinos
3: Correcto.
2: Afectados.
3: Esto no es un punto que nos preocupa mucho porque estamos hablando del parking naranja que hay entre la avenida Pitort y la avenida de la Playa, ahí en la zona de la playa. Una zona naranja que abrió hace poquito, unos años, un par de años, este gobierno, pues justamente al otro lado de este aparcamiento allí se podían construir tres edificios. Pero había un solar en concreto, que era una zona verde, que tiene como unos 30 árboles, y era un solar que era zona verde. Y en cambio este gobierno lo que ha hecho es recalificársela para que una empresa privada pueda hacer un bloque de pisos y pueda llegar a ganar hasta 5 millones de euros. Entonces, claro, el alcalde que se fue y se hizo un vídeo diciendo que la anterior alcaldesa, María Miranda, quería construir en zona verde, resulta que él modifica la planificación y permite a un privado, a un promotor privado, construir y ganar 5 millones de euros a costa del barrio. Y encima, para más inri, los vecinos se quejan que ellos, que están en la misma situación que este promotor privado, personas que llevan toda la vida con su casa sin conexión al alcantarillado, sin conexiones básicas, con una ilegalidad, por decirlo de alguna manera, de sus viviendas, porque se las pueden expropiar en cualquier momento, resulta que a los vecinos no le dicen nada, solo un promotor privado. Entonces nosotros, desde el Partido Socialista, le exigimos a este gobierno que nos diga quién es ese promotor privado y por qué le ha cambiado esa zona verde a zona residencial para construir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién es ese señor? ¿Quién hay detrás de esa sociedad? Porque es muy raro que a un promotor privado tú le des un beneficio de 5 millones de euros y, en cambio, a los vecinos de toda la vida no les hagas nada. Los dejes con la misma inseguridad jurídica. Entonces, hay algo ahí que no nos acaba de cuadrar. Por eso estamos muy preocupados por esa, encima, aparte de los 30 árboles que se van a derribar para que se pueda construir el edificio, porque eso es una zona con mucha presión, la C31, la C32, la vía, y perder una masa forestal de esas características creemos que es en detrimento del barrio y de los vecinos.
2: Pues con esto nos queda un último apunte que podemos hacer ya de otra temática, ya pensando en el fin de semana, sí, que nos llegan las fiestas del mar.
3: Correcto. Pues nos llegan las fiestas del mar. Yo lo que le deseo a todos los vecinos es que las disfruten. Les recuerdo que hay una sardinada popular justo donde está el desembarco y que nuestra portavoz, Eva López, estará también haciendo sardinas. Si se quieren pasar y saludarla, estará encantado de poder disfrutar con los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de esa sardinada.
2: Pues con este apunte de agenda ya nos despedimos. Cristian Guillamón, del Partido Socialista de Castelldefels, muchas gracias por atendernos aquí en Radio Castelldefels.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Buenos días.
3: Buenos días.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, aquest espai d'entrevistes polítiques del magazín Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals per conèixer la seva visió sobre l'actualitat de Castelldefels. Avui és dimecres i ens acompanya Javier Martín, regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels. Javier, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Venim d'un cap de setmana amb molt moviment a la ciutat, al Pas del Tour, la Cluenda del Viudança. Quina valoració en fa de tot plegat?
4: Però la veritat és que Castelldefels és, no, és una ciutat molt i molt viva, ho ha estat sempre, a més és una ciutat, com sabem, turística i de plena de visitants, i de fet l'Ajuntament sempre ha donat molta alternativa i molta activitat. La veritat que nosaltres venim denunciant des de fa un temps que aquesta activitat s'ha multiplicat darrerament, de vegades amb espectacles que no tenen molt de rerefons, però en aquest cas, no, en Riu Dansa, nosaltres sí que hem defensat com un projecte de ciutat, que recolzem plenament, amb plena participació de les entitats, que ponen al centre la cultura i uneix aquesta internacionalitat, vocació d'internacionalitat del festival, amb la promoció també del talent local. Així que enhorabona a les organitzadores, també felicitar el regidor per la seva feina, i esperar que l'any que ve es torni a repetir, i com vam dir, no, que altres activitats de la ciutat que nosaltres estem dominant, que són una multiplicació d'activitats que està fent l'alcalde, doncs pensem que s'haurien de racionalitzar i apostar més per espectacles com aquest, com el Viu Dansa, que sí que pensem que deixen impremta a la ciutat. I després, particularment amb el tema del Tour de França, doncs molt content de viure a Castelldefels la festa del ciclisme, va deixar imatges espectaculars que pensem que ha estat unes imatges pel record, una experiència pel record. Jo que sóc aficionat al ciclisme des de petit, no aficionat prou, però sí que aquests seguidors del Tour de França que no es fan la migdiada quan a les 4 de la tarda, doncs la veritat és que fa goig, no? I fa goig perquè també detectes, no, quan aquesta sensació de que el ciclisme és un esport minoritari, quan arriba a la teva ciutat, com la gent al·lucina amb aquesta caravana, amb aquest muntatge, quan veu els ciclistes en directes i llavors sents que aquest espectacle arriba. Lamentar també, doncs, que aquest espectacle, doncs, serveixi un altre cop, doncs, per tapar altres deficiències que té la ciutat, que el Tour de França no s'utilitzi per deixar una impremta de mobilitat sostenible a la ciutat. Pensem que ja estem en un govern, venim denunciant, que ha posat per davant la mobilitat en vehicle privat, de motor, en comptes de continuar amb el projecte de potenciar els carrils bici. Llavors el que ha fet és desmantellar les artèries principals que s'havien fet el mandat passat, com l'Avinguda de la Pineda, i està substituint aquesta prioritat de la bicicleta pues per altres, pues per la prioritat del cotxe i carrils bici que donen la volta i no són i són compartits amb el cotxe. I una mica és el que no ens agrada d'aquest govern, no? Que com fa una mica de ràbia, com tapa aquests esdeveniments, els ajuda a netejar una mica la cara i donar una imatge de la ciutat que potser estem desaprofitant.
2: Un altre esdeveniment que estava recordant ara del passat cap de setmana i que des de Movem sempre s'ha fet una valoració positiva són les festes de barri, que tot just hem superat l'Equador, arribant a la celebració de Lluminetes.
4: Exacte, sí, vam viure les de Vistalegre, Gran Roca, aquest cap de setmana el protagonisme ha estat per Lluminetes, unes de les poques que encara existeixen. Hi ha molts barris que no poden mantenir aquesta tradició o altres que ho poden fer, doncs, per circumstàncies molt concretes. I jo pensem que això, que és un element que dona identitat, que també dona un sentit a una participació, doncs, més, hi ha una participació més reivindicativa a les sessions de veïns, una participació més lúdica, que també una amb l'altra, doncs, dona coherència i dona sentiment de pertinença, millores del barri i també gaudir del barri. Amb això nosaltres hem defensat que s'han de buscar fórmules per potenciar-les. Pensem que hi ha mecanismes. Nosaltres hem defensat sempre que les guinguetes urbanes de la ciutat, doncs, amb les seves licitacions podrien contribuir amb aquestes festes de barri. Antigament les festes de barri, els barris dirigien directament guinguetes, això amb la legislació actual no pot ser, però amb el carrecau de l'Ajuntament, doncs, podria destinar una part que redundeixi amb els veïns i d'aquesta manera puguin fer les festes de barri, però encara més vistoses, no? Molt atractives.
2: Ja que estem parlant del balanç del cap de setmana passat, ara ens arriben les festes del mar, un altre d'aquests moments tan tradicionals i tan simbòlics de la nostra ciutat.
4: Sí, tots esperem en goig, no? El desembarcament pirata, les sardinades. Bueno, és una festa molt tradicional d'aquí de la ciutat, amb aquest doble polo que té la ciutat, no? Les festes de la ciutat i les festes de la platja. Hi ha qui diu que les autèntiques festes d'estiu de Castelldefels són les de la platja. Bueno, jo aquí discrepo una mica, però sento que ho sento perquè ho diuen, perquè realment és quan la ciutat hi ha més gent de la que no ha marxat encara de vacances, reuneix molts visitants, és l'entorn més emblemàtic que té la ciutat, i llavors, o sigui, té aquests elements tradicionals que tots esperem en goig.
2: Uh-huh. En altres cofis anteriors a aquest, amb el partit Movem en Comú Podem, des del seu partit han estat crítics amb el model d'oci nocturn a la platja. També hem de parlar d'una altra de les propostes que està en marxa per part de l'Ajuntament. Sí. Abans d'entrar en matèria amb aquest altre tema d'actualitat, m'agradaria preguntar-li si des de Movem consideren que les festes del mar podrien ser un bon exemple de com gaudir de la platja, tenir un bon oci nocturn que sigui saludable i correcte per tothom.
4: Sí, l'eix vertebrador de la nostra crítica, no? Aquest model mega festiu que proposa el Partit Popular, que sentim que intenta tapar, que no cobreixen les dèficits estructurals de la ciutat, com és l'habitatge, la mobilitat sostenible, etc., i que aquest espectacle permanent ajuda, però precisament la crítica va en que creiem que s'haurien de centralitzar. De mateixa manera que abans comentava que uns espectacles podrien reduir per donar més rellevància al Festival Internacional de Dansa, doncs exactament el mateix amb les festes de la ciutat, que cada cap de setmana amb múltiples DJs o múltiples activitats festives que totes van acompanyades sempre d'espectacles musicals, de barra, de festa, de beguda, doncs això no, pensem que no és la manera. Nosaltres pensem que hi ha caps de setmana que els veïns mereixen un descans i aquests recursos estarien millor empleats per una banda es poden repartir en necessitats més estructurals de la ciutat i per d'altra banda doncs, a potenciar les festes de major, les festes tradicionals, la festa major d'estiu o altres esdeveniments amb petjada més cultural. Per tant, no ens podran atacar en que no ens agrada la festa. Ens agrada la festa, ens agrada més i millor. Tota revolució, si no és ballant, no és revolució, però precisament no, doncs per s'ha de fer un equilibri a la ciutat, i en aquest sentit és on pensem que el govern del senyor Reyes no té un equilibri, no té un projecte de ciutat i viuen a l'esdeveniment i a la promoció permanent de la ciutat en favor, no, doncs d'uns pocs.
2: I amb aquest tema de model d'oci nocturn a la platja, però ara passem ja en general també a ciutat, com estava mencionant tot just en la seva intervenció, hem de parlar que recentment a un dels plens municipals es va portar una proposta de replanejament de Camí Ral, on aquí s'està comentant la possibilitat d'incloure una discoteca.
4: Sí, precisament això és el que pensem que no s'està parlant prou. De fet, la denúncia que fem és que quan va sorgir aquesta aprovació inicial de planejament, ahir va sortir al ple, vèiem que es donava aquesta possibilitat. Ja fa uns anys, arrel d'un model de festa que es va promocionar en les discoteques de Playa Fels,

0: projectes que ja actualment doncs, ja donen rendiment i donen un servei a la ciutat d'oci i és compatible si es fan unes condicions amb la vida al barri. No? En qualsevol cas, si s'havia de plantejar un canvi de model, doncs pensem que ha de ser de manera transparent. I aquí és on pensem que el govern de Reyes està ocultant un debat i està prenent decisions en favor d'un privat sense consultar la ciutadania, una cosa que podria ser totalment irregular i que podria tombar el planejament. El regidor precisament encarregat del tema, a la comissió informativa, ja se li va escapar, no?, el tema que podria ser que hi hagi un trasllat de la discoteca que després, en sessions obertes, va canviar del tot i va negar en absolut i va desmentir les seves pròpies paraules i va dir que si un privat demanava llicència per discoteca, doncs pues seria una cosa que no tindria res a veure amb la seva decisió de posar aquesta possibilitat a la modificació del planejament. I aquí pensem que és on es van delatar. Si precisament es demostrés que això el govern ho ha fet perquè ha parlat amb un privat per dir-li que farà un canvi de planejament urbanístic perquè ells puguin demanar una llicència a canvi que ells renunciïn a la seva llicència anterior, doncs això estem en un frau de llei absolut perquè s'està fent una modificació de planejament pensant en un privat. Després, si anem a buscar els informes que van motivar aquesta modificació del planejament, ja informa, una part de l'informe diu aquesta parcel·la justament del Camí Real doncs podria ser que albergués una discoteca. Això pensem que és totalment inaudit i des de moment estem preparant unes al·legacions a aquesta modificació del planejament per portar-ho de nou al ple i que es donin explicacions. Si el govern del Partit Popular vol plantejar un canvi de model d'oci nocturn i plantejar models de festa com el que havia a zona hermètica o a Cocoa Mataró, com els veïns i la Guàrdia Urbana no donen de si totes les nits per suportar la quantitat de molèsties, botellots, gent, centenars i centenars de persones acudint a una zona industrial, amb tot el que això comporta, doncs hauran d'explicar-ho als propietaris de negocis d'allà del Camí Ral, que estan totalment alertats per aquesta possibilitat, que ja va ser anunciada en premsa fins i tot en 2024, però que, repeteixo, és una greu irregularitat com hi hagi acords de tapadillo per darrere per portar aquesta discoteca. I, per tant, des de moment ho volem denunciar. Pensem que això és un canvi d'orientació molt gran a la ciutat i hauria de ser, com a mínim, transparent si es vol fer així i com es vol fer i quines mesures es prendrien al respecte per evitar problemes.
1: Mm-hmm. Ja per acabar, amb aquests darrers minuts que ens queden, hi ha un altre tema d'especial preocupació per a la ciutadania, que és el soroll de l'aeroport. Aquests dies l'Ajuntament ha anunciat que presentarà al·legacions a la nova proposta estatal sobre els procediments de l'aeroport del Prat i vostès, des de Movem, ja fa anys que treballen aquesta qüestió. De fet, al seu Instagram publicaven fa pocs dies que havien assistit a unes jornades al Parlament Europeu on van alertar d'aquests riscos d'una ampliació de l'aeroport.
0: Sí, és la batalla de David contra Goliat, no? I pensem que tota acció, encara que sembli simbòlica, és poca. Ja van diversos intents de fer aquesta ampliació per part del govern del PSC, per part del govern d'Esquerra Republicana, que va ser una mica tibi amb aquest tema, i va ser la ciutadania i les plataformes que sortien al carrer, les que amb aquesta mobilització social han fet tremolar el canyell. I en aquest sentit, doncs, des del nostre espai polític, doncs, en totes les seves formes i dimensions, doncs fem el mateix a totes les institucions, a tots els governs, a tots els parlaments, a tots els ajuntaments on governem, fem exactament el mateix, coses que no poden dir ni el senyor Reyes ni ningú de cap altre partit, que sempre van amb tecnicismes i intentant fer equilibris entre la defensa del medi ambient, la defensa de la salut dels veïns, amb el desenvolupament econòmic. Hi ha un debat que és irrenunciable al món, que hi ha una gran part de la societat encara no està disposada a donar, i és que més creixement econòmic significa més destrucció del planeta i que si no aconseguim un model plenament sostenible no hi haurà desenvolupament possible. I en aquest sentit, doncs, que van fer les meves companyes, van viatjar a Brussel·les per mantenir viu el debat, per portar-lo al Parlament Europeu, per fer declaracions i que la flama d'aquesta lluita es mantingui viva, perquè encara que el senyor Reyes aquí faci al·legacions o faci el que li doni la gana, el senyor Reyes és membre del seu partit polític, que defensa activament i ha criticat per activa per passiva que aquesta inversió, aquesta ampliació de l'aeroport no s'hagi

0: no s'hagi donat. És un partit que està totalment entregat al desarrollisme permanent, que està entregat als grans poders econòmics i farà tot el possible perquè aquest aeroport s'ampliï i que l'alcalde de Torn, en aquest cas del Partit Popular, faci aquestes declaracions. És pura estratègia política perquè sap què ha de dir això per poder guanyar i ho té plenament, no, jo poso la mà al foc, que ho té plenament acordat aquesta estratègia localista, que saben que no li portaran roc en joc, perquè quan el senyor Feijóo, esperem que no, governi i tingui de vicepresident el Santiago Abascal, les al·legacions del senyor Reyes li donaran exactament igual i el senyor Reyes possiblement no, ja tindrà les seves ofertes per continuar la seva política al Senat, de ministre, de secretari d'Estat o el que calgui. Per tant, el senyor Reyes ja el coneixem molt bé, és una persona encantadora, molt, molt amable, que és una gran virtut, tant de bo no la tingués, però que té molt clara les seves prioritats polítiques, sap molt bé a qui defensa, sap el que ha de dir i no dir en cada moment i no té cap escrúpol en mentir i dir el que toqui per guanyar les eleccions.
1: Doncs amb això, Javier Martín, hem esgotat el nostre temps del COFI. Regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres aquí a l'Així Som de Ràdio Castelldefels i que tingui molt bon dia.
0: Moltes gràcies, molt amable. Enhorabuena.
2: Castelldefels COFI. Castelldefels, Així Som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: podcast El Defels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevistes polítiques del magazín Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament. Avui és dilluns i, com cada dilluns, ens acompanya Som Castelldefels. En aquesta ocasió, el regidor d'Educació i Solidaritat, Ramon Amador. Molt bon dia, Ramon.
3: Doncs molt bon dia.
2: Què tal estàs? Com ha anat el cap de setmana?
3: El cap de setmana ja ho sabeu, perquè tothom, tot l'Ajuntament, pràcticament tot el personal, sobretot el cos de seguretat i voluntaris i demés, hem tingut un cap de setmana molt mogut sobre el tour i sobre altres qüestions de les festes Llumineta, de l'inici del Palm Market, també amb un èxit, ja ho heu vist a les xarxes, un munt de gent, però bueno, animats, molt bé, no? Sí.
2: Molt bé, molt bé. I també molt bé, continuen amb molta feina les seves seccions, Solidaritat i també Educació. Si li sembla, començarem per Solidaritat, perquè tenim a tocar un acte molt important dins del calendari d'aquesta àrea.
3: Doncs sí, la veritat és que el passat ja ha passat, o sigui, el cap de setmana, amb tota la preparació que té totes aquestes activitats, ja doncs, han transcorregut. I ara, doncs, què tenim i què propostes tenim pel davant? Doncs, per mi, un acte doncs, que... Bueno, de fet, dos actes que ara ho comentarem. No? Un, principalment, que és la propera setmana, el 18 de juliol, i els dos actes, aquest del 18 de juliol, que ja, jo crec que ja sabeu de què estic parlant, que és del dissabte solidari, doncs, i l'altre és també, que comentaré i et diré alguna coseta, que ja també ho estem preparant, que és l'acte d'inauguració del nou curs escolar, perquè també és un acte molt esperat i reconegut dintre de la comunitat educativa. No? Doncs aquests dos actes doncs, impliquen i tenen una implicació també gran sobre la ciutat. No? I per mi doncs, són actes, sobretot aquest dissabte solidari, enmig de les vacances, enmig de tot aquell d'aquestes activitats d'oci i cultura, de les festes, les festes del barri, festes també, les festes del mar, que són aquest cada setmana també, les festes majors també, la festa major del municipi, doncs per mi el dissabte solidari és també doncs, un acte important.
2: Mm-hmm. Que ens arriba, com ens deia, el dissabte 18 de juliol, concretament què podrem trobar en aquesta jornada i on?
3: Sí, bueno, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda-nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, pugui conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible i ho veiem també i si vols també ho podem comentar també una miqueta que és el que podem fer sobre el que ha passat al terratrèmols de Veneçuela. No? Però bueno, dissabte solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants, hi haurà també concerts, tres concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
2: Uh-huh. I ja tenim tota la programació definida amb els horaris concrets d'aquests concerts, els tallers, quan seran...
3: Sí, doncs, de fet, com ara tot el municipi està, aquí dic en quant a publicitat, a los opis i de més, està la festa del mar.
2: Exacte.
3: Doncs a partir de dilluns ja es veuran els cartells del dissabte solidari, ja està a la web i es difondran també a través de les xarxes socials, però doncs comença, com he comentat, l'horari serà de 7 a 11, mitja 12 de la nit, i estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, aquests són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
2: És un llarg recorregut el que fan, exacte. Això no és una carrera, un sprint, és una carrera llarga.
3: És, exacte.
2: Quantes entitats tindrem participant al llarg d'aquest dissabte solidari?
3: Doncs mira, aquí, jo crec que són la majoria, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, les 12, 13. Sí, sí,
2: 12
3: sí,
2: a 13 entitats sí. Locals que ens ajudaran a veure el que fan sobre el terreny al llarg d'aquest dissabte solidari.
3: Ah, exacte, exacte. I per mi, doncs, ja he comentat, i ho torno a dir perquè per mi és un moment de la vida de la ciutat on a vegades pensem que l'educació està de vacances, no? Sovint imaginem les escoles buides, les aules i els llibres fora, no hi ha examen, no? Però continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també doncs, s'aprèn.
2: I aquest dissabte solidari, que ja per fer un tancament, recordem que, com ens explicava, és el dissabte 18 de juliol a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l'Església, ens arribarà en un context informatiu en el qual l'Ajuntament s'ha sumat a la crida del Fons Català de Cooperació per ajudar les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Per què és important que una ciutat com la nostra, com Castelldefels, participi també en aquest tipus de campanyes?
3: Doncs, quan hi ha una emergència humanitària, la resposta ha de ser ràpida i jo estic molt orgullós de Castelldefels perquè a Castelldefels doncs, volem canalitzar aquesta solidaritat a través de les entitats que poden ajudar. No? I la veritat és que és veure aquests dies doncs, aquest fet d'aquesta crida per ajudar la població afectada pels terratrèmols a Veneçuela, doncs, és un símbol de que la cooperació, la solidaritat, la pau està molt arraigada en la ciutadania de Castelldefels. No només amb els actes com el dissabte solidari i altres altres actes que fem durant tot l'any, després de l'estiu tindrem les jornades de pau i solidaritat, sinó que això també doncs, repercuteix en fer pràctic tot el que sentim i vivim com a pau, solidaritat, cooperació. No? Hi ha persones que ho han perdut tot. I qualsevol ajuda suma. I per això, des de l'Ajuntament, hem fet aquesta crida del Fons de Cooperació perquè creiem que és una de les millors formes. O sigui, tenen molta experiència, tenen molts contactes, aquest Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i és una forma i una garantia de saber on anirà tota aquesta ajuda. No? I l'Ajuntament, doncs, com has comentat, doncs, se suma a aquesta crida d'emergència realitzada a través del fons i també doncs, aquesta crida doncs, la fa extensible a tota la ciutadania, el fons, amb un número de compte, amb un Bizum, i sabem que doncs, després, quan toqui, doncs, es faran un retorn, una avaluació, un estudi, sinó on s'han destinat tot el que han recollit.
2: I quina és la millor manera de col·laborar en una emergència d'aquestes característiques? Perquè sovint es parla de recollida de material i de ben segur les persones que ens escolten hauran vist que aquí també a Castelldefels hi ha hagut algun lloc on s'ha fet una crida per material. Però els experts i des de l'Ajuntament us sumàveu a aquesta crida del Fons Català de Cooperació i fèieu una recomanació molt important sobre aquest tipus de col·laboracions.
3: Així és. O sigui, de fet, mira, jo també podria comentar-vos, i ho dic públicament, hi ha iniciatives privades. Aquí a Castelldefels, no sé si ho heu comentat ja, però a la clínica Castelldefels es fa una recollida de material, diferent material. De fet, tenen i s'ha difont a través de les xarxes, doncs, que tenen un horari de recollida de material sanitari, de primers auxilis, productes d'higiene, aigua embotellada, aliments i de més, no? Això és una iniciativa privada, com a d'altres. O sigui, aquí únicament jo tinc coneixement, únicament aquí a Castelldefels, d'aquesta iniciativa, però tinc coneixement que a Barcelona, doncs, es fan altres entitats també a nivell privatiu, altres tipus de recollida. També altres entitats que tenim aquí a Castelldefels, que són entitats no locals, sinó més globals, tenen també altres campanyes obertes. Per nosaltres, el que recomanem, i això també, doncs, és també una directriu que ens fa arribar des del fons, és que en aquesta situació és molt important la ubicació, i la ubicació és que és un país molt llunyà. I no és com a València, que el que van fer, doncs, quan va ocórrer allò de València, van obrir nosaltres aquí com a Ajuntament un punt de recollida de material i nosaltres mateixos ho van portar tot. Aquí, doncs, portar material, doncs, ajut, doncs, triga massa en arribar. Es perd molta oportunitat de ser veritablement útils, per una banda, per l'elevat cost econòmic i ambiental, que suposa portar una tovallola o tubar aigua, roba, menjar. I és que hem de ser conscients que Venezuela és un país ric, al costat té altres països també molt rics que poden ajudar, que poden, doncs, en aquesta ràpida emergència poden ajudar i poden aportar, o poden inclús en Venezuela comprar material de primera necessitat a altres països que estan al costat. I nosaltres el que pensem és això, que per aquests motius el més útil és aquesta ajuda, aquesta ajuda econòmica a través de fons també que de confiança, com és el fons de reconeixement internacional també, i poder ajudar-los en aquesta d'aquesta forma, no? I també hem de pensar una altra manera de poder ajudar, i és que això, aquesta situació d'emergència, ja s'ha fet una actuació ràpida d'urgència, però també falta i s'ha de considerar, ja estan pensant en una reconstrucció, i això trigarà. I aquí és on també podem continuar ajudant d'aquesta forma econòmicament, perquè trigaran mesos en poder reconstruir tot el que s'ha fet malbé, no? Tots els edificis, escoles, hospitals, vivendes, i llavors també hem de pensar en que la part més útil des d'una part nostra, des d'aquí, des de on podem ajudar, des de Castelldefels, no? La reconstrucció és també molt important, i això trigarà, i aquí és on també, doncs, és necessari aquesta reconstrucció per poder ajudar.
2: Doncs amb això finalitzem aquest primer bloc centrat en l'àmbit de solidaritat i passem a l'altre seu gran àmbit, que és el d'educació. Aquí, òbviament, hem de començar parlant que acabem de finalitzar el mes de juny, un mes de cloendes del curs escolar. Quin balanç en fa com a regidor d'educació?
3: Uf, la veritat és que ha sigut un curs complicat. Ha sigut un curs complicat. Però la veritat és que estem molt, bueno, personalment estic molt content. Estic molt content perquè, bueno, hem tancat, hem fet cloendes de projectes molt, per mi, molt bonics, amb molt d'èxit, perquè hem vist, doncs, veure com jo, el jovent, doncs, que aquesta és la idea també de la majoria dels projectes que tenim a educació, i és que puguin continuar estudiant, que poder reduir l'índex d'abandonament, d'assentisme per una banda també, però sobretot d'abandonament, que puguin continuar amb aquest espírit de formació al llarg de la vida. I això, doncs, projectes com l'Eslora, doncs, el Mar 21, doncs, ho aconsegueixen, no? Ho aconsegueixen. El PFI també, una cloenda del PFI també, molt contents, tot el professorat, tota la part tècnica, i la veritat és que estem molt contents.
2: Quins reptes creu que continuen pendents en aquest àmbit, en l'educació? O què és el que es plantegen ja de cara al nou curs? Perquè ens avançava també que ja estan plantejant-se aquest acte d'inauguració del curs escolar.
3: Exacte. Doncs mira, jo quan vaig començar a ser regidor d'educació, ho he comentat alguna vegada, vaig agafar vacances a final d'agost, sobretot, després de la festa major. És quan la majoria dels regidors i regidores de l'Ajuntament agafem dues setmanetes de vacances a final d'agost, no? per agafar doncs, força per tornar a començar. No? Uh-huh. I el que va ocórrer és que ja al final d'agost ja van començar a trucar-me direccions, directors i directores de les escoles per tenir l'escola, el centre, doncs, adequat per a l'1 de setembre, que és quan venen tot el personal professorat. No? I per què dic això? Perquè les direccions són les últimes que marxen, de fet marxen als finals de juliol, i són les primeres que tornen, que comencen després de la festa major, ja estan allà abans d'acabar l'agost. No? I et deia això perquè ara també, igual que nosaltres, des de l'Ajuntament, ja estem preparant el proper curs. De fet, amb aquest inici de curs encara queden unes setmanes d'estiu, però nosaltres ja estem doncs, amb aquesta preparació del nou curs escolar. I aquest any doncs, farem un pas molt important. Per què? Bueno, per primera vegada celebrarem aquest acte d'inici de curs al Teatre Plaza. Això doncs, també doncs, és un esforç per part de l'Ajuntament, però també doncs, el canvi de lloc no és un canvi de lloc perquè sigui així de fàcil, sinó perquè el que volem és que hi càpiga tota la comunitat educativa. Fins ara, tots aquests inicis de curs estaven convocats pràcticament les representacions de les escoles, dels centres escolars, d'entitats, AMPAs, AFAs, i ara doncs, el que volem, i hem fet un esforç perquè sigui així, volem que tota la comunitat, ja sigui els mestres, el professorat, siguin totes les educadores, educadors, tots els equips directius, professionals, treballadors també que des del Departament d'Educació doncs, tenen en els centres escolars, conserges, AMPAs, AFAs, escoles bressol, o sigui, privades i públiques, les concertades, o sigui, que tothom pugui venir aquí a aquest inici de curs. I si aconseguim omplir el teatre, doncs estarem doncs, enviant un missatge molt potent. I aquest és el repte que tenim, no? És que l'educació continua sent una prioritat per a SOM i per a Castelldefels, no?
2: Uh-huh. Perquè de quantes places estem parlant al Teatre Plaza? Unes 300 són
3: aproximadament? 403, 404, sí. Uh-huh. Són, n'hi ha unes quantes, o sigui que per omplir-lo, a veure si l'aconseguim, és un repte.
2: Il·lusionant.
3: Il·lusionant, total.
2: I ja tenen una data aproximada? Ja estan...
3: Sí, és el 4, divendres 4 de setembre a l'1. A la 1, doncs, tothom que vingui, tothom que vulgui, també si algun familiar vol venir, doncs serà benvingut, benvinguda. I aquí doncs, farem una mica d'espoiler ja també, perquè tindrem una persona d'un nivell molt alt. I serà l'Andrea Vilallonga. No sé si la coneixeu, però ha sortit a diferents programes de televisió, molt famosa, és una comunicadora nata, coach en comunicació, en imatge, va estar doncs, en Operació Triunfo, per parlar als joves que havien allà de posar-se davant del públic, de com parlar, i doncs, el que tenim allí doncs, és tota una persona important que oferirà una conferència i amb un títol que ens ha suggerit, que és Instruccions d'ús per sobreviure al curs.
2: Ostres! Tota una declaració d'intencions.
3: Exacte, perquè, com sabeu, ja ho hem comentat abans una mica, no? El curs ha acabat una mica complicat i sobretot perquè bueno, les professionals d'educació mereixen començar el curs sentint-se reconeguts i aquest acte doncs, vol ser precisament això, un espai de trobada, de reconeixement i també d'inspiració amb l'Andrea, no?
2: Doncs aquesta seria la gran actuació educativa que ja tenen en marxa de cara al divendres 4 de setembre. Ja, de manera general, també podem parlar una mica de quin paper tenen aquest tipus d'actes dins de tota la comunitat educativa i dins d'aquesta programació, aquesta nova prioritat de cara al curs 2026-2027.
3: Mira, doncs el que em preguntes, per mi, ha sigut l'objectiu personal com a regidor d'Educació des del principi del mandat. I és enfortir i afavorir. Enfortir la comunitat educativa. Enfortir per què? Perquè ha d'haver una línia conjunta per treballar l'educació des de tots els àmbits, des de totes les institucions, des de totes les administracions, des de tots els centres. Mira, hi ha també un detall, és petit, però nosaltres al CEM, al Consell Escolar Municipal, allà fins ara, fins fa un parell d'anys, no es coordinava els dies de lliure disposició al municipi. La pública anava per un lloc, la secundària per un altre, la concertada per un altre, la privada per un altre, i hem aconseguit, sembla un detall ínfim, no? Sense valor, però hem aconseguit que tot el municipi, totes les escoles del municipi, tinguin els mateixos dies d'assumptes de lliure disposició. Això és un èxit per la ciutadania. Per què? Per totes les famílies, si tenen fills, tenen germans en un centre diferent, doncs tindran els mateixos dies de lliure disposició. I com això, doncs per mi, enfortir aquesta comunitat educativa és això. O sigui, i és el que volem. Queda un any ja per acabar les eleccions i m'agradaria doncs, acabar amb aquest repte aconseguit de poder gaudir aquí a la ciutat, a Castelldefels, i no per mi, ja ho dic, que no és cosa meva, sinó és cosa de tota la comunitat, de poder gaudir d'aquest enfortiment, d'aquesta unió, d'aquesta fortalesa d'anar junts i de donar valor, com he comentat abans, de donar valor a Castelldefels de l'educació, no? Enfortir. I després afavorir. Afavorir, sí, afavorir la mediació de l'Ajuntament, amb centres educatius, amb direccions, afavorir tràmits administratius, afavorir gestions que fem durant tot l'any. O sigui, no són pocs tot el que ens demanen els centres educatius. De fet, abans he comentat que les direccions són les últimes persones que marxen de l'escola i les primeres en arribar-hi. I és que durant l'estiu també es treballa a les escoles. O sigui, abans de l'acabament del curs, nosaltres demanem a totes les direccions, a totes les escoles, un llistat de reformes, un llistat de petites millores o grans millores, perquè també aquest any tinc aquest dimecres una reunió amb totes les direccions per presentar un full de treball per reformes, de millores i de rehabilitacions. I tot es fa normalment a l'estiu. O sigui, això és afavorir i enfortir tota aquesta comunitat i tot aquest treball que estem duent a terme.
2: I un altre dels factors clau que ens han anat compartint en altres cofis anteriors és la inclusió, que entenc que ve també amb aquest afavorir la inclusió.
3: Bueno, aquest és un tema també, ho parlarem extensament, perquè aquest any ha sigut la primera vegada també i hem donat ja unes subvencions a les extraescolars pel proper curs, on hem augmentat 100.000 euros en la partida d'extraescolars únicament per la inclusió. O sigui, hem aconseguit doncs, augmentar un formador, un tècnic, una persona doncs, que estarà recolzant a altres persones que estiguin donant les tallers per aquesta inclusió. O sigui, ja no estaran soles les persones, o sigui, el problema que teníem fins ara era una persona durant el curs o el taller estava sola i necessitava doncs, atendre a persones, a infants amb necessitats educatives diferents, doncs hem apostat per tenir una altra persona per poder ajudar en aquestes situacions. I això també doncs, és una millora. Hem aconseguit, avui no ho he portat, però durant aquest curs hem també iniciat diferents ajudes i millores en quant a nivell educatiu, que ho comentarem a l'inici de curs.
2: Mm-hmm. Perfecte, doncs ha apuntat també aquest tema per recuperar-lo amb l'inici de curs. Amb això ja ens acomiadem. Amb aquests dos grans actes, el primer ja el tenim aquí a tocar, com ens explicava el regidor, el 18 de juliol a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església. Tenim aquesta cita amb la solidaritat, amb el dissabte solidari. I ja l'altre que estàvem comentant ara, ja ens estem avançant a la tornada d'estiu, però com bé ens explicava, aquests mesos de juliol i agost no s'atura l'educació, a les escoles encara estan treballant i des de l'àrea d'educació també us heu de preparar per fer aquest gran acte que enguany per primera vegada es celebrarà al Teatre Plaza, aquest acte inaugural de l'inici de curs.
3: Així és. Doncs quan parlem d'educació, perdó, quan parlem de cooperació, estem parlant exactament del mateix, de persones, d'ajudar, d'acompanyar, de construir una ciutat més compromesa. Aquest és el camí que volem continuar des de SOM, fer-lo des de Castelldefels.
2: Ramon Amador, regidor d'Educació i Solidaritat i membre de SOM Castelldefels, gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I que vagi molt bé el dia i l'estiu.
3: Exacte,
2: tota aquesta feina que queda d'estiu, de solidaritat i d'educació.
3: No parem, continuem treballant per Castelldefels. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, bon dia.
3: Bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevistes polítiques de l'Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament per parlar de l'actualitat de la ciutat, dels projectes que tenen en marxa i dels temes que més interessen a veïns i veïnes de Castelldefels. Avui m'acompanya Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, membre del Partit Popular. Cristian, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
4: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Aquest cap de setmana pràcticament no hi ha hagut descans, una agenda molt activa i que no s'atura.
4: No s'atura mai. La veritat és que, com sempre dic en moltes entrevistes, la cultura està més viva que mai, més participativa que mai, i la veritat és que és un plaer veure la ciutat viva d'activitats, sempre comptant amb les entitats i amb tots els veïns de la ciutat.
2: Començarem per aquesta exclusiva del divendres a la tarda, que ja fèieu un anunci a Instagram de la Festa Major.
4: Exacte, sí, amb la regidora de festes vam pensar que crec que ja era el moment d'anunciar les primeres confirmacions de la Festa Major d'estiu 2026, i la veritat és que volíem començar per tot l'alt, no? Anunciant primer el concert que obriria la Festa Major, que és a Ginestar, el 13 d'agost, també seguidament amb Toreros Muertos a la plaça de l'Església. També hem anunciat la Festa Jove, la FAC, que la fem sempre amb l'entitat Aviva, que és una entitat juvenil de creadors urbans i en la que estem treballant també amb el cartell, que suposo que en les pròximes setmanes també podrem anunciar els artistes que comptarà la Festa Jove. Sens dubte també hem pogut comptar amb tallets, que sens dubte jo crec que serà el moment més especial, que serà el 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta, a la nit. Jo crec que és un moment molt especial. Jo crec que tots hem escoltat la cançó Coti per Coti i que sempre ha sigut una cançó d'estiu i dels nous temes que està traient la banda. I, bueno, i evidentment també seguirem anunciant en pròximes setmanes, que estava a punt de comptar més artistes, sí. I Cristina em matarà. Anunciarem també en pròximes setmanes les següents propostes musicals i evidentment també l'artista que tancarà la Festa Major d'estiu, que serà també el diumenge 16, que segurament anunciarem en pròximes setmanes o quan menys sigui, o aquesta setmana pot ser, també ja l'anunciarem.
2: Estic pensant que cada any, i a tots els municipis passa, que els cartells de la Festa Major generen dubtes entre la ciutadania, perquè hi ha qui vol grups més comercials, grups que siguin emergents, que arribin propostes familiars. Com aconseguiu que en una ciutat tan diversa com Castelldefels arribi una programació que agradi a tothom?
4: Que agradi a tothom és molt difícil, com comentes, no? Sempre que a vegades pues, bueno, veus a les xarxes socials o comentes amb els veïns, sempre diu, a mi m'agradaria que portessin aquell o aquesta o a ell. I és difícil posar un consens comú. Però sí, és veritat que l'equip de festa està treballant en una programació molt diversa. O sigui, tots els artistes que veurem enguany són propostes totalment diverses, amb de tots els gustos musicals. Llavors, jo crec que serà una molt bona festa major perquè podràs trobar de tots els estils musicals. O sigui que jo crec que amb això intentarem que la ciutadania estigui contenta.
2: I en quin moment calculeu, quan anunciareu el gran platform final?
4: Jo crec que, o millor, no sé si aquesta setmana o la següent, però ja, o sigui, ja està a punt de sortir.
2: Ja toca, ho tenim. Ja toca. Molt bé, doncs després d'aquesta exclusiva amb Detalles y en esta y Toreros Muertos, que era una altra també dels que anunciàveu, aquesta festa jove que també ens explicava ara mateix, passem al gran tema de la setmana. Hem de parlar de les festes del mar, que és una de les cites més emblemàtiques de l'estiu a Castelldefels. Quines novetats destacaria?
4: Sens dubte, les festes del mar és meravellosa perquè reuneixen, per exemple, en un dia poden arribar a veure 150.000 persones en un dia. És una bogeria el que acull les festes del mar, que és un referent de festes no només de la comarca, sinó també de la costa, tota la costa catalana, no? I, evidentment, s'aposta molt pels arrels, per la nostra història, per la cultura catalana i per les actes musicals. Com a novetats enguany trobarem, pues, concerts, que sempre són propostes molt diverses que es porten de l'equip de festes i realment podem trobar aquesta novetat que és el Tardeo de 90 Partis amb una sessió, som dos veïns de Castelldefels, aposta clara també de nou pel talent local, el 90 Tardeos, que podrem veure tots els temes que jo crec que gent que sortia a festa als anys 90, jo no vaig poder veure'l, però que podrà trobar tots els millors temes, no? Sens dubte també amb jo diria una experiència immersiva de llums i de so, també com a novetat, i tota l'animació, no?
2: I tenim... Ah, perdona.
4: No, i evidentment el divendres també començarem amb Ismael González, també amb un artista molt vinculat a la nostra ciutat, que també seguidament serà amb un concert, amb un DJ que dinamitzarà la nit. També començarem, evidentment, amb el country, amb el concert de la banda sinfònica de Castelldefels al castell i, evidentment, l'arribada dels pirates que seran anunciades pels diables de la nostra ciutat per totes les torres de guaita i evidentment, també al castell, aquest avistament dels pirates que veurem també el desembarcament amb una gran tasca que fa Performing Arts any rere any i que ser consolidada i consolidant amb participació dels veïns i veïnes de la ciutat que participen en aquesta representació, sens dubte, màgica a la platja i que els nens sempre esperen molta il·lusió. No? I, evidentment, la diada castellera dels castellers de Castelldefels, que també podrem veure-la el diumenge, sens dubte, i jo crec que és un lloc emblemàtic, és la plaça Les Palmeres, i on podem veure també la gran actuació de la colla.
2: Volia arribar al desembarcament pirata perquè continua sent l'acte més esperat. Ja fa molts anys que celebra Castelldefels. Quin és el secret? Quin considera que és el secret perquè continuï atraient a tantes persones que venen a veure el desembarcament?
4: Sens dubte, l'important jo crec que de l'èxit és la gran tasca que fa l'escola Performing Arts d'aquesta preparació, primer d'haver preparat els temes, de coordinar tots els participants de l'espectacle, que no és gaire fàcil i que, any rere any es consolida com èxit de participació, els efectes especials, la presència del nostre Garigot, sens dubte que jo crec que és l'hilo conductor de tot l'espectacle, la posta en escena, jo crec que és màgic veure el desembarcament pirata i, evidentment, porta història, o sigui, pots veure un tastet de la nostra història, el sentit de pertinença, de qui som, d'on venim, i jo crec que el desembarcament pirata sempre és i serà un èxit del programa de les Festes del Mar.
2: Aquí també destacava la participació ciutadana. Hem de recordar que el desembarcament és possible gràcies a persones, ciutadania de Castelldefels, que hi participa. Des de Ràdio Castelldefels hem estat parlant amb diverses de les persones que van repetint i fins i tot ens explicaven casos de persones que porten 11 anys participant al desembarcament pirata.
4: I esperen la data per apuntar-se i, evidentment, hi ha famílies senceres que participen i que passen una bona estona assajant aquí a l'Escola Margalló, que ho fan ara enguany. És un plaer, no?, veure la il·lusió de tots els veïns que participen, com li posen les ganes perquè surti el millor possible l'espectacle. Bueno, doncs, evidentment, per part de tot l'equip de govern, felicitar i agrair a aquests veïns i veïnes que participen i que posen tota l'estima al desembarcament pirata.
2: Mm-hmm. Doncs amb això acabem amb el bloc de les festes del mar, mm-hmm, que són les grans protagonistes, sí, d'aquest cap de setmana a la ciutat. Ara ens toca fer una mica també de Remember, com el tardeu que tindrem, no? aquest Remember, ara el cap de setmana passat i vam tenir la cloenda del Biodança, aquesta primera mm-hmm edició del Biodança. Quina és la valoració que fa?
4: La valoració és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com vam comentar a la cloenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests tres blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan, i evidentment Castelldefels, per la història i per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival. I bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se, sens dubte. I estem molt contents, tant l'equip de cultura com també comentant amb els nostres col·laboradors, que és l'entitat 360, Moviment Cultural, que evidentment també han fet una gran tasca de coordinació i d'organització del festival. O sigui que, bueno, jo crec que és un festival que ha vingut a quedar-se. Ara hem de començar a treballar per l'edició de l'any que ve, que sens dubte jo crec que treballarem en propostes úniques i que deixaran a tothom amb la boca oberta.
2: Molt bé. Una altra cosa que també hem de recuperar és aquesta celebració del Dia de la Música als carrers.
4: Sens dubte, encara estem en xoc de la gran participació que hem tingut enguany. 300 músics que han pisat tots els diferents espais que vam poder organitzar a l'equip de cultura. 300 músics, 65 en total, 65 propostes musicals. També hem pogut ampliar zones en diferents espais de la ciutat que abans no hi havia, com per exemple el barri de Vistalegre, que sens dubte era una voluntat molt clara de poder portar també, apropar la cultura, que sempre a vegades diem que la centralitzem, doncs descentralitzar aquesta cultura als barris de la nostra ciutat. Evidentment també les cercaviles, que han sigut un èxit total, amb l'Hermandat, amb els costaleros, amb els tamboriners d'Uruguai, és que han sigut tantes cercaviles, però que ha sigut tot un èxit de participació. Evidentment crec que hem de consolidar aquesta festa com una festa referent de la cultura local, també de promoció, i evidentment també jo crec que és una oportunitat d'aquestes bandes musicals de poder fer un tastet de les seves propostes perquè l'equip o l'Ajuntament o altres promotors privats comptin amb ells.
2: Mm-hmm. Hem parlat de dos esdeveniments que el que han fet és portar, per una banda, el Biodança, mm-hmm, la dansa, i per altra, el Dia de la Música. Doncs parlem de bandes musicals, també va haver participació, va haver un rècord. Estem parlant de dos actes de rècord, de molt èxit de participació, mm-hmm, i dos actes que el que feien era portar aquestes iniciatives al carrer i a espais no convencionals.
4: Exacte, a mi em fa molta il·lusió que tots els projectes que portem l'àrea de cultura siguin tot un èxit per la ciutadania, i que la ciutadania ho agraeixi, que tingui amb la seva ciutat unes propostes culturals de primer nivell, no? I evidentment a mi el que més em fa molta il·lusió és que tinguem aquesta promoció local, no? Tant de la música i la dansa, també del teatre, però que jo penso realment que el talent local de Castelldefels val la pena, i que realment el que tenim a Castelldefels no hi ha en altres municipis, i l'oportunitat que tenim de promocionar tots els artistes locals a qualsevol esdeveniment que organitza la Junta l'Ajuntament, que puguin tenir aquesta oportunitat de visibilitat i d'espai a la nostra ciutat, a mi m'omple il·lusió, i evidentment seguirem treballant en la promoció i en la visibilitat del talent local.
2: Mm-hmm. Doncs tanquem aquest bloc de valoració del Dia de la Música i del Biodança amb aquesta mirada positiva de futur, perquè el Dia de la Música, si no recordo malament, ja l'any vinent serà la 8a o 9a edició, o sigui, sí, ja són uns anys que està consolidat, sí. I el Biodança ja ens estava indicant que ja està tot en marxa per
4: tot en
2: continuar.
4: Toca ja treballar-ho.
2: Fantàstic. Doncs ara hem de parlar una cosa que ens acosta també en el temps, aquesta nova edició de Nous Talents, que enguany incorpora una novetat, que és la categoria de dansa, que a més recupero unes paraules que ens acaba de dir, que valorar aquesta disciplina com la menys valorada, comentava.
4: Exactament, sí, Nous Talents, sens dubte, per mi és la que més il·lusió em fa, primer perquè les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques, la competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu any, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema indestructible, que no para escoltar-lo, i a vegades la trobo a la Conchi i li canto la cançó ja. Però, bueno, i en guany, la veritat és que és tot un èxit. Mira, ja podem confirmar dates, hi ha 18 participants que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros, amb més l'actuació de festa major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que hi ha tots els artistes l'any passat ja els va agradar, i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no? I, evidentment, amb tota la insonorització, que mirem tots els detalls perquè potenciï la candidatura de l'artista, i serà jo crec que unes nits fantàstiques al castell, que animem a la ciutadania que vingui a veure el talent local, perquè realment val la pena. Hi ha propostes màgiques i que, sens dubte, crec, perquè hem pogut veure les primeres propostes que ens han presentat els artistes, aquest any serà molt difícil escollir guanyadors.
2: Mm-hmm. Mencionava la Conchi Moreno, que va ser la guanyadora, sí, de l'any passat. Sovint, sempre s'escolta que els joves porten molt de talent, aquí podem centrar-se en el talent de la música i de la dansa. Els hi falten oportunitats, és aquesta la gran oportunitat? Podem veure l'estela que ens està deixant la Conchi Moreno, no? La seva participació a la Festa Major i la seva cançó.
4: Exacte. Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit, ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades hi ha artistes que que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany, i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins a la següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
2: Uh-huh. I quines són les dates de les semifinals i la gran final?
4: Mira, les semifinals seran el 17 i el 18 de juliol, per al vespre, als Jardins del Castell, i el 19, evidentment, ja ho hem parlat amb uns concursants, clar, depèn, si Espanya arribés a la final, hauríem de fer-ho com fem aquest horari, si fem al matí o a la tarda, o mantenim el castell o ho fem a la tarda abans del partit al Teatre Plaza. Llavors, hem de veure. Ens ha tocat una mica els plans, que ojalà arribi a la final i ho guanyi també a Espanya, però hem de veure realment com arribarà a Espanya al Mundial i després allà decidirem què fem.
2: I com s'ha organitzat? Com hi ha aquesta nova modalitat? Un dia de les semifinals és dansa i un altre dia...
4: Serà mixta, o sigui, en dues semifinals, tant el 17 i el 18 de juliol, podreu trobar propostes musicals i també la de dansa, o sigui, tant intercalant proposta tras proposta.
2: Molt bé, amb això arribem a l'altre tema també que ens avancem.

0: I ja puc avançar, seran molt diverses, de totes les edats possibles i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà.
1: Quan acabareu ja d'anunciar aquesta programació?
0: Pues això, finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, bueno, hi ha una varietat molt àmplia i, evidentment, també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inagena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada i, evidentment, també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
1: M'agradaria destacar que mencionava el sold out per les persones que ens estan escoltant, que potser no recorden. Quantes places té el Teatre Plaza?
0: Té 403, exactament. 403. Sempre diem 400, però si anem molt en detall, 403 butaques. És un teatre que s'ha fet molt petit, evidentment. Nosaltres som conscients que és un teatre molt petit, que té molta demanda també al nostre teatre i que realment el que necessitem realment és coordinar-nos i que quan arriben les temporades grosses com el mes de juny o mes de desembre és un juego de Tetris que li dic jo i complicat el tema de distribució i coordinació de la sessió de l'ús del Teatre Plaça. Estem treballant això, intentar donar noves fórmules, però jo sempre ho dic, creiem que necessitem un nou teatre, ens agradaria realment, però bueno, tenim un teatre que també és de luxe, amb uns equipaments de primera i que evidentment el que volíem primer de tot a l'equip de cultura i a l'equip de govern és que el Teatre Plaça sigués un referent no només de la comarca, torno a dir, sinó no tampoc de la província de Barcelona, sinó de Catalunya i d'Espanya. Perquè ara mateix tenim la sort que passen grans artistes de primer nivell nacional al nostre teatre i això també ens posa d'orgull que el Teatre Plaça sigui un referent i un motor de la cultura de la nostra ciutat.
1: Hem parlat de Viudansa, les festes del mar, el concurs de nous talents, els primers anuncis de la festa major, el Dia de la Música, el Teatre Plaza i la seva programació. Estem ara mateix davant de les setmanes més intenses de cultura o hi ha tot
0: No, ja,
1: això?
0: mira, realment és la més baixa de totes, perquè nosaltres, per mi, crec que les més intenses són més de maig i juny, que són els tancaments i on hem d'ultimar tot el que ve de l'estiu, però ara és gaudir-ho, realment. A mi molts amics o companys, inclús l'oposició diu, hòstia, Cristian, és que no pares, no sé què. Això a mi m'agrada molt, gaudir-ho. Estic molt feliç de poder treballar en aquest equip que és la cultura. Tinc un equip que és excepcional, que sí, crec que m'estaven escoltant. Felicitar tot l'equip de cultura, perquè és que fan un treball que és que no es veu i realment i estan darrere de les càmeres, com dic, però és que el treball que fa l'equip de cultura és meravellós, és un orgull tenir un equip aquí i que la gent ha d'estar molt orgullosa dels tècnics que tenim municipals de l'Ajuntament, que fan un treball de primer. I realment és això, tenim una ciutat molt viva. Era un dels objectius que jo tenia quan vaig entrar com a regidor, que era fomentar la participació de la ciutadania. Crec que ho esteu veient, com els èxits de participació que estem veient, no? De nous talents, del Dia de la Música, també Sant Jordi, que abans ho naturalitzaven, que era un Sant Jordi, abans eren 30 parades, i enguany hem tingut 84 parades de participació, de 84 entitats que han participat en Sant Jordi. Bueno, jo crec que és un Castelldefels en tema cultural està sent un referent nacional, ho puc dir, i evidentment també seguirem treballant la visibilitat de les entitats, el talent local i creant espais per a ells, perquè Castelldefels està més viva que mai.
1: I després de tot això, encara queda alguna altra novetat o algun altre projecte que estiguin preparant?
0: No, jo crec, bueno, ja anunciarem les pròximes setmanes que encara
1: No ens
0: queda,
1: avancem.
0: no ens avancem, jo crec que encara queda molt, però bueno, jo crec que ara, com ho dic, de les festes del mar i també de les pròximes setmanes veurem ja qui tanca la festa major i totes les propostes de la festa major. Evidentment, hi ha una sorpresa també a la festa major perquè realment estem anunciant com els caps de cartell, però hi ha una cosa encara més grossa que anunciarem que té que veure amb la participació de la ciutadania.
1: Molt bé, doncs amb això ens quedem, amb aquest
0: Sí.
1: missatge de participació i una mica ens deixes amb una mica d'espoiler, però perquè ens quedem amb les ganes de conèixer
0: Ho
1: més
0: anunciarem en breu,
1: des de Ràdio Castelldefels estarem pendents de totes aquestes novetats per poder
0: Genial.
1: Informar. I Cristian Undamà, el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, agrair-te aquest temps amb nosaltres,
0: Gràcies a
1: que
0: vosaltres.
1: Ens hagis compartit tots aquests projectes i desitjar que siguin un èxit com han estat els darrers, perquè tot el balanç que ens ha compartit
0: Positiu,
1: ha estat molt
0: positiu.
1: positiu.
2: estiu.
0: Exactament, doncs sí, bon estiu a tothom, i que gaudiu de les activitats i de la ciutat, que és meravellosa, i gràcies per

0: Villar Madonau.
1: Gràcies, bon dia.
0: A vosaltres.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Parlarem ara d'un patrimoni que sovint passa desapercebut, però que explica tant o més de la nostra història que qualsevol edifici o monument. Estem parlant de les paraules. La manera de parlar d'un poble ens explica com vivia, de què treballava, què menjava, quines eines feia servir o com s'organitzava, per exemple. I a Castelldefels en tenim tot un vocabulari propi, relacionat amb la pagesia, la pesca, les costes del Garraf i la vida quotidiana, que durant anys ha anat desapareixent. Per evitar que aquest llegat es perdi, l'historiador gastronòmic Jordi Tresserra s'està elaborant un glossari de mots de la parla de Castelldefels i de les costes de Garraf. Un recull que ja incorpora moltes paraules tradicionals, però que continua obert a noves aportacions del veïnat. En parlem tot seguit amb ell. Bon dia, Jordi. Com estàs?
1: Molt bon dia. Com esteu?
0: Doncs, primera pregunta, com neix la idea de fer aquest glossari?
1: Mira, fa uns anys vaig començar a treballar amb el recull de receptes de Castelldefels i de les coses de Garraf. I, sobretot, van començar a aparèixer mots, alguns dels quals doncs, no eren habituals i no els coneixia. I van veure doncs, que Castelldefels, que ara està molt ben comunicat, però abans... Vull dir, era un cul de sac, vull dir, acabaven els camins de, podríem dir, de les diligències i de carros i ja començaven la carretera, bueno, per anar a Sitges, per exemple, ja era canvi de ferradura, no? Vull dir que, o per anar a altres indrets del Garraf, no? I llavors va quedar una parla, doncs, pròpia, amb paraules que compartim amb altres municipis, però amb altres que són propis de Castelldefels. No? I amb aquest recull de receptes vam començar a fer un glossari per poder explicar-les, però clar, va arribar un moment que la llista era prou gran i ara hem decidit ampliar-lo. No? És un projecte doncs, que fem amb suport del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i de l'Ajuntament i que està oberta a la col·laboració ciutadana, no? Perquè l'hem anat compartint i cada vegada doncs, ens arriba una paraula nova, no? I realment t'adones que tenim una parla i un lèxic doncs, propi que molta gent jo m'imagino que desconeix. No? Jo, de fet, de les paraules que han anat sortint, doncs, moltes d'elles no les coneixia. No?
0: Mm-hmm. Jordi, perquè els oients es facin una idea de la dimensió d'aquesta feina, d'aquest gran projecte que teniu en marxa, de quants mots i expressions estem parlant ara mateix?
1: Mira, ara tenim més o menys recollit més d'un centenar, vull dir que no és poca cosa, però hi ha altres que les tenim, diguéssim, que estem revisant, no? Perquè una cosa és que la gent et digui, mira, jo li deia, amb el cas, per exemple, d'uns bunyols d'escarola per Roqueta, no? que es deien angelets, no? Doncs clar, ho estem verificant perquè hi hagi més d'una persona que li digui, no? que utilitzi aquesta expressió. No? Però clar, en molts casos estem parlant potser de conreus que ja no es fan o d'eines de la pagesia que ja no s'utilitzen o vinculades amb el massís del Garraf, no? Vinculades amb la mel, que abans doncs, hi havia doncs, una activitat molt, molt important i que, o la ramaderia, no? que ara s'ha reduït, o la pesca, doncs, que ja no tenim pescadors de Castelldefels, no? Vull dir que amb la qual cosa doncs, estem parlant de molts mots que si no els haguessin documentat jo crec que s'haguessin perdut.
0: Uh-huh. I malgrat aquestes més de 100 entrades que ens menciones que té actualment aquest glossari, encara continues rebent aportacions. Això demostra que la memòria popular de Castelldefels encara és molt viva?
1: Sí, a mi i realment m'ha passat amb les receptes i m'està passant amb el glossari, no? Que la gent fa crítica constructiva, no? Et diu, ei, que t'has deixat això, no? Que t'has deixat aquesta paraula. Aquí li diem també, doncs, no sé, poso exemples, no? En el cas del llamàntol, no? El llamàntol que, per exemple, doncs a Sitges tu pots anar o a Vilanova, vas a restaurants i veus que posa llumanto, no? O aquí a les coses de Tarragona o al Delta li diuen llumantra. I clar, Castelldefels té dues paraules, no? Llumastre o llumastro, no? I jo, per exemple, això sí que me'n recordo de quan l'avi anava a calar les nanses, no? I deia, doncs portem llumastros, no? Clar, ara és una expressió que no la veus a les peixateries i tampoc les veus a les cartes als restaurants, no? I, de fet, no sé, els oients que ens estan sentint ara, no sé si havien sentit parlar d'aquesta expressió.
0: Estic pensant ara, Jordi, que quan mires el glossari s'entén ràpidament que la majoria de paraules estan molt vinculades al mar, a la pagesia, als massís, també al massís del Garraf. És gairebé com una fotografia de com era Castelldefels en el passat.
1: Sí, perquè, clar, Castelldefels combinava, jo crec que aquesta característica, no?, d'una banda l'horta, no? L'horta del que ara és el Parc Agrari del Baix Llobregat, però vull dir, Castelldefels, clar, combinava una horta a les planes i una agricultura també de vinyes, d'albercoc, de presseguers, de cítrics, no? Jo encara recordo doncs les mandarines o les taronges agres, no? I la producció de vinya i de vi, no? Que abans es feia i ara ja no hi ha cap producció, no? A la zona, però també la ramaderia. Jo encara recordo de petit doncs, els ramats d'ovelles, no?, que baixaven a pasturar entre el que era el Poble Vell i Vistalegre, no? I anaven cap a la Sentiu o baixaven de la Sentiu. Clar, vull dir, i també la pesca, no? Vull dir, jo crec que combinem molt bé aquesta vinculació entre el massís del Garraf, la costa central de Barcelona i la zona del Parc Agrari, no?
0: I mencionaves també aquest exemple del llumastre o llumastro, que és el mot que es feia servir aquí a Castelldefels i Garraf també, el mot relacionat amb llamàntol, per exemple, no? Però un altre dels mots curiosos que a mi em cridava l'atenció era aquest nom tradicional que es donava a Castelldefels a la pesca d'encerclament, la mamparra.
1: Sí, sí, vull dir, són aquests noms que per exemple, comentant-ho amb pescadors de la Barceloneta, ho associen al cas de Castelldefels i a la zona del Garraf, no? Que es feia de nit per capturar, o sigui, és un tipus de pesca de llum, no? Per agafar peix blau, sardina, el bucaró, que nosaltres diem bucaró i que es diu seitó, no? O els barats, no? O la latxa, que és un tipus de sardina, no? Que es pescava així amb aquesta tècnica de la mamparra, no?
0: Uh-huh. I mencionaves ara els pescadors de la Barceloneta. Quines són les fonts que has consultat? A més enllà també del que dèiem, de que la recerca s'ha basat en aquesta participació ciutadana, però com tot just ens comentaves, doncs heu fet també aquesta validació dels mots, heu consultat a diferents fonts. Una mica com heu plantejat tota aquesta recerca i validació? Amb qui heu parlat?
1: Clar, d'una banda et trobes que la parla de Castelldefels, és a dir, la pròpia formació, no?, de la gent que ve a viure a Castelldefels, no? Hi han famílies doncs, que com es Coscullana, per exemple, que són famílies que tenim documentades des d'època medieval a Castelldefels, no? Vull dir, però en canvi, clar, tens altres famílies que van arribant d'altres bandes, no? Amb el món agrícola ens arriba doncs, molta gent de la plana del Llobregat, no?, d'altres poblacions del Baix Llobregat o del Garraf, però també poden venir de l'Alt Empordà o venen del sud, de la zona de Terres de l'Ebre, de Tarragona. Però en el cas dels pescadors és molt interessant perquè, clar, ve molta gent de la costa de Ponent, no? De la zona que va de Vinaròs, Penyíscola, fins a la Barceloneta. I, clar, et trobes que les famílies van i venen. Neixen a Vilanova, un neix al Garraf, tornen a néixer als llocs d'origen de les famílies. Castelldefels, per exemple, a finals del segle XIX, primers del segle XX, els pescadors que venien, per exemple, de la costa de Ponent, és a dir, més al sud, no?, de Tarragona, de la costa de Castelló, vivien temporalment a la platja, feien barraques de palla, de palla i de canya. Vull dir que hem d'imaginar-los que aquestes primeres botigues que hi havia a Castelldefels o a la zona, diguéssim, hi havia dos nuclis, no? Una a Castelldefels, el que és ara el barri de les botigues, perquè eren això, cases de pescadors on guardaven també estris, que després es van convertir ja en construccions de maó, o les botigues de Sitges, no? Que, de fet, vull dir, eren nuclis molt, molt, molt, molt vinculats, no? I també amb la pagesia, amb la ramaderia, clar, hi ha famílies que avui en dia doncs, viuen a Castelldefels, que són descendents d'aquests pastors transhumants, que en molts casos venien des de Terol, i portaven els ramats de Terol, a Castelldefels s'engreixaven a les planes per després vendre'ls a Barcelona per la carn, no? Llavors, clar, vull dir, tens, o la producció, per exemple, de guarans, no? Que eren els asses que servien per llavor o per transportar la palma, no? que es tallava el garraf per fer escombres i cistelles, o per les herbes remeieres que es collien i després es venien a Barcelona als herbolaris, no? Sobretot per Sant Ponç, no? Que de fet, vull dir, encara al Castelldefels doncs, ja se celebra aquest mercat de Sant Ponç, no? Vinculat amb aquesta tradició que teníem.
0: Uh-huh. I passem a mirar mots concrets, els mots curiosos. Quins seria els que més t'han cridat l'atenció descobrir?
1: Doncs clar, hi ha molts, per exemple, vinculats amb els peixos, no? Vull dir, no sé, potser perquè la meva família doncs, venia de pescadors, no? Però, no sé, per exemple, hi ha com els guillamons, no? Per exemple, que és els bisos o els barats joves, no? De mida petita, que, per exemple, eren comuns a les cassoles de fideus, no? Que es feien, no? Cassola de guillamons, no? Aquesta és una paraula que a mi em va marcar, no? Però també, per exemple, ganyip, no? Que era la barreja de fruita seca, que quan es feien els aplecs que anaven doncs, cap al Garraf o anaven cap a Bruguers, no? Doncs es portaven una mica d'aquesta fruita seca per menjar pel camí, si es tenia gana, doncs era una de les expressions que vaig trobar, no sé, com a curiosa, no? Després també, bueno, sobretot el dir-li fanigola a la farigola, no? Que és una de les expressions, no? El fet, per exemple, no sé, de tallar les patates així a mossos, no? És a dir, fer la marca i després fer el clac amb el ganivet, no? que es diu, o sigui, hi han dues expressions, o bé esbarlar, no? O bé també s'utilitza la paraula d'esqueixar, no? Que clar, molta gent pues, associa l'esqueixar al desfer amb els dits, no? Per el bacallà, no? Per fer una esqueixada, no? No sé, hi ha altres paraules interessants. La pròpia de les cuineres, diguéssim, que ara s'ha posat molt de moda, no? El xef que et cuina a casa, no? Doncs a Castelldefels era tradició, com en molts llocs del Baix Llobregat i del Garraf, les coqueses, no? Aquesta paraula m'agrada moltíssim, coquesa, que era la dona que es contractaven a les masies o a les cases de... en estants, no? De Castelldefels, a Can Roca, a Can Baixeres, no? Que els contractaven per cuinar en grans banquets o en casaments o en dies assenyalats, no? Per dues raons. Una, perquè no tothom sabia cuinar, plats, és a dir, la cuina diària sí, però per exemple un pollastre al forn amb prunes i pinyons, vull dir, no tothom sabia com cuinar-lo. I d'altra banda també perquè no tothom tenia els plats i els gots i els coberts, no? Per quan feien un convit gran, no? I aquestes persones doncs, arribaven amb tot el seu, diguéssim, aixovar, no? Mm-hmm. I també és interessant perquè en molts casos doncs, també hem documentat, per exemple, el cas d'una de les coqueses, no? que venia del Garraf a Castelldefels, que a més el seu marit i un amic seu doncs, acompanyaven amb música, no? I llavors venien amb mitja copla, amb la manxa borrega, i es ballava el ball tradicional de Castelldefels, que no era la sardana, que era el ball del patatuf, no? Que es ballava en ocasions especials, no? Vull dir que són elements, vull dir que van interrelacionats, no? Amb una cultura doncs, rural com la que tenia Castelldefels, no? Evidentment després també molt influïda pels propietaris que eren generalment de Barcelona, que també venien i ens aportaven doncs àpats especials, no? I a vegades vocabulari nou, no?
0: Mm-hmm. Tot això demostra fins a quin punt la cuina també conserva la memòria d'un territori.
1: Sí, perquè clar, o sigui, de fet hi ha moltes expressions que no són comunes o inclús productes que són difícils de trobar, no? Jo, per exemple, no sé, un dels cops em comentaven, bueno, això queda millor amb negrets, no? Jo, clar, dic, negrets? Què són els negrets? No? I clar, referia a un pèsol negre, no? Una varietat que era, vull dir, estava molt establerta al delta del Llobregat, però que se sembrava entre les carxoferes, no? Però vull dir, clar, jo no n'havia menjat mai, ara ni menjat, no?, de negrets, i clar, per mi eren pèsols, no? Vull dir, però no sabia que hi havia aquesta varietat de pèsols, que ara es conreua també al parc agrari, a Castelldefels ja ha desaparegut, no? O expressions, per exemple, també, com la pava, tots hem passat per la pava, no? I clar, em va fer molta gràcia que em deien, bueno, que pava o fer la pava era veure les barques a l'aigua fins que t'arribés l'aigua al coll, no? I llavors, clar, feies el soroll aquest quasi com si ofeguessis com feien les paves, no? Vull dir que, clar,
0: aquest és molt curiós.
1: Són elements curiosos, no?
0: Sí,
1: clar. Llocs que has passat pel costat i no t'havies plantejat mai, no? Per què es diuen d'aquesta manera, no?
0: Mm-hmm. Jordi, si algun oient recorda una paraula que deien els seus avis o alguna expressió típica de la nostra ciutat, com us pot fer arribar a la seva proposta?
1: Doncs bé, us pot escriure a la ràdio o ens pot escriure a mi per correu electrònic, si volen, o a través de les xarxes socials, que jo les tinc obertes, no? Si és per correu electrònic, a ibertur, no? tur@gmail.com, m'ho poden fer arribar. I si no, a través vostra, o ja et dic, a través de les xarxes socials, o a través del grup aquest de... Tu no ets de Castelldefels, sinó... Vull dir que aquí hi ha molts... Hi ha també... A mi m'han arribat moltes per les xarxes socials, no? Que la gent és molt, molt, molt activa, no? I crec que és interessant, no? Jo, per exemple, hi ha una altra expressió que vaig trobar interessant, que era el nom de pedra guixa, no? Jo no sabia el que era una pedra guixa. Me van regalar una, i és una pedra que es posava a les olles. Com la gent, clar, les dones, bueno, dic les dones perquè eren les que feien les tasques de casa, doncs posaven l'olla al foc, però per saber si bullia, com clar, estaven a la casa, i la casa normalment doncs era gran, o estaven a fora al pati, o estaven a la eixida, no? Doncs posaven una pedra rodoneta, i llavors, clar, quan bullia, o bullia la llet, aquesta pedra doncs donava cops a la cassola i sabien que estava ja fet, no? I clar, és interessant perquè es veu que aquestes pedres, doncs hi havia la tradició, no?, de passar-les de mares a filles o d'àvies a netes, no? Jo tinc, per exemple, una pedra guixa que era de Can Roca de Baix, no? Però, per exemple, l'Emília Elias, que és una de les informants de Castelldefels, no?, ella em comentava que sa mare ja no utilitzava una pedra guixa, però continuava utilitzant, doncs, un plat de vidre petitet, no?, que es posava també al fons del pot per bullir la llet, no? Vull dir que totes aquestes coses que poden semblar quotidianes o poden semblar que no són importants, doncs en el cas de municipis com el nostre, que han crescut moltíssim en població, doncs és maco poder mantenir aquest vocabulari, no? Però inclús també estem documentant vocabulari de gent que, clar, arriba a Castelldefels doncs a principis també del segle XX amb paraules pròpies, no? Hi ha molta gent que va venir d'Almeria, les primeres migracions, no? Per fer de pagesos, com a Can Ferret, per exemple, i clar, van portar tècniques com a l'elaboració dels gorullos, no? Que és un tipus de pasta que s'elabora a mà, que són com llàgrimes, no? I que, clar, doncs aquestes paraules també les estem documentant, no? Perquè, vull dir, estan presents a Castelldefels des de fa més de 100 anys, amb la qual cosa jo crec que tot suma, no? Tots són com una mena d'una ceba, no?, que té diverses capes, i aquesta parla crec que és maco, doncs, mantenir-la, documentar-la i valoritzar-la, no?
0: Ja per acabar, Jordi, fins quan teniu previst continuar recollint mots, expressions, i quan teniu intenció de publicar el glossari definitiu?
1: Bé, ara estem fent amb aquest treball, ens hem posat fins a la tardor aquesta actualització, no? I es publicarà amb la segona versió del llibre de receptes de cuina de Castelldefels, on ja tinc, bueno, m'han arribat 50 més, no? Vull dir que canviarem el format perquè si no semblaria allò un totxo, no? Però la idea és continuar-ho. En el cas del glossari, estem pensant com es vol crear una pàgina web de Castelldefels Gastronòmic, publicar-ho també en aquesta pàgina perquè estigui a disposició de la gent, no? La idea, la llengua es manté viva quan la gent l'utilitza, no? I jo crec que en aquest sentit és bo, no?, que tinguem aquestes paraules i que les puguem, doncs, utilitzar sense cap tipus de problema i tot el contrari, no?, orgullosos de dir, doncs, nosaltres ho diem d'aquesta manera, no? I de vegades també mostrar-ho fora. Jo crec que les cartes dels restaurants és bo, no?, que, doncs, si nosaltres li diem d'una manera, doncs, no sé, a una carbassa o a un llamàntol, no?, doncs poder mantenir, doncs, com es diu o es deia tradicionalment aquí i mantenir-ho com a orgull i després posar-ho entre parèntesis per la gent que no ho sàpiga, no?, doncs que pugui saber que aquí, doncs, es diu d'una manera diferent, no?
0: Al cap i a la fi, les paraules també formen part del nostre patrimoni i conservar-les és una manera de preservar la memòria del nostre estimat Castelldefels. Amb això, Jordi Tresserres, historiador gastronòmic, tanquem aquesta entrevista sobre aquest glossari i convidem, sobretot també, a la ciutadania que si ha recordat alguna paraula o alguna expressió que ens la faci arribar. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, publicarem una història a Instagram amb l'enllaç a aquesta entrevista i aquí mateix també ens poden respondre, a veure si algunes persones s'animen o tenen aquest record d'alguna paraula curiosa, algun mot que es pugui afegir també a aquest glossari, a aquest projecte que esteu preparant, que estàs preparant tu, Jordi Tresserres, en col·laboració també amb el Gremi d'Hostaleria i amb l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
1: Perfecte. Si vols, també el que podem fer és compartir-vos la llista actualitzada perquè la gent pugui veure quines paraules hi ha i que inclús puguem fer comentaris sobre aquestes paraules, no? Perquè jo ja m'he trobat, no?, que diuen, mira, aquí també es deia això, però li dèiem d'una altra manera, no? Vull dir que crec que és un projecte participatiu. Jo estic fent aquí com si diguéssim una mena de cop de pont, no? Però és un projecte participatiu i molt, molt, molt enriquidor. Jo estic aprenent moltíssim, no? I sobretot el que comentàvem, no? Pues l'orgull de dir que tenim una parla, doncs, pròpia i que altra que la compartim amb el Garraf i el Baix Llobregat, però que està molt bé.
0: Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per compartir avui aquesta feina de recerca i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.

0: proposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castanyo.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial, perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu, per part de la secció, aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
2: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca, però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar el fons doncs aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de, moltes vegades ja hem també parlat, que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
2: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens arriba a l'estiu.
2: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment ens portes aquests jocs, els tenim tots aquí
2: els
0: a la taula.
2: Els tenim
0: després
2: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
2: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop m'han comentat DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autoprèstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
2: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
2: que ha tingut el premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
2: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no necessites allò la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena... Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges, i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Un joc a més molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casual, l'Anna, no? De simplement amb uns paperets. Doncs ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs aquest és el primer, la primera recomanació, Hombres Lobo.
2: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt senzilles, sí? Però que això doncs, has de trobar que la resta del grup doncs, que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu «haz que un jugador repita algo 3 veces». No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius «ah, ja tinc una prova». Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada... d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
2: Hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, no és un enxampat. Vale.
2: Exacte, llavors hauries de invalidar aquesta prova.
0: Molt
2: quan
0: bé.
2: Tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això hi ha les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Caught.
2: Don't Get Caught. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula. Vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal,
2: exacte.
0: I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
2: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta... Bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza en una a l'altra, sinó que hem d'aconseguir acomplir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell ja, perquè a la gent li agrada molt competir.
2: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició. Sí? I per ordenar de menys a més. Amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 que ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè la... Però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant.
2: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
2: Vale. Ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió. No? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
2: Si et dic... això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un... con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
2: Un lobo, vale. Tocar... es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
2: Molt
0: no
2: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
2: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
2: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero. De un objecte així...
0: Ladrillos.
2: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
2: llavors,
0: perfecte.
2: Llavors, què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, eh? Les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
2: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encalléssim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: És ah, clar, amor. És veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
2: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
2: Exacte,
0: això.
2: És el ara. Conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir
0: crear... Ah, vale! Ostres, un extra, m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la 4ª recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
2: Avançem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en préstec.
0: Ostres, stories. Han estat més ràpids, o ràpides.
2: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, Lletra a Lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah,
2: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Mm-hmm. Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a incís, estava recordant que ara el juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
2: i
0: vocabulari, o sigui que
2: clar
0: molt
2: que
0: interessant.
2: Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
2: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
2: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Així mm-hmm. que estupendo per dos parells i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques.
2: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill a jugar, però també és desafiant, perquè, clar... Jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes a més estan protegides i doncs consisteix en recol·lectar fruites. Sí? Tu has de fer el teu camp de conreu on has de... Doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu. Has d'anar doncs, produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que...
0: No, necessita millorar.
2: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
2: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils tant d'un arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... bueno, tenim tots aquests...
0: Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
2: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però, evidentment, els podeu agafar, doncs, en préstec, mm-hmm. encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
2: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs, recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat... La memòria m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
2: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
2: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca.
2: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
2: junt
0: ja,
2: amb
0: després,
2: el
0: acabo el programa, el matinal, i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
2: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs si apuntat també.
2: Però aquests
0: també.
2: Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
0: Molt bé, amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com dèiem, ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és

0: dijous i divendres de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, fem, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8:30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
1: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja, molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels, i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca, i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
0: A primera planta, efectivament.
1: Molt bé. Doncs, Carolina, gràcies a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
0: Molt bé, doncs sí.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: Llama la madera, llama.
3: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
5: Indianàpolis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Wow, rap Cosmic Seeds. Good night, everybody. Com estem? We back, fellas. Aquesta nit, família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades, esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Així que espero que estigueu ready per una nova dosis de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error, de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, eh? No doubt about it, fellas. Sí, com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, eh? Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, amant, sense milla. Entre tantíssimes influències possibles, eh? Tantes com problemes a la societat, eh? Repetim, però tornen, eh? La vull tornar a repetir, que sabeu, n'hi ha molts, però que quedi clar, no? I bé, sense més dilació i dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit. Anem per la galàxia en un UFO, a la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical. Ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots vosaltres, Sebas Cremier!
1: Molt bona nit.
0: Com estàs, Sebas?
1: Tot bé, tot correcte.
0: Tot correcte, però si no és recte, és igual, no? Tot està. I quins mitjonets portes avui, Sebas? No es veu, però bueno, portes... Jo crec que ressalta més el que són les Converse, per davant, aquí. Aquestes Converse blanques de canya, canya mitja, Porta uns mitjons, a més, veig unes línies, franges, anem semblant. I a més, avui crec que porto un programa que t'agradarà, no? O què? Pot ser, no sabem encara. És que feia temps que no veiem per aquí, no. No tenim comunicació. Pot ser.
1: Sí.
0: Perquè avui toquem, més que res, perquè la setmana passada volia gravar, però vaig estar al concert de Limp Bizkit i no tenia veu, per la qual no vaig poder gravar i per això avui fem un especial. Ara sabreu de què. Anem a continuar amb la nostra presentació. I com sempre, doncs, aquí, bueno, Sebas, que l'hem presentat amb aquests mitjonets, aquestes... Converse blanques que porta de mitja canya, sempre enviem des d'aquí una abraçada de koala al Kiro i al J. McGiver, aquests

0: aquestes dues llegendes, millor dit, aquests dos dinosaures de la casa. Dos T-Rex, un Velociraptor i un T-Rex. I doncs aquí un present, Daniel, a.k.a. Nomadic Alchemist, seleccionant i presentant la selecció musical perquè em treu amb bon peu el cap de setmana i les orelletes ben netes, així que let's go, fella! Doncs molt bé, doncs portem aquí doncs, un programa al qual doncs bé, és aquest nu metal, portem aquesta unió entre el que era el rap en si i el rock, i després van unir i van crear doncs, un nou estil, una nova vertent que, sens dubte, doncs, porta aquesta afinitat entre dos gèneres que semblen aparentment dispars, però s'acaben unint i molt bé, no? Això, sobretot als Estats Units, en la qual doncs, allà doncs, bueno, li donen més voltes les coses, les arrels surten d'allà i juguen d'una altra forma, no? De la qual doncs bé, ara sí, doncs, preparem el Nitro, del nostre UFO d'última generació, preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, a.k.a. Cosmos Musical.
1: Segueix-nos a Instagram,
0: la cara B Roots. Aquest Instagram que estem fent, que estem fent Chronicles, estem fent una altra versió, sí. Més divertida, més coses així. El següent, pues, bueno, sortiré jo a la dutxa, qualsevol cosa, més intimitat, més el que fem.
2: Potser.
0: Però s'agafarà i abarcarà una mica més de varietat. Teníem una altra que era de les portades, crec que queda antiquat aquest estil d'Instagram, la gent vol coses dinàmiques, vol veure doncs, sang, coses, no? Vinga, anem a tope, Vinga, anem per aquí. Encara així, no ens estem venent, sinó que estem fent el que doncs, ens agrada i bé, doncs, presentem d'una altra forma les coses. I després també podeu trobar el link del nostre podcast, que és...
3: radiocastelldefels.org.
0: On podeu trobar tots els programes gratis i a la carta.
4: Nice.
0: Sense por, aquesta publicitat que no posem, però jo començaré a posar, de fet,
2: potser
0: de la Creu li hem posat una mica de publi, gent d'aquí, gent local, de quilòmetre 0 o 0,1, és igual, està per aquí de la zona, és el que nosaltres volem ressaltar, gent de Castelldefels i gent doncs, que fa aquest forma part del moviment, en certa forma, no? Jo surto allà, m'estava tatuant, no? Sí, va ser molt divertit i bé, tinc altres preparats molt, també, molt una mica descabellats, que és el que m'agrada, no? Doncs bé, avui la transmissió està dedicada a un esdeveniment molt especial, no? El retorn d'una de les bandes que va redefinir la música, dels finals dels 90, és Limp Bizkit, i a més P.O.D., però avui no només escoltarem música, avui obrirem un portal temporal per descobrir què passa quan el hip-hop doncs, travessa un amplificador Marshall i el metall decideix començar a rapejar, no? En certa forma. Així que anem amb aquest inici de blocs.
1: Bloc
0: 1. Aquest bloc 1, la col·lisió, xoquen dos àtoms, pam, xoquen i anem a començar a obrir aquesta llauna metàl·lica amb un cop de bastó ben fort de fusta i amb P.O.D., amb el seu tema de Soul Town.

Bizkit, aquí em trobo aquest POD, que van ser taloners de Limp Bizkit el passat dimecres a l'estadi de Movistar a Madrid. Estava el meu germà Jordi, el qual doncs bé, va ser espectacular, va ser brutal, no sé, concert increïble veure POD i Limp Bizkit per primera vegada compartint escenari, doncs, bueno, va ser no sé, una experiència única, el qual doncs bé, irrepetible, espectacular el so, espectacular el lloc. Bueno, com va ser la gent que es va portar, bueno, un dels millors concerts que he vist en la meva vida, però tampoc és que n'hagi vist molt, no en directe, però aquest concretament em va semblar, bueno, ja puc morir tranquil, no? Però anem a dir que aquí, amb aquest tema, doncs sobretot amb Southtown, més de The Fundamental Elements of Southtown del 1999, doncs comencem aquest viatge a San Diego. Des d'aquest any 1999, POD demostrava que el rap, el reggae, el hardcore i el metal podien conviure dins d'una mateixa freqüència. Aquesta peça es convertiria en un dels pilars del moviment nu metal abans de la seva explosió mundial. Una ciutat, quatre músics i una idea. No existien fronteres entre gèneres, només freqüències encara desconegudes. Doncs bé, anem amb un altre grup, comencem forts, perquè aquest té una manera bona d'introducció a el que seria el nu metal i tot el que comporta aquest moviment i a quins grups abarca, no? Aniríem amb un que també... només dir el nom ja a mi ja em suposa doncs, recordar una infància, una joventut, el qual doncs, bastant heavy, bastant energètica, no? I sempre hem de Rage Against the Machine amb el seu temazo de Bulls on Parade.

0: Esteu escoltant La Cara B.
1: The Pop Rings Against the Machine. Brutal, eh? Bulls on Parade. Un tema, quin àlbum inolvidable, Evil Empire, del 96, el qual si haguessin de buscar un dels laboratoris on es va començar a fabricar el rap metal, molts assenyalarien Rage Against the Machine. Segurament Tom Morello convertia la guitarra en un tocadiscos i Zack de la Rocha rapejava amb una intensitat pròpia d'un manifest polític. No era rock, no era hip-hop, era una fucking mutació musical brutal, eh? I de fet, doncs, parlem d'altres idiomes, parlem que era les arrels xilenes, eh? El cantant aquest Zack de la Rocha, el qual, doncs, bé, és un artista, pot ser de la talla de Bob Marley perfectament, amb la seva banda, amb el missatge que porta i amb la intensitat que ho toca, no? Vull dir, aquí no estem parlant ja de... anem de chill, no? L'antonomàcia, no? Una mica de Bob Marley, no? Aquí estem molt tranquils fumant la nostra Juli Verd, però aquí no, aquí estem cridant i estem dient què collons passa aquí, no? És com, bueno, va, obrim camí ja o què fem, no? Però aquí res, aquests de Machine, ho avisa amb el nom directament. Doncs molt bé, ara anem amb un altre tema, no? Anem a un tema d'una gent molt bèstia, una gent que també, ja com diu el seu nom, estem parlant de Beastie Boys amb Sabotage.

Bueno, queda clar que es crida per algo, no? És com una dir, aquí estem, és que aquí estem, fa molt de soroll, quin temazo, no? Més com s'incorpora i ells sí que fan servir, i crec que fins ara, avui dia, es fa servir molt a l'escratch, i és un element el qual és molt estrident, segons quins sons facis, no? Un flare baby, o qualsevol dels que faci servir, i el so, que sigui, encara és com encara és més incident, més incisiu, no? Encara t'entra més, i que prestes atenció, o fuig, o no? Però a vegades és moure, és remoure, no? Perquè aquesta música el que et fa és sacsejar, no? I aquest sacseig, aquest earthquake que provoca és fer despertar consciència, no? En certa forma, perquè si hi ha de tranquis no t'enteres, doncs ho cridarem una mica més fort a veure si així t'arriba, no? I Beastie Boys amb aquest Savage, amb aquest àlbum Ilm, la segona comunicació, Second Communication del 94, els Beastie Boys ja anaven demostrant, o ja havien demostrat molt abans, que el hip-hop podia conviure amb guitarres distorsionades, eh? Savage és energia pura, eh? Ho podeu comprovar, és una explosió de punk, literalment, totalment irreverent, aquesta estètica a la qual ells porten, tornen la volta i venen d'aquest The Clash, no? D'aquesta anglesa tan profunda en la qual també aquest punk, també aquesta societat tan senyorial, tan gentleman, no? I tantes, doncs al final ens acaba portant també una explosió sortint per les costures, no? I quan és aquest moviment que és el punk, no? Crestes i bé, doncs tota aquesta indumentària que es porta que va en contra, totalment oposada a lo que seria aquesta excel·lència, pulcretat anglesa, no? I després doncs, d'aquí surt, no? Perquè al final no tot es pot sostenir sobre una mentida, no? Al final doncs, acaba patant i qui es dona compte doncs, abans ho vol fer saber, no? I la música doncs, és el medi per fer-ho saber. Doncs molt bé, ara doncs, també anem a entrar en un tema al qual doncs, aquí jo, quan el vaig escoltar per primera vegada, vaig dir, ei, aquí passa alguna cosa, no? Quin tema més diferent, quin temazo, no? I estic parlant de Biozar amb Onyx, amb el seu temazo de Judgment Night.

0: La cara de...
1: Bé, i tant revés, una abraçada amb Marc. Molt bé, doncs aquí Biosalen Onyx, amb aquest tema Judgment Night. Està extret de nou de Judgment Night, que està extret d'una pel·lícula molt interessant, que probablement no coneixereu molts, però després l'enumerarem. I d'aquí, des del 93, doncs probablement la banda sonora més important de la història del rap metal, per primera vegada grans grups de hardcore i grans MCs compartien cançons, i aquest disc demostrava que els dos universos podien fusionar-se i el resultat va canviar la història, totalment. Doncs ara anem a la nostra secció d'avui.
2: Clàssic.
1: Ja, un clàssic, aquí el flow clàssic, que es comença a convertir en un... Que li he canviat el nom i el deixo aquí com a plantilla, no? M'agrada molt i m'agrada portar el clàssic perquè, igual que portem l'infiltrat, portarem més seccions, però amb aquesta, doncs, em quadra molt bé aquesta. I per què dic que és un clàssic? Perquè aquí, sens dubte, ja era com quan podies dir, estava amb el teu pare, en un viatge petit, no? I estava la seient de darrere i... Doncs dos generacions, dos músiques, dos gèneres diferents estan sonant al mateix lloc i estan en sintonia, no? Doncs estic parlant de Run DMC i Aerosmith amb el seu temazo de Walk This Way.

0: Walk this way, si podeu, walk this way, walk to talk, talk to walk and walk to talk, que digo que talk to talk and walk to walk, no andar por andar ni hablar por hablar, no te res a veure, però us ho dic perquè m'agrada, perquè és walk this way, és com s'ha de fer, no parla per parlar tampoc, no? Però bueno, si cadascú que faci el que vulgui. Realment, doncs, Run DMC i Aerosmith amb aquest walk this way, doncs aquest Rising Hell del 86, ni més ni menys, doncs és un portal zero, que dic, no? Que dius, vale, aquí, a partir d'aquí, què neix? Neix això, no? S'ajunti Aerosmith amb Run DMC, dos grups pioners amb els seus dos gèneres personals, en el qual doncs Aerosmith també, amb el seu canvi de cantant, no? A través de la mort de l'antic, no era el primer i originari d'Aerosmith, doncs fan aquesta conjunció tan autèntica, no? Run DMC i Aerosmith, el qual doncs creix un nou moviment i la primera gran connexió entre hip-hop i rock, doncs quan Run DMC i Aerosmith van enderrocar simbòlicament el mur que separava els dos gèneres, no? I aquí, doncs, he posat la cançó del videoclip perquè us el recomano que l'escolteu i el veieu perquè doncs veus exactament això, no? Com trenen aquest mur i diu, bé, aquí no separem, aquí això és música, anem a juntar a veure què passa, no? I sense aquesta cançó potser avui no existirien doncs Korn, ni Limp Bizkit, ni Linkin Park, ni tan sols el Nu Metal. Qui ho sap? No sabem, no? Doncs sí, doncs ara anem al següent bloc.
1: Bloc 2.
0: Bum! En aquest bloc 2, després de veure One Piece per allà, pujant per la muntanya i fer les seves necessitats aquí al costat de la ràdio, l'hem vist, estàvem sobrevolant aquí amb el UFO i l'hem pillat a One Piece. Què diu aquest boss, no? Si no, qui ja està aquí sap del que estic parlant. Doncs molt bé, i si vulguis saber de què està parlant aquí aquest, quan està parlant què està veient, doncs veniu. No podeu venir perquè estem sobrevolant, una pena. Hosti. Sempre poso la mateixa tessitura. Doncs bé, anem a continuar doncs, amb aquest bloc, el qual, doncs, per què no? Amb aquest bloc que es diu Impacte. Començar amb un tema que fa impacte, i ara veureu per què, estic parlant dels artífices del concert que vaig anar a veure a Madrid, estic parlant de Limp Bizkit, amb el seu tema de The Break Stuff.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Bueno, ja m'imagino fer un pogo a casa, eh? Té a veure un pogo, eh? Fotents a la cleca, eh? A casa amb això, és que és la cançó que convida a fer-ho. De fet, Limp Bizkit amb aquest Break Stuff va tenir problemes a Woodstock, eh? 99, qui sabia del que estic parlant, no sabrà, perquè es va liar bastant, no? I a més el concert ho van nombrar, van dir, estaven dient que això podria convertir-se en un nou Woodstock, anem a veure què passa, dius, saps? I tu, pum, tira, no? Increïble. Bé, sens dubte, Significant Other, del 1999, doncs arriba al nucli del programa. Break Stuff no només és una cançó, és una vàlvula d'escapament, una descàrrega col·lectiva, un himne per a tota una generació que va créixer entre MTV, videojocs, skate i cultura urbana quan sona aquesta guitarra. El cervell entra en modo supervivència, sens dubte, no? I aquí doncs vull comentar doncs aquesta pel·lícula del Judgment Night, no? Que parla d'un homicidi al qual doncs d'un gàngster i bé, hi ha uns testics i bueno, es lia, no? Però això doncs també era algo molt comú als Estats Units, per desgràcia, i una de les coses que passa aquí, aquest Woodstock, al qual doncs Limp Bizkit ja li fan una petita creu i una línia negra i la tatxen en vermell i no, que hi ha morts i hi ha altercats. Però bé, Woodstock se'n va de les mans, si voleu veure quin tipus de festival és. Va començar, un dels 69 va ser un dels, si no m'equivoco, el primer i dels que va canviar, i va ser Santana, Carlos Santana, que va concloure, va fer aquest gran, bueno, fer que Woodstock es creixés i veiés la qualitat i la quantitat de gent que pot arribar a un lloc i disfrutar de la música. Bueno, són macro esdeveniments que bé, sens dubte, doncs poden passar coses com les que van passar aquest. I bé, ara una altra cançó, posem aquí una tríada sencera de Limp Bizkit, ara anem a un altre tema també que va marcar i sens dubte aquí els va fer veure a la gent, a l'audiència, que ells estan a un altre nivell, no? I estic parlant de Limp Bizkit amb el tema de My Generation. Fabio. If only we could fly.

0: DJ Black, brutal. Qué desgracia, ¿no? Muy bien. Pues yo me voy a pasear. Vale, és brutal. Ja, ja. Pues, bueno, podria, aquest us el recomano, tant com tots els temes de Limp Bizkit, sobretot els primers àlbums, ens Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water del 2000. Doncs l'any 2000, Limp Bizkit era probablement la banda més popular del planeta. Aquest disc va vendre milions de còpies i My Generation es convertia en el manifest d'una generació que ja no demanava cap tipus de permís. I ara com anem i trenquem, no? A part d'aquest col·lectiu, tenien tants grups que anaven en massa i Limp Bizkit doncs, liderava doncs, aquest moviment, no? Aquest moviment de sacsejar el planeta, de sacsejar la Terra, de donar una altra perspectiva, i tant que van poder introduir-se en el món del cinema amb una també d'aquelles pel·lícules tan increïbles, tan úniques que coneixem tots, que és Mission Impossible, no? A la qual doncs, ens va donar doncs, una perspectiva doncs, diferent a tot, i sincerament doncs, aquí Limp Bizkit doncs, ho demostra, i anem a escoltar també aquest altre tema de Limp Bizkit, que és Rollin'.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Doncs molt bé, Limp Bizkit, aquest Rolling, eh? Raid, a Vehicle, amb aquest àlbum també de Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored War del 2000, impossible no reconèixer aquest riff, eh? Impossible no cridar el famós Keep Rolling, Rolling, Rolling, Baby, eh? Una de les cançons més emblemàtiques del nu metal i una de les actuacions més recordades de la WWE, no, del WWE, eh? El qual, doncs, Take a Look Around és el tema que surt a Mission Impossible, que també és aquest el tema que avui no escoltarem, però que l'heu d'escoltar vosaltres, i aquests són els deures que tenien, i què diu aquest? No, pues no, feu el que voleu, si vols escoltar, l'escolteu, si no, pues no, però us el recomano, eh? I bé, ara continuem amb un tema de Korn, amb el seu God the Life.

0: inside something to fall. I don't feel your death. Aquí, Con, bueno, aquest és un tema que em recorda molt a la meva joventut i és brutal, eh? God the Life, l'àlbum de Follow the Leader del 1998, igual, doncs, abans de Limp Bizkit hi havia Korn, Jonathan Davis va convertir la vulnerabilitat en una arma. Aquest disc va obrir les portes del nu metal a gran públic. Molts consideren Follow the Leader el veritable punt d'inflexió del moviment, sense dubte. Doncs bé, ara anem amb un tema, amb una secció que ens agrada molt aquí, en Saps Cremer, imprens. És
1: l'infiltrat.
0: Total. Doncs aquí, aquest Rocky Marciano, el Rocky Marciano, la instrumental és espectacular. Doncs ja, a més, que gran producció del Seba d'aquí. Amb aquest infiltrat, portem avui Radiohead.

0: brutal. Quin tema més especial. No sé, no parlaré gaire, però Radiohead, Creep, era el nostre infiltrat d'avui i sembla que l'escolto, el sento fins a l'amígdala. És una cosa increïble, quin tema brutal, eh? És el tema de dutxa per a directe. Doncs amb aquí, amb aquest Creep, anem amb el nostre següent bloc.
1: Bloc 3.
0: I aquí, amb aquest bloc 3, trobem l'ona, la ona expansiva, aquesta ona, aquesta ondulació, aquestes freqüències ondulades i modulades que tenim, doncs continua. I continua amb un tema d'un gran també, que és Deftones, amb el seu tema de My Own Summer.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Molt bé, aquí Deftones, amb el seu tema de My Own Summer, aquest àlbum de Around the Fur, de 1997, al qual Sikon representava la foscor, Deftones representava el somni, les textures, atmosferes, melodia, violència, tot coexistint dins del mateix espai, no? Marca també una altra identitat dins del mateix gènere, el qual, doncs bé, anava evolucionant, però cadascú des de la seva identitat, i que sens dubte Deftones ho marca, eh? I ara anem amb un altre grup, anem a fer una mica express, no? Se'ns apreta el temps aquí perquè anem molt nu metal, anem a tope avui amb aquest especial que estem fent, és una mica parlant Limp Bizkit POD, a través d'aquest concert, doncs, toquem aquest nu metal, aquest rap, aquest so més metàl·lic, no? I ara anem amb un tema de Papa Roach amb el seu Last Resort. My life.

0: Bow, Papa Roach, o aquest Last Resort, aquest àlbum d'Infest del 2000, una de les cançons més icòniques de l'any, dels anys 2000. Aquest rap metal també podia parlar de salut mental, desesperació i supervivència, el qual, doncs, després de més de 20 anys després, continua emocionant a milions de persones. Us puc comprovar els pauets d'en Sebas, jo no he parlat de moure'm en Sebas tampoc, un programa bastant intens, eh? Ens agrada el guitarreo, el rifeo i la bataca, eh? Soc de bataqueo,
1: sí.
0: Sobretot d'això, aquesta contundència, guitar air i drum air, no? Tocar l'aire, no? L'estàs seguint, la cançó. Brutal, doncs va, no ens enrotllem, anem cap al final, ja estem arribant a la recta final del programa i doncs anem amb un tema de Cypress Hill amb el seu Rock Superstar.
2: We got a lot of sharks out there trying to take a bite of something. It was hot. A lot of chameleons out there trying to change up anytime something new comes along. Everybody wants a bite. Don't happen to

0: people see Rockstar, you know what I'm saying? But you're still trying to get out and work like everybody else, you know? You know, it's a fun job, but it's still a job. Save your money, man. Save your money, too. Hit single don't last very long, you know what I'm saying? I mean, lucky in this game, too.
1: Wow, temazo de Cypress Hill, aquest rock superstar, el qual, doncs, Skull and Bones representa aquest any 2000, aquest àlbum, Cypress Hill, una marca que també s'ha juntat, una marca, no, un grup, el qual, doncs, ha fet marca en el món del heavy, també, del metal, perquè ha col·laborat i té aquest sotana estrident, que encara fent rap sona a metal, Cypress Hill, es coincidim, no, Sebas, que encara que no estigui fent el... No sigui
2: sí.
1: Guitarra, és metall, és dues contundències, s'equipara aquí. Té aquesta foscor suficient com per formar part de la i de l'inframundo, no? D'aquesta forma, doncs també quan una llegenda del hip-hop decideix endurir el seu so, apareixen cançons com aquesta. Skull and Bones és un àlbum doble, una cara dedicada íntegrament al hip-hop i l'altra al rock i al metal. Una declaració d'intencions, sens dubte. Doncs bé, ara doncs, arribarem i ja estem al final d'aquest programa, el qual doncs, Limp Bizkit i Method Man doncs, acabaran per juntar, per commemorar, per tancar, per posar dos cireres ben grosses o dos síndries a sobre del pastís. Aquella cirera, ja, dos síndries grosses pam, a sobre d'un pastís esclafadíssim. Doncs és això, rap i nu metal, Limp Bizkit, Method Man, and together now, és un joc de paraules, doncs, el qual, doncs, acabarem doncs, aquest viatge unint dues institucions, Fred Durst, Method Man i el legendari DJ Sebas DJ Cremier, amb el qual doncs, a la producció, i doncs, aquí hip-hop de Nova York, nu metal de Jacksonville, quan dues galàxies col·lisionen no sempre hi ha destrucció. De vegades neix una nova estrella, i aquesta estrella nova serà el tema amb el qual acabarem, però abans, com sempre, heu d'escoltar alguna cosa. Perquè, literalment, durant milions d'anys, no? Els elements químics van viatjar sols per l'univers. Un dia, el carboni va trobar l'oxigen i va aparèixer la vida. La música també evoluciona així. No per separació, sinó per col·lisió. El rap venia dels carrers, el metal de les fàbriques. Dos idiomes diferents, la mateixa necessitat. Cridar, explicar, sobreviure. Quan es van trobar, no va néixer un gènere, va néixer una mutació, una freqüència nova, un llenguatge que encara avui continua evolucionant. Potser el rap metal mai va ser una moda, potser era inevitable, perquè l'univers sempre busca combinar partícules que aparentment no encaixen. Com dos persones, com cultures, com idees, com nosaltres. I mentre aquesta nit, Limp Bizkit i P.O.D. tornaven a pujar a un escenari davant de milers de persones, recordem una cosa. Les cançons no envelleixen. Només canvien d'oients. I cada vegada que una guitarra torna a sonar i un beat torna a colpejar el pit, el portal es torna a obrir. Nosaltres no només...

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Wow, rap Cosmic Seeds. Good night, everybody. Com estem? We back, fellas. Aquesta nit, família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades, esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Així que espero que estigueu ready per una nova dosis de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error, de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, No doubt about it, fellas. Sí, com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, amant, sense milla. Entre tantíssimes influències possibles, Tantes com problemes a la societat, Repetim, però tornen, La vull tornar a repetir, que n'hi ha molts, però que quedi clar, no? I bé, sense més dilació i dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit. Anem per la galàxia en un UFO, a la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical. Ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots vosaltres, Sebas Cremier!
1: Molt bona nit.
0: Com estàs, Sebas?
1: Tot correcte.
0: Tot correcte. Però si no és recte, és igual, no? Tot està... I quins mitjonets portes avui, Sebas? No es veu, però bueno, portes... Jo crec que ressalta més el que són les Converse, per davant, aquí. Aquestes Converse blanques de canya, canya mitja, Porta uns mitjons, a més, veig unes línies, franges, anem semblant. I a més, avui crec que porto un programa que t'agradarà, no? O què? Pot ser, no sabem encara. És que feia temps que no veníem per aquí, no. No tenim comunicació. Pot ser.
1: Sí.
0: Perquè avui toquem, més que res, perquè la setmana passada volia gravar, però vaig estar al concert de Limp Bizkit i no tenia veu, per la qual no vaig poder gravar i per això avui fem un especial. Ara sabreu de què. Anem a continuar amb la nostra presentació. I com sempre, doncs, aquí, bueno, Sebas, que l'hem presentat amb aquests mitjonets, aquestes Converse blanques que porta de mitja canya, sempre enviem des d'aquí una abraçada de koala al Kiro i al J. McGiver, aquestes dues llegendes, millor dit, aquests dos dinosaures de la casa. Són dos T-Rex, un Velociraptor i un T-Rex. I doncs aquí un present, Daniel, a.k.a. Nomadic Alchemist, seleccionant i presentant la selecció musical perquè em treu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes, així que let's go, fellas! Doncs molt bé, doncs portem aquí doncs un programa al qual doncs bé, és aquest nu metal, portem aquesta unió entre el que era el rap en si i el rock, i després van unir i van crear doncs un nou estil, una nova vertent que sens dubte doncs porta aquesta afinitat entre dos gèneres que semblen aparentment dispars però s'acaben unint i molt bé, no? Sobretot als Estats Units, en el qual doncs allà doncs, bueno, li donen més voltes les coses, les arrels surten d'allà i juguen d'una altra forma, no? De la qual cosa, doncs bé, ara sí doncs, preparem el Nitro del nostre UFO d'última generació, preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, a.k.a. Cosmos Musical.
2: Segueix-nos a Instagram, la cara B Roots.
0: Molt bé, aquest Instagram que estem fent Castefa Chronicles. Estem fent una altra versió,
1: sí.
0: Més divertida, més coses així. El següent, pues, bueno, sortiré jo a la dutxa, qualsevol cosa, més intimitat, més el que fem.
1: Pot ser.
0: Pot ser, però s'agafarà i abarcarà una mica més de varietat. Teníem una

0: altra que era de les portades, crec que queda antiquat aquest estil d'Instagram, la gent vol coses dinàmiques, vol veure doncs, sang, coses, no? Vinga, anem a tope, eh? Vinga, anem per aquí. Encara així, no ens estem venent, si estem fent el que ens agrada, i bé, doncs presentem d'una altra forma les coses. I després també podeu trobar el link del nostre podcast, que és...
1: RadioCastelldefels.org,
0: on podeu trobar tots els programes gratis i a la carta.
2: Nice.
0: Sense por, aquesta publicitat que no posem, però jo començaré a posar, de fet...
3: Potser.
0: De la Creu li hem posat una mica de públic. Gent d'aquí, gent local, de quilòmetre 0 o 0,1, és igual, està per aquí de la zona, és el que nosaltres volem ressaltar, gent de Castelldefels i gent doncs, que fa aquest... forma part del moviment, en certa forma. No? Jo surto allà, m'estava tatuant, no? Sí, va ser molt divertit, i bé, tinc altres preparats molt, també, molt, una mica descabellats, que és el que m'agrada. No? Doncs bé, avui la transmissió està dedicada a un esdeveniment molt especial, no? El retorn d'una de les bandes que va redefinir la música, dels finals dels 90, és Limp Bizkit, i a més P.O.D. Però avui no només escoltarem música, avui obrirem un portal temporal per descobrir què passa quan el hip-hop doncs, travessa un amplificador Marshall i el metall decideix començar a rapejar, no? En certa forma. Així que anem amb aquest inici de blocs.
4: Bloc 1.
0: Aquest bloc 1, la col·lisió. Xoquen dos àtoms, pam, xoquen, i anem a començar a obrir aquesta llauna metàl·lica amb un cop de bastó ben fort de fusta i amb P.O.D., amb el seu tema de Soul Town.

I aquí entrem aquest POD, que van ser taloners de Limp Bizkit el passat dimecres a l'estadi de Movistar a Madrid. Estava el meu germà Jordi, el qual doncs, bé, va ser espectacular, va ser brutal, no sé, concert increïble veure POD i Limp Bizkit per primera vegada compartint escenari. Doncs, bueno, va ser, no sé, una experiència única, el qual doncs, bé, irrepetible, espectacular el so, espectacular el lloc. Bueno, com va ser la gent que es va portar, bueno, un dels millors concerts que he vist en la meva vida, però tampoc és que n'hagi vist molt, no en directe, però aquest concretament em va semblar, bueno, ja puc morir tranquil, no? Però anem a dir que aquí, amb aquest tema, doncs sobretot amb Southtown, més de The Fundamental Elements of Southtown del 1999, ens comencem aquest viatge a San Diego. Des d'aquest any 1999, POD demostrava que el rap, el reggae, el hardcore i el metal podien conviure dins d'una mateixa freqüència. Aquesta peça es convertiria en un dels pilars del moviment nu metal abans de la seva explosió mundial. Una ciutat, quatre músics i una idea. No existien fronteres entre gèneres, només freqüències encara desconegudes. Doncs bé, anem amb un altre grup, comencem forts, perquè aquest té una manera bona introducció a el que seria el nu metal i tot el que comporta aquest moviment i a quins grups abarca, no? Aniríem amb un que també... Només dir el nom ja, bueno, a mi ja em suposa doncs, recordar una infància, una joventut, el qual doncs, bastant heavy, bastant energètica, no? I sembla de Rage Against the Machine amb el seu temazo de Bulls on Parade.

0: Esteu escoltant La Cara B.
1: The pop rings against the machine. Brutal, eh? Bulls on Parade. Un tema, quin àlbum inolvidable, Evil Empire, del 96, el qual si haguessin de buscar un dels laboratoris on es va començar a fabricar el rap metal, molts assenyalarien Rage Against the Machine. Segurament Tom Morello convertia la guitarra en un tocadiscos i Zack de la Rocha rapejava amb una intensitat pròpia d'un manifest polític. No era rock, no era hip-hop, era una fucking mutació musical brutal. I de fet, doncs, parlem d'altres idiomes, parlem de que era les arrels xilenes, el cantant aquest Zack de la Rocha, el qual, doncs bé, és un artista, pot ser de la talla de Bob Marley, perfectament, amb la seva banda, amb el missatge que porta i amb la intensitat que ho toca, no? Vull dir, aquí no estem parlant ja de... anem de chill, no? L'antonomàcia, no? Una mica de Bob Marley, no? Aquí estem molt tranquils, fumant la nostra julivert, però aquí no, aquí estem cridant i estem dient què collons passa aquí, no? És com, bueno, va, obrim camí ja o què fem, no? Però aquí és res d'aquests de Machine, guapis amb el nom directament. Doncs molt bé, ara anem amb un altre tema, no? Anem amb un tema d'una gent molt bèstia, una gent que també, ja com diu el seu nom, estem parlant de Beastie Boys amb Sabotage.

Queda clar, que per cridar per algo, no? És com una dir, aquí estem, és que aquí estem, fa molt de soroll, quin temazo, no? Més com s'incorpora i ells sí que fan servir, i crec que fins ara, avui dia, es fa servir molt a l'escratch, i és un element el qual és molt estrident, segons quins sons facis, no? Un flare baby, o qualsevol dels que faci servir, i el so, que sigui, encara és com encara és més incident, més incisiu, no? Encara t'entra més, i que prestes atenció, o fuig, o no? Però a vegades és moure, és remoure, no? Perquè aquesta música el que et fa és sacsejar, no? I aquest sacseig, aquest earthquake que provoca és fer despertar consciència, no? En certa forma, perquè si hi ha de tranquis no t'enteres, doncs ho cridarem una mica més fora a veure si així t'arriba, no? I Beastie Boys amb aquest Savage, amb aquest àlbum Ill, la segona comunicació, Second Communication del 94, és, els Beastie Boys ja anaven demostrant, o ja havien demostrat molt abans, que el hip-hop podia conviure amb guitarres distorsionades, eh? Sabotage és energia pura, eh? Ho podeu comprovar, és una explosió de punk, literalment, totalment irreverent, aquesta estètica a la qual ells porten, tornen la volta i venen d'aquest The Clash, no? D'aquesta anglesa tan profunda, en la qual també aquest punk, també aquesta societat tan senyorial, tan gentleman, no? I tantes, doncs, al final ens acaba portant també una explosió sortint per les costures, no? I quan és aquest moviment que és el punk, no? Crestes i doncs, tota aquesta indumentària que es porta, que va en contra, totalment oposada a lo que seria aquesta excel·lència, pulcretat anglesa, no? I després doncs, d'aquí surt, no? Perquè al final no tot es pot sostenir sobre una mentida, no? Al final doncs, acaba patant i qui es dona compte doncs, abans ho vol fer saber, no? I la música doncs, és el medi per fer-ho saber. Doncs molt bé, ara doncs, també anem a entrar en un tema al qual doncs, aquí jo, quan el vaig escoltar per primera vegada, vaig dir, ei, aquí passa alguna cosa, no? Quin tema més diferent, quin temazo, no? I estic parlant de Biozar amb Onyx, amb el seu temazo de Judgment Night.

0: la cara de...
1: Bé, i tant re, una abraçada amb Marc. Molt bé, doncs aquí Biosalen Onyx, amb aquest tema Judgment Night. Està extret de nou de Judgment Night, que està extret d'una pel·lícula molt interessant, que probablement no coneixereu molts, però després l'enumerarem. I d'aquí, des del 93, doncs probablement la banda sonora més important de la història del rap metal, per primera vegada grans grups de hardcore i grans MCs compartien cançons, i aquest disc demostrava que els dos universos podien fusionar-se i el resultat va canviar la història, totalment. Doncs ara anem a la nostra secció d'avui.
2: Clàssic.
1: Ja, un clàssic, aquí el flow clàssic, que es converteix en un... Que li he canviat el nom i el deixo aquí com a plantilla, no? M'agrada molt i m'agrada portar el clàssic perquè, igual que portem l'infiltrat, portarem més seccions, però amb aquesta, doncs, em quadra molt bé aquesta. I per què dic que és un clàssic? Perquè aquí, sens dubte, ja era com quan podies dir, estava amb el teu pare, en un viatge petit, no? I estava la seient de darrere i... Doncs dos generacions, dos músiques, dos gèneres diferents estan sonant al mateix lloc i estan en sintonia, no? Doncs estic parlant de Run DMC i Aerosmith amb el seu temazo de Walk This Way.
3: What to do.

0: Walk this way, si podeu, walk this way, walk to talk, talk to walk and walk to talk, que digo que talk to talk and walk to walk, no andar por andar ni hablar por hablar, no te sabeu, ara us ho dic perquè m'agrada, perquè és walk this way, és com s'ha de fer, no parlar per parlar tampoc, no? Però bueno, si cadascú que faci el que vulgui, realment doncs Run DMC i Aerosmith amb aquest walk this way, doncs aquest Rising Hell del 86, ni més ni menys, doncs és un portal zero, que dic, no? Que dius, vale, aquí, a partir d'aquí, què neix? Neix això, no? Que s'ajunti Aerosmith amb Run DMC, dos grups pioners amb els seus dos gèneres personals, en el qual doncs Aerosmith també, amb el seu canvi de cantant, no? A través de l'amor de l'antic, no era el primer i originari d'Aerosmith, doncs fan aquesta conjunció tan autèntica, no? Run DMC i Aerosmith, el qual doncs creix un nou moviment i la primera gran connexió entre hip-hop i rock, doncs quan Run DMC i Aerosmith van enderrocar simbòlicament el mur que separava els dos gèneres, no? I aquí doncs he posat la cançó del videoclip perquè us el recomano que l'escolteu i el veieu, perquè doncs veus exactament això, no? Com trenen aquest mur i diu, bé, aquí no separem, aquí això és música, anem a juntar a veure què passa, no? I sense aquesta cançó potser avui no existirien doncs Korn, ni Limp Bizkit, ni Linkin Park, ni tan sols el nu metal. Qui ho sap? No sabem, no? Doncs sí, doncs ara anem al següent bloc.
1: Bloc 2.
0: Boom! En aquest bloc 2, després de veure One Piece per allà, pujant per la muntanya i fer la seva necessitat aquí al costat de la ràdio, l'hem vist, estàvem sobrevolant aquí amb el UFO i l'hem pillat a One Piece. Què diu aquest boss? No? Si no, qui està aquí sap del que estic parlant. Doncs molt bé, i si vulguis saber de què està parlant aquí aquest, quan està parlant què està veient, doncs veniu. No podeu venir perquè estem sobrevolant, una pena. Hòstia. Sempre poso la mateixa tessitura. Doncs bé, anem a continuar doncs, amb aquest bloc, al qual, doncs, per què no? Amb aquest bloc que es diu Impacte. Començar amb un tema que fa Impacte, i ara veureu per què, estic parlant dels artífices del concert que vaig anar a veure a Madrid, estic parlant de Limp Bizkit amb el seu tema de The Break Stuff.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Bueno, m'imagino fer un pogo a casa, eh? Deu haver un pogo de fotents a la cleca, eh? A casa amb això, és que és la cançó que convida a fer-ho. De fet, Limp Bizkit amb aquest Break Stuff va tenir problemes a Woodstock, eh? 99, qui sabia del que estic parlant, no sabrà, perquè es va liar bastant, no? I a més el concert ho van nombrar, van dir, estaven dient que això podria convertir-se en un nou Woodstock, anem a veure què passa, dius, saps? I tu, pum, tira, no? Increïble. Bé, sens dubte, Significant Other, del 1999, doncs arriba al nucli del programa. Break Stuff no només és una cançó, és una vàlvula d'escapament, una descàrrega col·lectiva, un himne per a tota una generació que va créixer entre MTV, videojocs, skate i cultura urbana quan sona aquesta guitarra. El cervell entra en modo supervivència, sens dubte, no? I aquí doncs vull comentar doncs aquesta pel·lícula del Judgment Night, no? Que parla d'un homicidi al qual doncs d'un gàngster i bé, hi ha uns testics i bueno, es lia, no? Però això doncs també era algo molt comú als Estats Units, per desgràcia, i una de les coses que passa aquí, aquest Woodstock, al qual doncs Limp Bizkit ja li fan una petita creu i una línia negra i la tatxen en vermell i no, que hi ha morts i hi ha altercats. Però bé, Woodstock se'n va de les mans, si voleu veure quin tipus de festival és. Va començar, un dels 69 va ser un dels, si no m'equivoco, el primer i dels que va canviar, i va ser Santana, Carlos Santana, que va concloure, va fer aquest gran, bueno, fer que Woodstock es creixés i veiés la qualitat i la quantitat de gent que pot arribar a un lloc i disfrutar de la música. Bueno, són macro esdeveniments que bé, sens dubte, doncs poden passar coses com les que van passar aquest. I bé, ara una altra cançó, posem aquí una tríada sencera de Limp Bizkit, ara anem a un altre tema també que va marcar i sens dubte aquí els va fer veure a la gent, a l'audiència, que ells estan a un altre nivell, no? I estic parlant de Limp Bizkit amb el tema de My Generation. Fabio. If only we could fly.

0: DJ Black, brutal. Que desgracia, ¿no? Bueno, pues yo me voy a pasar. Vale, és brutal. Ja, ja. Aquest us el recomano, tant com tots els temes de Limp Bizkit, sobretot els primers àlbums, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Del 2000, doncs, l'any 2000, Limp Bizkit era probablement la banda més popular del planeta. Aquest disc va vendre milions de còpies i My Generation es convertia en el manifest d'una generació que ja no demanava cap tipus de permís. I ara com anem i trenquem, no? En el port d'aquest col·lectiu tenien tants grups que anaven en massa i Limp Bizkit doncs, liderava doncs, aquest moviment, no? Aquest moviment de sacsejar el planeta, de sacsejar la Terra, de donar una altra perspectiva i tant que van poder introduir-se en el món del cinema amb una també d'aquelles pel·lícules tan increïbles, tan úniques que coneixem tots, que és Mission Impossible, no? A la qual doncs, ens va donar doncs, una perspectiva doncs, diferent a tot i sincerament doncs, aquí Limp Bizkit doncs, ho demostra i anem a escoltar també aquest altre altre tema de Limp Bizkit és Rollin'.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Doncs molt bé, Limp Bizkit, aquest Rolling, eh? Raid a Vehicle, amb aquest àlbum també de Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored War del 2000, impossible no reconèixer aquest riff, eh? Impossible no cridar el famós Keep Rolling, Rolling, Rolling Baby, eh? Una de les cançons més emblemàtiques del nu metal i una de les actuacions més recordades de la WWE, no, del WWE, eh? El qual, doncs, Take a Look Around és el tema que surt a Mission Impossible, que també és aquest el tema que avui no escoltarem, però que l'heu d'escoltar vosaltres, i aquests els deures que tenien, i què diu aquest? No, pues no, feu el que voleu, si vols escoltar, l'escolteu, si no, pues no, però us el recomano, eh? I bé, ara continuem amb un tema de Korn, amb el seu God the Life.

0: got something to fall I don't feel your deathly way. Con, bueno, aquest és un tema que em recorda molt a la meva joventut i és brutal, eh? God the Life, de l'àlbum de Follow the Leader del 1998, igual, doncs, abans de Limp Bizkit hi havia Korn, Jonathan Davis va convertir la vulnerabilitat en una arma. Aquest disc va obrir les portes del nu metal a gran públic. Molts consideren Follow the Leader el veritable punt d'inflexió del moviment, sense dubte. Doncs bé, ara anem amb un tema, amb una secció que ens agrada molt aquí, en Saps Cremer, és
1: l'infiltrat.
0: Total. Doncs aquí, aquest Rocky Marciano, un Rocky Marciano, la instrumental és espectacular. Doncs ja, a més, que gran producció del Sebas aquí. Amb aquest infiltrat, portem avui Radiohead

0: brutal. Quin tema més especial. No sé, no parlaré gaire, però Radiohead, Creek, era el nostre infiltrat d'avui i sembla que l'escolto, el sento fins a l'amígdala. És una cosa increïble, quin tema brutal, eh? És el tema de dutxa per a directe. Doncs amb aquí, amb aquest Creep, anem amb el nostre següent bloc.
1: Bloc 3.
0: I aquí, amb aquest bloc 3, trobem l'ona, la ona expansiva, aquesta ona, aquesta ondulació, aquestes freqüències ondulades i modulades que tenim, doncs continua. I continua amb un tema d'un gran també, que és Deftones, amb el seu tema de My Own Summer.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Molt bé, aquí Deftones, amb el seu tema de My Own Summer, aquest àlbum de Around the Fur, de 1997, al qual Sikon representava la foscor, Deftones representava el somni, les textures, atmosferes, melodia, violència, tot coexistint dins del mateix espai, no? Marca també una altra identitat dins del mateix gènere, el qual, doncs bé, anava evolucionant, però cadascú des de la seva identitat, i crec que, sens dubte, Deftones ho marca, eh? I ara anem amb un altre grup, anem a fer una mica express, no? Se'ns apreta el temps aquí perquè anem molt nu metal, anem a tope avui amb aquest especial que estem fent, és una mica parlant Limp Bizkit POD, a través d'aquest concert, doncs, toquem aquest nu metal, aquest rap, aquest so més metàl·lic, no? I ara anem amb un tema de Papa Roach amb el seu Last Resort.

0: Bow, Papa Roach, o aquest Last Resort, aquest àlbum d'Infest del 2000, una de les cançons més icòniques de l'any, dels anys 2000. Aquest rap metal també podia parlar de salut mental, desesperació i supervivència, el qual, doncs, després de més de 20 anys després, continua emocionant a milions de persones. Us puc comprovar els pauets d'en Sebas, jo no he parlat de moure'm, en Sebas tampoc, un programa bastant intens, eh? Ens agrada el guitarreo, el rifeo i la bataca, eh? Soc de bataqueo,
1: sí.
0: Sobretot d'això, aquesta contundència, guitar air i drum air, no? Tocar l'aire, no? L'estàs seguint, la cançó. Brutal, doncs va, no ens enrotllem, anem cap al final, ja estem arribant a la recta final del programa, i doncs anem amb un tema de Cypress Hill amb el seu Rock Superstar.
2: We got a lot of sharks out there trying to take a bite of something. What's hot? A lot of chameleons out there trying to change up anytime something new comes along. Everybody wants a bite. Don't happen over

0: people see rock star, you know what I'm saying? But you're still trying to get out and work like everybody else, you know? You know, it's a fun job, but it's still a job. So save your money, man. Save your money, too. Hit single don't last very long, you know what I'm saying? I mean, lucky in this game, too.
1: Well, the mother of Cypress Hill, it's rock superstar, el qual, doncs, Skull and Bones representa aquest any 2000, aquest àlbum, Cypress Hill, una marca que també s'ha juntat, una marca, no, un grup, el qual, doncs, ha fet marca en el món del heavy, també, del metal, perquè ha col·laborat i té aquest sotana estrident, que encara fent rap sona a metal, eh? Cypress Hill, es coincidim, no, Sebas, que encara que no estigui fent el... No sigui
2: sí.
1: Guitarra, és metall, és dues contundències, s'equipara aquí. Té aquesta foscor suficient com per formar part de la i de l'inframundo, no? D'aquesta forma, doncs també quan una llegenda del hip-hop decideix endurir el seu so, apareixen cançons com aquesta. Skull and Bones és un àlbum doble, una cara dedicada íntegrament al hip-hop i l'altra al rock i al metal. Una declaració d'intenció, sens dubte. Doncs bé, ara doncs, arribarem i ja estem al final d'aquest programa, el qual doncs, doncs, Limp Bizkit i Method Man doncs, acabaran per juntar, per commemorar, per tancar, per posar dos cireres ben grosses o dos síndries a sobre del pastís. Aquella cirera, allà, dos síndries grosses pam, a sobre d'un pastís esclafadíssim. Doncs és això, rap i nu metal, Limp Bizkit, Method Man and Together, and together now, que és un joc de paraules, doncs, el qual doncs acabem doncs, aquest viatge unint dues institucions, Fred Durst, Method Man i el legendari DJ Sebas DJ Cremier, eh? El qual doncs, a la producció, i doncs, aquí hip-hop de Nova York, nu metal de Jacksonville, quan dues galàxies col·lisionen no sempre hi ha destrucció. De vegades neix una nova estrella, i aquesta estrella nova serà el tema amb el qual acabarem, però abans, com sempre, heu d'escoltar alguna cosa. Perquè, literalment, durant milions d'anys, no? Els elements químics van viatjar sols per l'univers. Un dia, el carboni va trobar l'oxigen i va aparèixer la vida. La música també evoluciona així. No per separació, sinó per col·lisió. El rap venia dels carrers, el metal de les fàbriques. Dos idiomes diferents, la mateixa necessitat. Cridar, explicar, sobreviure. Quan es van trobar, no va néixer un gènere, va néixer una mutació, una freqüència nova, un llenguatge que encara avui continua evolucionant. Potser el rap metal mai va ser una moda, potser era inevitable, perquè l'univers sempre busca combinar partícules que aparentment no encaixen. Com dues persones, com cultures, com idees, com nosaltres. I mentre aquesta nit, Limp Bizkit i P.O.D. tornaven a pujar a un escenari davant de milers de persones, recordem una cosa. Les cançons no envelleixen. Només canvien d'oients. I cada vegada que una guitarra torna a sonar i un beat torna a colpejar el pit, el portal es torna a obrir. Nosaltres no només hem estat els encarregats d'enviar aquesta transmissió des de la cara B de Ràdio Castelldefels, així que, bueno, moltes gràcies, Sebas Cremier.
2: Molt bona nit.
1: Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission. O potser només acaba de començar.